0: Poblejant.
1: Som a tot el país.
0: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

detrás de un as que marxes com la sorra al vent i els teus racons.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: gay.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la una del migdia i a les vuit del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Més de 45 anys amb tu.
6: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiria Déu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites. Un viatge conduït per Sergi Darrés.
1: ¿Cree usted en la existencia de extraterrestres?
2: Tendría que decirle, lógicamente, que no. Dadas las enormes distancias que habría que atravesar en el espacio, la energía necesaria sería excesiva para la capacidad de una
1: nave. Teorías convencionales. Cuando las teorías convencionales y la ciencia no nos ofrecen ninguna respuesta, no podemos finalmente buscar en lo paranormal una explicación posible.
2: Lo que me parece imposible es que existan respuestas más allá de los límites de la ciencia. Las respuestas están ahí. Solo hay que saber buscarlas.
1: De ahí viene la I de FBI.
0: La Terra no és plana, l'indret on orbiten els mites.
3: Hi ha dues opcions. O estem sols a l'univers, o no hi estem. Totes dues són igualment aterridores. Això ho va dir l'Arthur C. Clarke. I això, amigues i amics, és una d'aquelles frases que serveix tant per començar un programa sobre extraterrestres com per justificar per què encara hi ha gent que parla amb la Siri com si fos un ésser superior. Des de fa dècades, cada llum rara al cel, cada radar espatllat i cada globus meteorològic s'han convertit en una prova definitiva de que ens visiten éssers d'altres mons. Però què hi ha de cert? Són realment naus alienígenes o només les excuses més creatives per arribar tard a la feina? Avui parlarem d'ovnis, o com ara es diuen oficialment, fenòmens aeris no identificats, o FANI. Passarem per Roswell, els homes de negre, els dibuixos del camp de blat, les autòpsies alienígenes dels 90, les abduccions i les sectes còsmiques que esperen l'arribada dels germans estel·lars. Tot plegat amb una bona dosi d'humor i de rigor, perquè si no riuen els aliens, com a mínim, ho fem nosaltres. La veritat pot ser allà fora, però el wifi no arriba tan lluny. Benvinguts i benvingudes a La Terra no és plana, el podcast on mirem de separar la realitat del plat volador. Avui, ovnis, extraterrestres i aquella sensació de que potser no estem sols, o potser sí, i només ens falten amics. Per començar, com sempre, saludem el nostre geòleg de confiança, professor, divulgador i promotor de la plataforma geòleg.cat. Sí, l'home que es coneix la Terra pam a pam, en Jordi Vilà. Hola, Jordi. Jordi?
4: Moment.
3: Jordi, què fots aquí dalt?
4: Vinc. Espera't un segon.
3: Escolta, què fots aquí?
4: Perdó.
3: Baixa. Ui,
4: perdó. Home. És que sabia que era aquesta hora, però és que estava instal·lant unes antenes aquí a la teulada. També m'estava posant càmeres per veure el cel. Perquè...
3: I què busques aquí dalt? Què pots...
4: Busco vida extraterrestre.
3: Escolta, jo crec que si t'han de buscar, si volen ja et trobaran, eh? Que tampoc ets tan petit, eh? A més, bueno, ells rai que segur que la cobertura no els hi falta pas, eh? Escolta'm. Bueno, va, escolta, entrem en matèria. Tu què et sembla? Ens visiten? Són éssers de l'inframón? Estan entre nosaltres camuflats i vestits de Donald Trump o què? Què tal? Home, què en diries?
4: Mira, guaita, quan sentim la paraula omni, de seguida ens ve al cap aquell el platet volador, eh? Que fa el cel, fa... No, bueno, potser no fa ni soroll, perquè molts no fan soroll. Uh-huh. És una cosa molt, molt curiosa. També pensem també en aquests senyors amb els dits grossos, els ulls grossos, que ens diuen, porta'm davant del teu líder.
3: I de color verd, o d'aquell color blau cel, no? D'aquell color blau.
4: Exacte. Sí. Però bé, és un concepte, per això, que és dels pocs conceptes d'aquests tan curiosos que no va néixer a Hollywood.
3: No?
4: Sinó que va néixer durant la Guerra Freda, el concepte d'Omni. Sí, sí. Mira, entre la Guerra Freda ja ho saps que hi havia les dues superpotències, Estats Units, la Unió Soviètica, s'espiaven, s'enviaven avions, s'enviaven satèl·lits, es miraven constantment. Doncs tot això va crear una conspiranoia al voltant de tots aquests ovnis. Uh-huh. Tothom veia ovnis a tot arreu. I mira, fixa't, però comença en un moment molt concret. Això dels ovnis.
3: O sigui, té data, diguem.
4: Sí, té una data. Mm. Comença el 24 de juny de 1947, quan un pilot civil nord-americà, que es deia Kenneth Arnold, va dir que havia vist 9 objectes metàl·lics volant a prop del Mont Rainier a uns 2.000 km per hora.
3: Caram, i com ho va calcular això? Així, a ull?
4: No ho sé massa bé com va poder fer els càlculs, però, esclar, els va descriure ell com un platet saltant sobre l'aigua. I d'aquí li ve el nom de platet volador. Perquè la premsa ja va fer la resta, va magnificar, va fer un boom mediàtic bestial i n'hi va dir platets voladors, flying saucers, en deien.
5: Però, qui has dit que era, aquest senyor? Qui has dit que era? Has dit que era un...
4: Era un pilot.
5: Un pilot d'aviador.
4: Civil,
5: no era militar.
4: Civil. Però, esclar, després, al cap de dues setmanes, tota aquesta voràgine, aquest boom informatiu, tot aquest això tan mediàtic, saps què va passar?
5: A veure?
4: Roswell. Cas Roswell.
5: Ah!
4: Un granger. I tant, un granger.
5: Els que som uns friquis del mundillo, ens sona molt, això.
4: I tant, i tant. Un granger va trobar unes restes metàl·liques estranyes i l'exèrcit de la base més propera va dir a la premsa, atenció, que havien recuperat un platet volador.
5: L'exèrcit, eh?
4: El mateix, sí, els mateixos. No, però és que algú se li va anar una mica la pinça. Perquè l'any demà van enviar un comunicat oficial rectificant. Ah, dir, no era un platet volador, era un globus meteorològic.
5: Llavors, clar, qui es va encarregar de la comunicació inicial, suposo que devia anar al carrer, eh?
4: Terrible, terrible, perquè a partir d'aquí va generar tot aquest sensacionalisme al voltant dels ovnis, i el cas Roswell ja saps que va durar anys i anys i anys, i fins i tot hi ha aquelles mítiques fotografies d'un alien fent-li una dissecció... Diuen que tenen aquest ovni a dins de l'àrea 51, totes aquestes coses que no sap ningú, tan críptic tot plegat, eh? Però bé, el que realment havia caigut en aquella granja de Texas va ser una part del projecte Mogul, que era un programa secret dels Estats Units per detectar explosions nuclears soviètiques. I ho feien amb globus que volaven a molta alta altitud, però és clar. Això, vulguis o no, ven els diaris.
5: Per tant, sí que la rectificació, diguem, és el que tenia raó, no? És a dir, el segon comunicat, exacte, dient era un globus aerostàtic, no?
4: Exacte.
5: S'acostava molt més a la realitat.
4: Però, és clar, és que trobar un globus meteorològic no dona titulars.
5: No. Clar, sí, de fet, aquí canvis... hauríem de saber qui va emetre el primer, no? I exactament per què, amb quina era la intencionalitat, no?
4: Aquí hi ha algú que va patinar molt fort, hi ha algú que va patinar.
5: No, doncs però aquí... aquestes coses casuals no solen ser, és a dir, alguna intencionalitat devia haver-hi, no? Segurament.
4: No sé, clar, pensa el context, guerra freda, tot molt críptic, eh? No, però allà Roswell es converteix en el naixement oficial de l'ufologia. L'ufologia és una pseudociència dedicada a estudiar els casos d'objectes voladors no identificats.
5: Que segurament nom, trobaríem algú que ens rebatria això de que és una pseudociència, eh?
4: Sí,
5: no volem
4: sí,
5: fer
4: sí.
5: enfadar ningú.
4: No,
5: és la intenció d'aquest podcast mai, però... Vull dir que a vegades
4: exacte.
5: Fem afirmacions que ens tirem una mica a la piscina, però en tot cas, a veure, cal dir-ho. Si la ufologia és la ciència que mira el cel i veu els objectes estranys, home, això pseudociència no seria. Ara bé, si arriba a conclusions... sense utilitzar el mètode científic, llavors ja estem parlant d'una altra cosa, eh?
4: Exacte, però mira, això em dona molt peu a dir, doncs, que, per exemple, van rebre tantes trucades l'exèrcit, tots els organismes d'Estats Units, van rebre tantes trucades i tantes denúncies d'haver vist objectes al cel que es van fer una sèrie de projectes per verificar-ho. Se'n van preocupar. Va haver-hi feina. Es va crear un projecte, per exemple, el 1947, que es deia Projecte Sign, el 49, el projecte Dutch, i finalment el projecte Blue Book, que va durar del 52 al 69.
5: Es van eren analitzar... oficials?
4: Sí, eren oficials d'Estats Units. Es van analitzar 12.000 casos d'avistaments.
5: De què? D'avistaments?
4: Avistaments.
5: De... 12.000, eh?
4: Sí. Mira, el 94% d'aquests avistaments són fenòmens explicables. Un avió... un globus, un planeta...
5: O sigui, entenc que parteixes dels informes que van fer aquestes comissions d'investigació, diguem.
4: Exacte. També hi havia núvols lenticulars, reflexos raros, meteorits, o fins i tot un whisky de mala qualitat, que també et fa veure coses a vegades. Que...
5: Segur que sí, i no només
4: sí,
5: el whisky,
4: sí, sí,
5: segur.
4: Sí. Però l'altre 6% que queda eren casos sense una explicació suficient, però cap amb evidència de vida extraterrestre.
5: Ni un,
4: dir, no t'ho puc explicar perquè no sé què carai ha passat per aquí, que podia ser un avió, un satèl·lit, algo que he vist per allà, doncs mira, pot passar això. La conclusió, el projecte es va tancar el 1969 amb una conclusió molt clara, que era que no hi ha proves que cap observació d'OVNI representi tecnologia extraterrestre o una amenaça pel nostre seguretat nacional. I aquí es va tancar.
5: Déu-n'hi-do.
4: Vale?
5: Déu-n'hi-do.
4: Però és clar, hi van haver-hi casos que ara últimament a més s'han destapat, s'han desclassificat, que n'hauràs vist alguns, com és per exemple el cas del Phoenix Lights a Arizona el 1997, on milers de persones van dir que van veure una enorme formació de llum sobre el desert. Aquests llums doncs, no feien soroll, volaven tots junts, vale?
5: En formació, no?
4: Sí, en formació. Bueno, el govern diu que eren bengales. Vale? Van disparar doncs, unes bengales.
5: El mateix govern. Cars,
4: sí. I les feien volar, suposo, fer proves. Feien proves. Bueno, els testimonis van dir que era una nau de 2 quilòmetres. les càmeres diuen doncs, que ja els píxels són massa grossos i no es veu bé.
5: Ja. Sí, el paper ho aguanta tot, eh?
4: Sí.
5: Clar, si no hi eres i ho vas veure tu mateix...
4: Oh, clar. Després hi ha el cas Tic Tac, el 2004, te'n recordes? Hi ha una imatge d'un avió que persegueix una espècie d'objecte lenticular que diu que va a una velocitat increïble, es mou de manera impossible, fa girs inesperats...
5: Sí.
4: No, el vídeo aquest s'inclou en un informe del Pentàgon i es va desclassificar. No hi ha una explicació definitiva. D'aquest cas.
5: Doncs aquí potser hi ha un filó.
4: No ho sé. Però pot ser un dron, pot ser un error dels instruments de mesura de l'avió.
5: El que sempre m'ha fascinat d'aquests vídeos, no sé si estaràs d'acord amb mi, i és que no n'hi ha mai cap que sigui nítid. Sempre es veuen,
4: no.
5: Es veuen malament, sí. I borrosos, sí. I de lluny, i no? Sempre és confús, no?
4: Sí, tot és molt pixelat, tot és clar. Molt borrós.
5: I mira, jo fa... Escolta, fa 20, 30, 40, 50 anys ho podria entendre, tenint que la qualitat de les lents del vídeo doncs eren inclús el suport electromagnètic donava pel que donava, però
4: exacte.
5: A dia d'avui, que tothom porta càmeres d'altíssima definició al damunt, no? És fascinant que no, més enllà de la intel·ligència artificial no hi hagi hagut cap fotografia ni cap vídeo prou nítid, no?
4: Sí, és curiós. Però, bueno, si et remets una mica també allà on hi ha hagut avistaments, a veure, avistaments, si et fossis un mapa, n'hi ha a tot el món, eh?
5: Segur.
4: Però on realment n'hi ha molts i on concentren el 90% de tots els avistaments és Estats Units, Japó i Orient Mitjà.
5: Ah, sí? Japó no,
4: els altres...
5: no tenia controlat,
4: sí.
5: Això.
4: Fixa't. Japó es veu que hi ha, fins i tot hi ha un poble que l'han decorat amb motius extraterrestres perquè és famós pels avistaments que hi ha allà. Que mira, han tret un rèdit turístic d'això. Però, ostres, és curiós. No se'n van, a Sud-amèrica, a Àfrica. No hi són.
5: Fixa't que no els agrada tant, potser, allà.
4: No.
5: Tot i que és curiós, perquè sí que hi ha moltes teories, no?, que parlen de les... Ho parlarem més endavant, però les piràmides, els dibuixos del desert de Nazca, etcètera, Ja en parlarem més endavant, com us dic, i tindrem ocasió d'anar-ho desgranant.
4: Sí.
5: De tota manera, tot això es basa en éssers que pretesament provenen de l'espai sideral, de milers, sí, de milions d'anys llum, fins i tot, no? I que haurien vingut a la Terra a veure'ns, a explorar-nos, a explotar-nos, no?
4: Sí. Mira, la ciència no nega en cap cas que no hi hagi vida fora de la Terra. És més, la busca a fora de la Terra, aquesta vida. La busca incansablement. Totes les missions porten algun aparell que serveix per detectar molècules associades a la vida.
5: I de fet, ara que dius això, va sortir fa poc una notícia de la NASA que de tant en tant sembla com que recurrentment surt, dient que han trobat indicis, no?, a un altre planeta, a Mart...
4: Serien, de fet, els indicis més clars que hi ha hagut fins ara de vida extraterrestre.
5: Déu-n'hi-do. Però no demostra que n'hi hagi.
4: No demostra que n'hi hagi, però, ostres, aquesta realment sí que fa molta pudor de socarrim. És a dir, sí, sembla que sigui de veritat que hi hagi hagut vida a Mart. I és que ja no s'han trobat uns minerals, molt petitonets, eh? Amb una forma, ells en diuen, amb un patró de pell de lleopard. I aquests minerals a la Terra només es formen quan hi ha activitat microbiana. Uh-huh. Només estan associats a activitat microbiana. No es poden formar de manera natural, diguéssim, enterrats amb la roca o això. Necessiten activitat.
5: O sigui que el que ens, l'imaginari col·lectiu són uns senyors amb el cap molt gros i amb els ulls molt foscos, però el que més ens hi hem acostat és una cosa microscòpica, com una mica de pell de lleopard, no? Que és una formació determinada d'uns minerals, no?
4: Sí, són uns minerals que van generar aquests microorganismes al fons d'un antic riu, eh?
5: Entenc que pel món de l'audiovisual és més guai l'altre.
4: Clar, home, a nosaltres ens agraden els marcians, els homes verds, els Mars Attacks, eh?
5: Que de fet el... Deixa'm avançar una mica, és a dir, ja que parlem també del món de la biologia, perquè al final també va d'això, deixa'm saludar, com sempre, el nostre convidat resident, l'Albert Palou, que és biòleg, que és divulgador i responsable del Centre Beta. Escolta, tu que estudies tota la vida en totes les seves formes, si tu et trobessis un extraterrestre, què li diries? O què li hauríem de dir? Què creus?
6: Home, moltes coses. Jo sóc el típic fan de ciència-ficció que s'ha menjat totes les pel·lícules possibles d'Homenets Verds i tot això. I dius, home, també imagina't, estàs allà, Sant Antoni de Calonge, bevent una cervesa en una terrassa i arriba una nau de terra davant i s'obre la porta i apareix una forma de vida.
5: Ves a saber com,
6: i la tens al davant i... Has de quedar bé, més ets català, tens aquesta necessitat de quedar bé, i has de triar molt bé les paraules, és complicat. El problema és que li pots dir qualsevol cosa, perquè segurament no ens entendríem.
5: A veure...
6: La gent té tendència a humanitzar les coses. La gent té tendència a humanitzar el seu gos, doncs també s'ha humanitzat molt la imatge que tenim dels extraterrestres. Quan, ostres... Tot aquest tema dels ovnis, dels aliens, de la vida extraterrestre que ens visita, lamentablement, per mi, perquè seria meravellós, però quan hi apliques una mica de sentit comú, tot cau. I el tema de la comunicació és un dels que potser algun científic ja ha especulat. Clar, una forma de vida que ha evolucionat en un altre planeta, amb unes condicions... Penseu que tan sols el planeta sigui diferent de mida que la Terra, ja té unes condicions diferents de gravetat, unes condicions diferents d'atmosfera segons la història biològica que ha tingut, tota l'evolució geològica que sigui. O sigui, la probabilitat de que una cosa en un altre planeta evolucioni exactament igual que nosaltres és tirana baixa, diguem això. A més, tens una societat que ha evolucionat de forma biològica i cultural totalment diferent de nosaltres i que no compartim ni cap tipus de context, ni cap concepció de llenguatge, ni cap, fins i tot, percepció de res de la realitat. I podríem comparar una mica com... No sé si heu intentat mai parlar amb un cactus.
5: No és el cas. M'he estat avorrit a vegades, però no he arribat aquí, encara.
6: Les plantes es comuniquen entre elles més del que ens pensem, tenen els seus mecanismes, perquè són tan diferents dels nostres que no els podem concebre. Doncs clar... El nostre primer encontre amb una forma de vida extraterrestre podria donar-se el cas que fos això, com parlar amb un cactus, o com intentar que se'n relacionin una medusa i una girafa. Són temes amb concepcions tan diferents de què és la comunicació. Uh-huh. Nosaltres, la forma que tenim de comunicar-nos, que és emetre sons a partir d'uns forats que venen d'una resta evolutiva d'uns peixos que hi havia, que han anat canviant uns ossos per fer uns aparells fonadors i que llavors culturalment hem anat establint i donant-li valor a una sèrie de sons per transformar-ho en missatges i que continguin informació, això no deixa de ser una anècdota, diguem, en el marc de l'univers. Clar. Que difícilment es repetirà en un altre lloc. Doncs, imagina't una forma de vida superavançada però que es transmeten la comunicació a partir del contacte i de transmissió de substàncies químiques a partir d'aquest contacte. Clar, és complicat, el trobes allà a Salou i no sabries ben bé què dir-li.
5: No, segurament tu has començat dient, clar, som catalans, per definició el que faríem és parlar-los en castellà i molt alt, sí. I molt a poc, no?
6: Home,
4: sí.
6: Evidentment.
5: Perquè segur que ens entenen,
4: sí, sí.
5: Eh?
4: M'entiendes?
6: És bàsic.
5: Sí, és així. Val, escolta, a part d'això, que no, no sabem ben bé com ho enfocaríem, doncs, eh? Això de com ens intentaríem comunicar amb aquesta bona gent, diguem. Repassem una mica algun dels mites que hi ha, si et sembla, a l'entorn del sí. tema dels alienígenes i dels que venen i deixen de venir o es comuniquin amb nosaltres. Per exemple, jo te'n llanço algun, a veure com ho veus tu. Per exemple, escolta'm, els aliens van construir les piràmides? Aquest, jo l'he sentit a dir
6: piràmides, moltes vegades. I ho pots fer extensible per fer un pecatet, perquè n'hi ha moltes de teories així folklòriques respecte a què han fet els aliens amb la humanitat. Suma i Stonehenge, suma i les línies de Nazca...
5: Coses
6: suma
5: antigues.
6: I... Sí, els caps aquells de l'illa de Pasqua...
5: Això.
6: Moltes coses, sobretot coses, les construccions del Machu Picchu, coses així amb pedres que costen de moure, sol haver...
5: Tot això ho ha fet ET.
6: Pel mig. Vale. Sí, passa que, clar, això és una mica una mirada que tenim els europeus, sobretot, una mica despectiva... Els europeus, en general, tenim una mirada despectiva cap a una mica tot. Tenim cap a altres continents, i també la tenim cap al passat.
5: Hi ha gent que especula... Som una mica execrables, vols dir, no?
6: Sí, quan tires enrere a la història d'Europa hi ha un forat negre, que és l'edat mitjana, que va ser una mica... Bueno, van passar certes coses allà una mica fosques, i tendim a pensar que, com que la societat sempre va anar millor, tot allò que hi ha abans de l'edat mitjana nostra, doncs, per força havia de ser pitjor. Per tant, com pot ser que uns egipcis poguessin construir les piràmides si havien de ser una gent que no tenien ni idea de res? I com pot ser que algú a l'altra punta, allà en una illa perduda al mig de l'oceà, tingués la capacitat de moure unes pedres, posar-les dretes i donar-los una forma de cap? Això... Tendim a oblidar que els egipcis tenien certs coneixements d'enginyeria, d'astronomia i... un cert recurs d'esclaus que els hi permetia fer moltes coses, si vulguis o no. Si pots anar tirant de gent que t'arrossega pedres.
5: Clar.
6: També sembla ser que tenien molta habilitat. Els últims estudis s'han intentat fer reconstruccions de com realment tenen un bon sistema hidràulics molt ben pensats, o sigui, realment sabien d'enginyeria i de moure palanques i coses amunt i avall per construir les piràmides.
5: Sí, en resum, també... no cal recórrer a la tecnologia o l'enginyeria extraterrestre per donar explicació dels monuments megalítics, sí. etc. No?
6: I també és el que deia del sentit comú, que desgraciadament quan l'apliques et desmunta una mica la il·lusió, que és, jo m'intento imaginar una civilització extraterrestre de moltes galàxies de llunyania, amb la tecnologia més, gairebé més màgica de la història de l'univers, amb la capacitat que tinguin de desplaçar-se molt més enllà de la velocitat de la llum, o de plegar l'espai i de moure's en forats de cuc i de fer les coses més inimaginables que nosaltres no podem concebre, i que arribin a la Terra i que es posin a muntegar pedres. Em costa. No.
5: Això és un tema, sí, ben, escolta, no saps mai, els camins d'ET són una mica inescrutables. Jordi, una cosa, que sí. abans ho hem deixat una mica a mitges, però crec que és interessant. Deies que no hi han hagut proves concloents de la presència de vida actualment extraterrestre, però hi han hagut maneres solvents i serioses de buscar vida extraterrestre. És cert, oi?
4: Home.
5: Que sí que hi ha diversos projectes i...
4: Home, i tant. I tant. De fet, aquests projectes, mira, n'hi ha un que, per exemple, el va portar a terme Frank Drake, que va treure la famosa equació de Drake, que ara l'explico, i Carl Sagan, famosíssim,
5: sí,
4: divulgador, astrofísic, brutal.
5: Carl Sagan, vull que els oients sàpiguen que és un dels inspiradors d'aquest podcast. Crec
4: tant,
5: que està bé, és de justícia dir-ho.
4: I tant, i tant. Doncs mira, ells es van fer una pregunta. Ells van dir, si nosaltres podem enviar ones de ràdio, ells també.
5: Uh-huh.
4: Per tant, què fem? Doncs mira, posem un radiotelescopi a mirar l'espai. Engeguem dia i nit allò i escoltem. A veure
5: què passa, no?
4: A veure si passa alguna cosa. Això és com no sé, com posar Antena 3 i esperar que parin els anuncis. Vull dir, tardaràs.
5: És molt difícil, eh? Jo crec
4: sí.
5: no... complicat.
4: Sí.
5: Perquè, clar, ho has dit molt ràpid, radiotelescopis, és a dir, que bàsicament
4: sí.
5: són unes antenes...
4: Unes antenes parabòliques que miren, doncs, les senyals de ràdio. Tant et poden mirar... Tots els cossos celestes emeten ones de ràdio. El Sol l'emet. Júpiter emet ràdio. Els satèl·lits emeten ràdio. Una ràdio emet ràdio, no? Partint d'aquí, doncs, van muntar el radiotelescopi de Recibo, Puerto Rico, que es va ensorrar el 2020. Vaja, aquest,
5: sí, malauradament.
4: Sí. I també tenien l'Allen Telescope Array a Califòrnia.
5: Un apunt una mica friki. Sí. El telescopi d'Arecibo surt a la pel·lícula GoldenEye de James Bond, en una escena espectacularíssima, com tantes, però la primera de Pierce Brosnan. Ho dic per si els espectadors tenen ganes de veure el telescopi, sí, més enllà del que puguin veure en un documental, el poden recuperar.
4: És brutal. Digues. També hi ha les imatges en directe de com quan es va trencar aquest telescopi i es va ensorrar, que també sap greu, perquè era una bestialitat. Sí, al mig de la selva. Doncs mira, van aconseguir escoltar un senyor amb aquest projecte. El projecte SETI, es deia. I van escoltar un senyor que va durar 72 segons. No s'ha tornat a repetir mai més. És el senyal que en diuen, és el senyal wow. Perquè al costat, amb un paper, van apuntar wow.
5: Ah, dius, una exclamació, no? Hosti.
4: Sí. Doncs aquesta senyal no se sap d'on prové, però es pensa que, com sempre, hi ha al darrere doncs, un satèl·lit espia rus que va passar just per allà on estaven observant i va emetre unes ondes. O que algú del SETI es va deixar el microones obert. És a dir, era una senyal tan forta que
5: havia de ser propera.
4: Sí, havia de ser bastant propera. O
5: sigui, no són les alineacions d'Independence Day del principi de la pel·lícula.
4: No. Ara bé, aquí has de pensar quina probabilitat hi ha que una civilització extraterrestre pugui enviar-nos una senyal. I aquí entra l'equació de Drake. L'equació de Drake posa en context una sèrie de paràmetres. I et diu que, per exemple, la qüestió de Drake és la vida extraterrestre pot anar des de zero, és a dir, que la Terra sigui l'únic lloc, fins a milions. Vale? Però ara anem a mesclar una mica els paràmetres. Per exemple, té en compte quantes estrelles hi ha en una galàxia. Per exemple, la nostra galàxia té 400.000 milions d'estrelles.
5: Quasi res, eh?
4: És quasi res. Després t'has de fer una altra pregunta. Quantes d'aquestes estrelles tenen planetes al seu voltant? Vale. Quants d'aquests planetes estan a la zona habitable?
5: Clar, perquè no tota la zona al voltant d'una estrella ho és.
4: No, clar. A Plutó és complicada la vida, per exemple.
5: Està clar.
4: Després, quants d'aquests, si hi ha vida en aquell planeta, quants podrien arribar a desenvolupar intel·ligència? I després, si han desenvolupat intel·ligència, quants voldrien comunicar-se? Perquè potser no ho voldrien.
5: No
4: potser
5: tots.
4: Es tanquen i no ho diuen.
5: Per lo que s'ha d'escoltar, no?
4: Exacte. I després, quant de temps durarien fins a autodestruir-se?
5: Vale. I què sortia?
4: No, esclar, aquí a aquesta equació tu li pots posar els paràmetres que tu vulguis. Però esclar, sí, surt que realment en una galàxia com la nostra hi ha d'haver milers de planetes.
5: És a dir, per poc volum que hi posis en qualsevol dels paràmetres, de seguida se't dispara una barbaritat, no?
4: Exacte, però pensa una cosa, mira, la nostra missió, la primera missió de ràdio que es va fer va ser, si no recordo malament, el 1906. Va ser una missió de Nadal que es va fer amb una ràdio americana. Aquesta missió, doncs, ara està viatjant per l'espai. Però, esclar, s'està atenuant, vull dir que segurament és pràcticament indetectable. Què passa? Que aquesta missió ara té 100... Si va ser el 1906...
5: 119 anys.
4: És a dir, ha arribat aquesta bombolla a 119 anys llum, que és molt poc en la nostra
5: galàxia. La distància còsmica és molt poquet.
4: Sí. És una misèria. Hem tocat molt poques estrelles. D'acord? Doncs, clar, ostres, aquí la nostra capacitat de comunicació potser va més durant amb els propers anys, però de moment potser som bastant invisibles per tota la galàxia.
5: En qualsevol cas, si n'hi ha, han de quedar molt lluny, no? I molt difícil que puguin arribar, perquè la llum té una velocitat limitada, no?
4: Ah, exacte. Aquí hi ha el bo.
5: Tornem una mica al que explicàvem abans, en la línia dels mites que envolten tot plegat. Albert, escolta'm, s'ha dit molt, però això de que el govern amaga cadàvers extraterrestres a l'Àrea 51...
6: Home, és un superclàssic, a l'Àrea 51, n'ha parlat abans una mica en Jordi, Et coincideix el tema de l'Àrea 51 amb el mític moment de Roswell. Això tenia totes les peces perquè algun dia es convertís en un mite absolutament popular sobre el tema dels ovnis. De fet, la zona al voltant de l'Àrea 51 és visitada per molta gent que suposadament intenta acostar-se allà d'estranquis per veure les activitats que hi ha en aquella àrea. Passa que la realitat és més prosaica, realment. L'Àrea 51 és una més de les àrees secretes que té el govern dels Estats Units. I bé, el que passa aquí és que, com a molts altres països del món, els militars tenen males puces i tampoc els agrada que vagis ficant el nas a les seves coses. I l'Àrea 51, justament, és un espai on durant molt de temps sembla que era el lloc ideal per fer algunes proves d'avions espia. Alguns models, he trobat aquí l'U-2, l'SR-71, models que per l'època eren molt avançats i que, bueno, suposo que els devien provar, volaven per allà i era fàcil que generessin algun tipus d'imatge, d'objecte donant voltes per damunt de l'Àrea 51, que sumat a tota la gent que s'acostava per allà perquè això estava a prop d'on hi havia hagut el mític incident de Roswell i on s'havia generat la llegenda urbana de que hi amagaven restes d'alienígenes, ha acabat sent la tempesta perfecta. Del tema aquest de l'alienígena de Roswell és molt graciós. He trobat, no sé si és molt fiable, però he trobat un senyor que afirma que estava fet de làtex i vísceres de xai. És una cosa que m'ha...
5: Veus?
6: M'ha cridat l'atenció.
5: Però aquest... Era aquell que van fer l'autòpsia en un vídeo, en directe... Bueno, en directe, no sé si era en directe, no? Però us en recordeu de què va haver un vídeo que va ser molt famós?
6: Sí, això als anys... Crec que als anys 90 es va com suposadament filtrar un vídeo de l'autòpsia de l'alien de Roswell dins de l'Àrea 51, que es veia, bueno, es veia una mena de sala de quiròfan amb un nino bastant lamentable i com el anaven obrint, i es veu que la gent que se'l va analitzar de seguida va veure que estava ple d'incoherències històriques amb el material que feien servir i amb tot plegat.
5: Recordo algun late night de les televisions privades espanyoles, el Pepe Navarro i aquesta gent sucant i pa, amb aquest tema.
6: Sí, sí. I per tancar el tema de l'Àrea 51, sí, que també ho ha mencionat abans el Jordi, últimament, aquests últims anys, per exemple, el 2021, s'han alliberat alguns dels documents secrets de la CIA i uns anys abans també Scotland Yard va alliberar molts dels seus informes de temes d'OVNI, això. I us podeu imaginar que hi ha tota una legió de gent que s'ha dedicat a analitzar-los i intentar trobar ni que sigui algun tipus de relació o cosa que intuïtivament puguis acabar relacionant amb alguna d'aquestes teories mítiques. Sí, només jo els he remenat, aquests documents són bastant graciosos. La majoria són informes amb dibuixos com de nen petit, de coses.
4: De dibuixos, d'esquemes. Sí, sí.
5: Esquemes.
6: Senyors molt alt i cases, sí. Molts són els informes que feia la persona que anava a una oficina de policia d'algun lloc.
5: Del xèrif.
6: He vist això, i deien, va, dibuixa-m'ho. I llavors és bastant graciós. Sí, si en 2.800 documents d'aquests de la CIA, i em sembla que són 750 pàgines de documents de Scotland Yard, no, ningú d'aquests suposats investigadors en el món OVNI ha sapigut trobar-hi res.
5: Res,
6: que relacioni amb l'Àrea 51. També, òbviament, podem dir que aquí algú ho ha censurat i han tret les pàgines que no...
5: Jo ara t'anava a dir, t'anava a parlar d'un dels altres mites que està relacionat amb això, que és això dels homes de negre, que tapen la veritat. No sé, això, què n'hi ha d'això?
6: Home, sí, uns senyors vestits amb uns trajes, traje
5: sempre
6: corbata negra, amb unes ulleres de sol...
5: Són enterramorts,
6: sí, sí,
5: o què són?
6: Es presenten en un lloc on algú ha vist alguna cosa que no tocava i els hi esborren la memòria, cosa que estaria molt bé. Jo m'agrada molt el cine, he vist pel·lícules que m'agradaria esborrar la meva memòria. O la discografia de Letizia Sabater, m'hagués agradat esborrar-la, però desgraciadament la tecnologia no existeix. Això és molt... A vegades sembla que això s'hagi popularitzat molt.
5: Letizia, des d'aquí una abraçada, per cert, si ens escoltes...
6: Sí, sí, sí, tot el
4: respecte. Sí, tot el respecte.
6: Tot el respecte. Respecte infinit cap a Letizia.
4: Ah, exacte.
6: S'ha fet molt popular al cinema i en algunes sèries mítiques com Expedient X, aquest concepte d'homes de negre, però és més antic. Però torna a ser el mateix una mica com es pot relacionar també amb l'Àrea 51. No deixa de ser un fruit de l'època en el que va néixer. Estem parlant de Guerra Freda, món controlat per dos blocs, societat una mica paranoica perquè ve d'haver descobert que tenen unes bombes que es poden exterminar, i bueno, són unes dècades una mica de mirar-se de reull i de molts secrets i de moltes coses. Llavors, sí que és obvi que en aquella època sí que hi havia... Aquesta és una de les èpoques daurades de l'espionatge, del control estatal i de la paranoia. Llavors, això de pensar que si algun dia fas alguna cosa que no toca, se't presentarà algú a casa i t'esborrarà la memòria o t'esborrarà tu, bueno, encaixa bastant amb el seu temps. I sembla que ho hagin adaptat una mica com el mite de l'home del sac, versió ovni, d'això. Si veus un ovni, apareixerà un... Encara que estiguis a això, em fa gràcia, eh? Allà a Salou fent un gin tònic o al mig del desert de Namíbia, vindran vestits sempre igual, cosa que, ostres, com a cos d'elit ultrasecret, tenir un uniforme així és bastant poc útil.
5: Sí. Poc pràctic, diguem.
6: Lamentablement... Sí, lamentablement, això sí que té la seva part de veritat, perquè sí que, agafeu la història d'Argentina i segur, històries de gent que apareixia a llocs i feia desaparèixer gent són bastant comuns, passa que lamentablement no tenien a veure amb els ovnis tant com amb la dissidència política. Però, bueno, és una barreja curiosa que s'ha fet d'alguna cosa que sí que realment devia passar, que és que els governs tenien gent fent operacions secretes per tot arreu durant la Guerra Freda, doncs algú va decidir que també estaven allà per esborrar la memòria de la gent que tenia informació prohibida sobre els ovnis.
5: Qui sap si el mític Caso Manises d'Espanya, d'ovnis, que li agrada tant a ser comunicador bastant conegut, també té a veure amb la policia patriòtica, qui sap. Mira... Jordi,
4: sí.
5: Seguint una mica el fil del que dèiem abans, hi ha alguna de les missions conegudes de la NASA, de les més mítiques, no? Que segurament tu abans ens parlaves d'aquella ona de ràdio que va arribar tan lluny, no?
4: Sí.
5: Però, per exemple, hi ha, i a més crec que aquí Carl Sagan hi té a veure, la sonda Voyager, no? Que també la van llançar, no sé quin any, no sé si tens les dades, però que també encara, no sé si a hores d'ara encara emet. No sé què ens en pot explicar, si hi ha alguna referència interessant sobre la Voyager,
4: doncs mira,
5: perquè em sembla que alguna cosa
4: sí.
5: Hi ha.
4: És que és molt interessant el cas dels Voyager, perquè es van llançar el 1977, són dues sondes bessones, es van llançar amb un temps de diferència entre una i una altra, i totes dues han sortit ja del sistema solar.
5: Uh-huh.
4: És a dir, estan viatjant ja per l'espai interestel·lar. Esperant
5: o sigui, és
4: que
5: el primer objecte humà, no?, que surt uh-huh. del sistema solar, eh? Això té molt de mèrit.
4: Exacte, el 1977. Fixa't si és tan lluny que la comunicació entre les Voyager i la Terra tarda 22 hores a arribar, pràcticament un dia llum. Això és molt.
5: Déu-n'hi-do, eh? Clar, ja quan et poses bestial. Nerviós quan tens una mica de retard en una connexió videoconferència, imagina't.
4: Imagina't ara. No, de tant en tant n'hi ha alguna que encara dona senyals de vida. Uh-huh. Però n'hi ha una, és que és molt bo, és que porten un disc d'or. Sabies que portaven un disc? Un disc de vinil.
5: No sabia que era d'or.
4: Sí, és d'or. Se'n diu el Golden Record.
5: Quin gasto, això?
4: Sí, són dues grosses. Si el busqueu per internet, allò es veu gruixut, allò val calés, eh?
5: I amb què el fas anar? Perquè, clar, on el poses?
4: Clar, aquí hi ha la cosa, que si tu el mires, hi ha tota una sèrie de símbols que jo, a priori, no n'entenc cap.
5: Mhm. Uh-huh.
4: No els entenc, és impossible. Hi ha unes ones, hi ha unes com una espècie de radis que surten d'un lloc, una rodona, i això representa que són les instruccions pels extraterrestres perquè, si troben aquest disc, puguin escoltar-lo.
5: Clar, perquè... si tu, que a més tens formació científica, a primer cop d'ull et sembla un garbuig incomprensible,
4: un jeroglífic,
5: no sé, un ésser... extramundà, extraterrestre, que com deia l'Albert, no sabem ni tan sols si té ulls o quin tipus de codis culturals té.
4: Però bé, li hem enviat unes instruccions amb uns extraterrestres a la manera humana, és a dir, amb unes gràfiques que assenyalen, doncs són senyals químiques, eh? Algunes, per exemple, n'hi ha una que et representa l'àtom d'hidrogen, la molècula de l'hidrogen, perdó. N'hi ha un altre que et representen els pics d'uns certs àtoms, ara no sé quins són. Uh-huh. Però bueno, dins del disc hi ha gravats en 55 idiomes hola.
5: Uh-huh.
4: Doncs allà, hola, namasté, tot això. 55 idiomes, el català evidentment no hi és. No fos llàstima. Cas, no fos cas. També hi ha sons de balenes, hi ha música de Bach, i en Chuck Berry, o el petó d'una mare.
5: Per clar, exemple, però tot clar, això, per una diguem una raça o una espècie de terrestre, pot sonar sí, sí, com sí. un... Bé, no sabem ni si tan sols el so ells el poden orelles, percebre, no? Clar, no sabem.
4: Sí, sí, exacte, és molt raro. Clar, també inclou aquestes instruccions per reproduir-lo assumint que els extraterrestres no tenen lectors de discos de vinil.
5: Està clar.
4: Però aquestes instruccions, clar, potser són les úniques instruccions al món que, com que no tenen, no estan escrites amb lletres, doncs no tenen faltes d'ortografia. També pot ser això.
5: Segur.
4: Ara, m'imagino que si poguessin escoltar-nos, el primer que pensaria, jo si fos extraterrestre i em trobo allò i ho puc escoltar, jo segurament pensaria, ai, mira quina civilització més simpàtica. Ai, que macos.
5: Sí, sí.
4: Que ens envien sons de coses que no sé què són. Però... Perquè no hi ha imatges, eh? No soy prou.
5: Clar,
4: no hi ha
5: tot,
4: cap
5: això, tot això no sé fins a quin punt ens acaba... Bueno, en fi, aquí és el que dèiem, eh? Era Carl Sagan un dels que hi va ser al darrere d'això i ell sempre deia que l'únic diguem idioma universal sí o sí o diguem-ne cosmològic és les matemàtiques. Per tant, entenc que es deuen poder desxifrar aquests jeroglífics a partir de
4: estan fets en aquest sentit. No? Sí, sí, estan fets en aquest sentit.
5: Albert, escolta, acabem els mites. N'hi ha un que a mi em fa especial il·lusió i em fa especial gràcia, que és això de que els extraterrestres dirigeixen sectes i governs des de l'ombra, que és la gran conspiració, no? Que és sobre el que s'ha construït la gran quantitat de mites. Tu, això ho has estudiat? En saps alguna cosa?
4: Ho ets, perquè...
5: Ho ets, en formes part? Ets
6: bueno,
5: un dels...
6: Bueno, sí. Ah, clar, podria...
5: Supernumerari? Podria.
4: Sí, sí.
6: O sigui, si assumim que són igual que nosaltres, escolta, aquí entra tot, eh?
4: Ah, jo, és un centre de poder, tu.
6: Sí, sí, bueno. Una cosa terrorífica. Jo el dubte que em genera la gent que pensa que els aliens, o sigui, una civilització ultra superavançada, dedueixo que és molt intel·ligent, suposo que prou com per haver desxifrat el disc de les Voyager, s'han infiltrat en la nostra societat i ens governen i porten els designis de la humanitat. La pregunta que em genera és, i no ho poden fer millor?
4: O sigui, sí, aquesta, això és... Sí,
6: sí, governen el món i això és l'únic que els hi surt.
5: És a dir, no són capaços ni de dirigir el trànsit del dilluns al matí?
6: Sí, no sé, la R3, o sigui...
5: Rodalies, traslladat... per qui sigui dels països catalans i no sigui de Barcelona o de...
6: O sigui, has pogut viatjar a través de l'espai i no pots fer anar uns trens? O sigui, estàs com a classe dirigent...
5: Hi ha algun dèficit aquí, sí. Això també tens raó, és veritat.
6: Clar, aquí hi ha moltes derivades curioses. O sigui, primer, imaginem que això, que són els aliens els que ocupen, diguem... els espais de poder, per tant, la gent que ens governa són extraterrestres. El que dèiem de la probabilitat estadística de que la vida evolucionada en un altre planeta sigui exactament com la nostra. Això passa a les pel·lícules, aviso, perquè quan arriben a un altre planeta de Star Wars i hi ha humans, és perquè és més barat per fer la pel·lícula. En principi, no...
5: No hi havia
6: sempre
5: caigut,
6: poden respirar i tot això, sí.
5: Té sentit, clar.
6: Però hi ha una que m'encanta i... Potser se li podria dedicar un programa un dia més divertit, que és el tema dels reptilians.
5: Ah, home,
6: que té moltes vessants, però una és... Hòstia, han arribat aquí uns... En algun moment de la humanitat
5: van arribar
6: aquest.
5: Uns... Jo crec que es barregen moltes coses. No sé vosaltres, però jo no l'he entès gaire. Si poses una mica
4: jo me'ls imagino rèptils amb una màscara humana.
5: No ho tinc clar,
6: Té moltes variants, O sigui, hi ha gent... No, són gent... Són els nostres... O sigui, és una línia evolutiva dels cocodrils nostres. No són aliens, òbviament. No sóc tonto. No venen uns cocodrils extraterrestres. Són els nostres cocodrils.
5: Ah,
6: que s'han transformat en humanoides.
5: Ah! No cal que vinguin de fora, diguem. Ja.
6: Sí. Per no sortir-nos de la temàtica del capítol d'avui, assumim que això, que són una mena de cocodrils extraterrestres humanoides que han vingut, que d'alguna forma són capaços de posar-se una màscara damunt de la cara de cocodril. És complicat perquè té una estructura cranial bastant...
5: Bueno, són com els de la sèrie, no? Els de UB.
4: Sí. Té molt ruixat, tu.
6: Hòstia, com governaria un rèptil? Això... No sé si us heu preguntat mai.
5: A veure,
4: hauria de fer anar...
5: No ho pregunto
4: gaire,
5: però... La
4: temperatura de les cases seria clau, perquè si van aquesta, a baixa temperatura només tindran femelles, no?
6: Sí, sí. Deixem aquest punt pel final, perquè ens obre una derivada molt interessant. Si,
4: a veure.
6: Primer, també hi ha una línia que és que són híbrids, de rèptils humanoides.
4: La hibridació existeix.
6: La hibridació existeix en la biologia, hi ha espècies que poden hibridar, però és bastant típic en les plantes i els fongs. Amb els animals, bueno, en principi genera organismes que no són fèrtils, podríem pensar en el ligre dels circs barats aquests que ara estan prohibits, barreges un tigre i un lleó i et sortia un ligre, això és com un híbrid. Oh, però en tot cas, és complicat, perquè...
5: No sé com hem anat a parar el ligre, però està bé.
6: L'últim avantpassat comú entre un mamífer i un rèptil crec que se'n va als 300 milions d'anys enrere, i entremig, diguem que l'ADN s'ha distingit, s'ha separat bastant, i és complicat. Hi ha una altra cosa, aquí sí que m'ha encaixat una mica més amb la teoria. L'estructura del cervell d'un rèptil és diferent de la nostra. No sé si ho teniu clar. I una de les coses en les que són diferents és amb el neocòrtex. El neocòrtex dels rèptils és molt més simple que el nostre. Clar, la funció del neocòrtex va lligada

0: Dubtar-nos vol dir que necessiten la la regulació de la seva pròpia temperatura depèn de la temperatura a l'exterior. Llavors, això com a governants, ostres, els deixen bastant mal lloc, perquè, hosti, si estem governats per uns organismes ectoterms, per què coi has deixat que passi el canvi climàtic i l'escalfament global? Llavors, sí, és una pregunta que...
1: O sigui,
0: m'ha portat a reflexionar una mica.
1: No és descartable que estiguem dirigits per aquest senyor, per aquests éssers, perquè efectivament, pel que fa a la seva, diguem-ne, configuració cerebral, quadraria, però per altra banda, biològicament és un fracàs absolut que ells mateixos dirigeixin i hagin permès el canvi climàtic, perquè van contra la seva pròpia espècie. Però escolta'm, també van contra la humanitat.
0: Tot porta a pensar que són uns governants... Ja. Sí, tot porta... Tot per defensar uns governants una mica lamentables, eh? Yeah. Llavors, clar, no sé, no, té poca màgia, en el fons, si tu mires.
1: Tens raó. Això, quan hi poses el focus una mica, la lupa, sempre tot falla una mica més, eh? Bueno, no sé, jo crec que podríem estar moltes hores parlant d'això, i ens hem descuidat moltes coses, en aquesta tertúlia, perquè no hem pogut parlar dels cercles dels camps de blat, que podríem dedicar un programa sencer, potser ho farem, eh?
0: O no
1: ho sé, ja ho veurem, És interessant, realment, hi ha molta literatura al respecte.
0: Sí, tenint en compte que la persona que els va promoure va dedicar-se per activa i per passiva a explicar que ho havia fet ell i ho va documentar. I que,
1: sí, però
0: no li feien cas.
1: Darrere d'això hi ha tota una història i una literatura sobre de com va dedicar-se a explicar que era ell i com no ho creien i com gent va crear teories paral·leles. És extraordinari. Escolteu, crec que... ens toca tancar l'edició d'avui, que l'hem dedicat als ovnis, i donar-vos les gràcies, Jordi, per, com sempre, posar els peus a terra.
2: Gràcies a vosaltres.
1: L'Albert, per mirar el cel amb molt de criteri. I Xavi, per recordar-nos que al final els humans, de veritat, sí que som els éssers estranys de tots els que es fan i es desfan. Tot i que després d'escoltar-vos començo a sospitar que algun de vosaltres tres no és exactament d'aquest planeta, eh? I recordeu... com li deia el personatge d'Angola Profunda, Fox Mulder, una mentida, senyor Mulder, s'amaga de manera més convincent entre dues veritats. Això, estimats oients de la Terra no és plana, val per qualsevol àmbit de la vida. O sigui, que compta amb les veritats i, sobretot, amb les mentides que ens hi amaguen els homes de negre. Si us ha agradat, compartiu l'episodi i seguiu-nos a xarxes. Ens retrobem al proper programa amb més preguntes i potser menys respostes. Y puché algún test de ADN galáctic. Fins la propera.
3: Ya hemos visto suficiente, vámonos.
4: De acuerdo. Pero alguien nos está observando desde alguna parte. Hay fuerzas extraterrestres que actúan sin que las percibamos. Estamos solos en el universo, imposible. Si tenemos en cuenta los misterios que nos rodean, los curanderos vudú de Haití, los numerólogos tibetanos de los Apalaches, los misterios sin resolver de... misterios sin resolver. La verdad está ahí fuera.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Forever Joves! Forever Joves! Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
2: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
2: Qui estima la música, estima la vida.
1: Forever Joves!
2: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
3: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: Laura, què és això que està sonant?
1: Què creieu que és? Jo crec que molta gent que està per aquí ja ha identificat què és.
0: Sona molt bé.
1: Sona fantàstic. A veure, deixem
0: unes notes. Gira cap allà, gira cap allà.
1: Doncs estic segura que molts dels que estan escoltant, que ens estan veient, ja saben qui és aquest músic. Un músic amb arrel samboiana, que a més és un gran defensor de la nostra cultura. Donem la benvinguda.
0: Però estem a escoltar-lo, que això sona molt bé, anem a escoltar.

0: Un fort aplaudiment per a Ricard Ros.
1: Doncs molta gràcies, Ricard, per visitar-nos.
0: Què tal? Com està, Ricard?
2: Molt bé, superant la Puríssima.
0: Has d'anar faire després de...
2: Home, sí, abans i després sempre.
0: Aquest sacdejament, sí o no?
2: Molt, molt d'aire.
0: Quedes hiperventilat una mica, potser,
2: una mica,
0: no?
2: Sí. Ja m'he hiperventilat pujant per aquí, per la pujada.
0: Què tal, la Puríssima? T'agrada?
2: Sí, m'encanta, home, i tant. I a més és una data bastant significativa perquè és com la festa major d'hivern i sempre ha sigut això, no?, per tots els santboians i santboianes.
1: Escolta, ara veiem tocar aquest sac de gemecs. Què és el que té que t'agrada tant a tu?
2: Doncs és un instrument que em va atrapar des de, pràcticament des del que vaig escoltar amb altres cultures, et diria primer, no? Perquè el sac de gemecs és un instrument que aquí es va perdre a Catalunya. L'any 58 es va morir l'últim sacaire que hi havia, que vivia a Vegas. Es deia Francesc Pasqual Stons i vivia al Mar Roig, era el masover d'allà. I del 58 al 82 no hi va haver ningú que toqués l'instrument aquí a Catalunya, es va perdre la tradició oral, diguéssim. I llavors jo de petit el vaig començar a sentir a través d'altres cultures com la gallega, com l'escocesa, i quan vaig tenir com... Jo vaig començar tocant la gaita gallega, quan vaig tenir com 17 anys em vaig adonar que teníem un instrument aquí que es deia sac de gemecs, que era la nostra cornamusa, i llavors ja vaig fer el camí cap allà, cap a aquest instrument.
0: En què es diferencia de la gaita gallega, per exemple?
2: Doncs una mica en la morfologia. La gaita gallega té els bordons cap a dalt i els té separats. Nosaltres els tenim junts, veieu aquesta peça?
0: Sí?
2: Els uneix. Això és bastant únic a les cornamuses d'Europa. I llavors, en aquest cas, el meu sac, aquest li diuen sac d'escenari i els bordons van cap allà. Però en el sac de gemecs tradicional, diguéssim que els bordons van cap a terra.
1: Perquè tècnicament com funciona això? És a dir...
2: Com funciona? Mira, jo us ensenyo. Aviam, podeu aguantar el micro un moment?
0: I tant, sí. Mira.
2: Diguéssim que el que fa la melodia és aquest tros de l'instrument que es diu grall, que això, si ho mires així, aquest recorda.
1: A la gralla. A la
2: gralla. Sí. I com es diu? Grall. Vale? Llavors, si voleu, puc fer-lo sonar només sol, això. Vale? Això és el grall, que és el que fa, diguéssim, la melodia. I llavors ja... això és una cosa que es van inventar ja a la Grècia antiga. Hi havia un instrument que es deia aulos, que estava format per un grall i per un altre bordó. Els bordons són això, que és el que fa el so constant. Si m'aguantes un moment el micro un altre cop, perdó.
1: Sí, això és un privilegi, que ho puguem tenir aquí a la carpa municipal.
2: Si trec això de l'instrument, del sac, i el faig sonar, si vols, posa-la aquí.
0: Molt més greu.
2: Això és el que fa la nota constant, els bordons aquests, i diguéssim que en el sac de gemecs la característica és que està afinat amb do. Llavors tenim aquest bordó que sona en do greu, aquest petit que sona en do agut, amb el mateix toc al grall, i aquest que sona amb sol. I això, si us hi heu fixat, això està fet de... Un moment, un altre cop, perdó. Això és una canya, simple. Si mireu això és una canya de riu, veieu? I això sona així. És canya simple i diguéssim que doncs a la part aquesta, que és el grall, això és una canya doble, que són dues canyes de riu igual, posades així una davant de l'altra i sona així.
0: Uau!
1: Déu-n'hi-do aquest, eh?
0: I com has après a tocar aquest sac de gemecs si dius que estava desaparegut?
2: Doncs perquè hi va haver tota una sèrie de gent, sobretot músics i lutiers, que l'any 81-82 van començar a recuperar els vells instruments dels antics sonadors i els van com reconstruir. Llavors van començar a fer uns nous sacs de gemecs perquè poguéssim tocar, diguéssim, els músics d'ara.
1: De fet, molts potser et coneixen per el teu projecte amb Ros, però sí que és cert que ara has iniciat també un nou projecte que justament té com a protagonista aquest sac de gemecs. No sé si ens el podries explicar.
2: Doncs sí, això és un projecte que fa... Em penso que fa 4 o 5 anys que tinc en ment, i que quan em van encarregar des del Departament de Cultura les músiques de l'Àliga, de l'Illeón i del Bou, i ara la Molassa també, jo sempre els vaig dir que endavant, que jo les faria amb sac de gemecs, perquè és l'instrument que era propi d'aquí fa 150 anys, però que la intenció també era com tornar que la gent tornés a tocar aquell instrument, no? Sí, jo el toco perquè doncs, he pres sol i perquè l'he volgut aprendre, però el que volem fer és crear una colla de sacs de jamecs aquí a Sant Boi i ensenyar l'instrument i que els balls propis d'aquí sempre estiguin tocats per aquesta cornamusa, la nostra cornamusa.
0: I com ho fareu, això?
2: Com ho farem? Esperem que bé. Doncs ja estan encarregats 10 sacs de jamecs a un artesà, el Lutier, el Sans, que és de la Garrotxa. De fet, aquesta fusta és doncs, feta allò a la Garrotxa. Això és boix. No sé si coneixeu la fusta de boix. Bueno, és una fusta molt lleugera i que va molt bé pels instruments de vent. Llavors, doncs, el que hem fet és encarregar doncs, 10 sacs de jamecs i la idea és, doncs, quan els comencem a tenir, començar a muntar la colla, ja hi ha molta gent interessada. La muntarem amb la gent de Casablanca, amb tota la gent del Nico i companyia, amb els que fan ballar realment doncs, l'Àliga, l'Illeon i el Bou. I no sé, ho intentarem fer bé.
0: Segur que sí. Ricard, moltes de les persones que estan aquí segurament et coneixen pel teu projecte Electrofolk. Sí. En quin punt es trobeu?
2: En quin punt ens trobem? Doncs mira, abans d'ahir vam fer, crec que, l'últim concert de l'any. I ara la meva intenció és començar a composar el tercer disc, diguéssim, que no sé com es dirà ni res, però sí que ja començo a tenir moltes idees i bé, doncs esperant també tenir més concerts l'any que ve i una mica doncs això, tirant endavant el que serà el futur.
1: Perquè ara mateix deies que estàs en aquest impàs, no? Entre que finalitza una part del projecte i comença una nova. Què gaudeixes més, aquesta part de defensar un projecte que ja has fet o la part de creació del projecte nou?
2: Home, la part de creació és tot un repte, perquè normalment els faig sol, els discos, i llavors doncs és tot, bueno, ets tu mateix amb tu mateix doncs, creant tot un repertori, no? I bueno, realment, com gaudeixes més és després tocant un directe, no? I després en directe sí que vaig amb cinc músics, gairebé tots del Baix Llobregat, no? I bé, doncs, al final, com ens ho passem bé és tocant nosaltres.
0: A més, tu també ets un gran defensor de la cultura popular, ho veiem amb la recuperació d'instruments antics, de cultura. Què és el que té, en concret, la cultura popular de Sant Boi que la fa especial?
2: Doncs que, sobretot que està molt viva, penso jo, no? La Puríssima és un clar exemple, o l'Aplec de Sant Ramon, o la Sant Boiana, o el moviment de les corals, o els Ateneus, no? Penso que és, som un poble molt viu i sempre que ve molta gent de fora, i nosaltres també que organitzem el Festival Rubri Folcum, molta gent que ve de fora sempre que ve diu, hòstia, aquest poble està superviu, teniu la música com molt... molt, molt interioritzada i bé, doncs jo penso que es nota moltíssim en com som els de Sant Boi, com hem viscut i com hem vist. Jo de fet no seria músic si no hagués vist gent tocar l'altaveu, doncs veure tocar els meus propers trau, les Philips, el meu primer grup Aran l'any 96. O sigui que jo penso que és una qüestió que està molt, molt interioritzada, no?
0: I què té el folk que t'ha atrapat tant a tu?
2: Hosti, doncs a mi m'ha atrapat perquè realment és una música que em crida, no? que em fa anar-hi cap allà, no? I té, jo suposo que té unes harmonies, les melodies aquestes, no? el que hem sentit a casa, no? Com cantem el tió quan el fem cagar, no? o quan cantem Nadales, o quan, penso que tot això és com, o quan cantem el Som de Sant Boi, no? Que és com, hòstia, això ens connecta moltíssim a qui som, no? Realment.
1: I en aquest cas, tu apostes també per introduir-hi la música electrònica, que és el que creus que hi aporta en aquest sentit?
2: No sé, a mi m'hi aporta que m'agraden els dos mons, no? I és un projecte que per fi m'ha permès com unir aquests dos caps, no? I a més és un... O sigui, a mi la música electrònica sempre m'ha agradat moltíssim i penso que és una música que està connectadíssima doncs, amb el Lara, no? I agafar la música popular i tradicional, que és una música que ens ve des de fa molts anys, les melodies, per exemple, que he començat tocant avui, que és el Ball de Pastorets, és una melodia que està documentada des de fa més de 200 anys, no? Que es toca a Catalunya. Llavors, unir aquests dos mons em sembla com que és una manera també de fer-lo per viure, saps?
0: Tu has tocat moltes vegades aquí a Sant Boi, davant d'un públic 100% santboià. Què té aquesta audiència que no tinguin altres? No sé com responem al públic d'aquí.
2: No,
0: són més trempats o menys que...
2: Molt trempats, sí? Sí. Sí, sí, de fet, mira, ara quan pujava cap aquí venia escoltant un single nou d'un grup escocès que vam portar l'any passat a Sant Boi i els tios van flipar. O sigui, un trio d'Escòcia van venir aquí i el públic estava, o sigui, 200 persones a Cal Niño i estava tothom enfervorit, saps? I era com, sempre ens diuen, la gent que ve de fora és com, tio, què passa aquí? Passa màgia, no? Hi ha molta gent, per exemple, a Galícia que quan venen a Sant Boi li diuen la terra promesa, no? La tierra prometida.
0: Saps? Que...
2: Sí, sí, en sèrio. Sí. I és com... Ens fa sentir superespecials, no? Que el públic sigui tan fervent i tan calent.
0: Esperem, no?, que l'alcohol no tingui res a veure, eh?
2: No.
0: En aquesta efervescència.
2: No. Una mica, sí, però molt poc.
1: El toc, just
2: un toquet, sí. El toc de ratafia.
1: Sí, ara parlaves d'aquesta màgia que té Sant Boi i estem fent una pregunta sempre a tots els nostres convidats, que és, què és per tu viure santboianament?
2: És un sentiment. És que, de fet, jo tinc una cançó que es diu Santboianament, no sé si ho sabíeu.
0: Ostres, doncs mira, podria haver sigut l'opening d'aquest
2: programa. La podríeu punxar. De fet, és un lema que vam fer fa 3 anys a la Festa Major Alternativa. I llavors l'estribillo diu això, Santboianament és un sentiment, Santboianament és la meva gent, Santboianament ho tinc molt present.
1: Doncs nosaltres en aquest sentit també, i ara com ho deies amb aquesta composició que havies fet, també reivindiquem, l'Ateneu, les festes alternatives que també donen vida culturalment aquí a Sant Boi. Ricard Ros, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
0: Un fort aplaudiment per al Ricard.

0: Doncs avui comencem parlant de menjar bé i ho fem amb una nena que és molt jove, però que ens ha conquerit a tots i a totes per la seva habilitat als fogons. Ella és la Valentina Salazar, és guanyadora de l'edició de Masterchef Junior 11, però també ets actriu, ets cantant i és Carxofador 2025. Què tal, Valentina? Com estàs?
1: Molt bé.
0: T'agrada la Fira de la Puríssima?
1: Moltíssim. Cada any venim a veure les paradetes i la disfrutem moltíssim.
0: No sé si tens algun racó que sigui molt especial o que t'agradi fer alguna cosa en concret. No sé si comprar boles noves per l'arbre de Nadal o alguna figureta pel pessebre.
1: Doncs mira, sí, ens encanta comprar, veure, no?, les figuretes del pessebre i tot això a les paradetes és una cosa molt especial.
2: Valentina, volem començar pel principi. Com vas decidir apuntar-te a Masterchef Junior?
1: Doncs jo des de petita, que m'encantava el programa, era molt, molt fan i ho veia. I també m'agradava molt cuinar, llavors va veure l'oportunitat i des d'aquell moment va sorgir tot.
0: I d'on et ve aquest amor per la cuina?
1: Em ve de la meva àvia i de la meva mare, que m'han ensenyat aquestes arrels de la cuina.
2: Tu tens algun record de quan eres més petita i que començaves a cuinar per primeres vegades? D'això te'n recordes d'alguna cosa així que li tinguis un carinyo especial?
1: Doncs m'agradava molt cuinar pessics, no? Perquè, bueno, és una cosa molt bàsica però molt, molt bona al final i és això.
2: El dolç, eh? Tiraves cap al dolç,
1: sí.
0: Escolta, Valentina, tu vas ser la guanyadora d'aquest Masterchef, vas passar per molts programes, vas haver de cuinar molts plats. I jo crec que per lo petits que éreu teníeu molta pressió. Com portaves aquesta pressió? Et posaves molt nerviosa per voler fer-ho bé?
1: Al final, jo crec, la meva opinió, que si et poses nerviosa i comences a veure-ho tot negre, al final és quan les coses et surten malament. Llavors has de veure una solució al problema i a partir d'allà, doncs, fer-la.
2: I amb això també us ajudaven allà, us donaven alguns consells per comportar aquesta pressió o no, que no us poseu massa nerviosos o nervioses, per exemple?
1: Sí, fèiem classes de cuina, no?, amb això de la cuina, i després cadascú, doncs, la pressió la portava com podia.
0: Tu creus que t'has convertit en un referent per altres nens i nenes que t'han vist per la tele i han dit, ostres, doncs mira, potser a mi també m'agradaria començar a cuinar. Creus que has tingut aquest poder sobre ells?
1: Doncs no ho sé, però a mi m'encantaria que fos així perquè m'encantaria poder donar l'oportunitat a algunes persones de dir que els somnis es poden fer realitat.
2: I en aquest sentit, un dels teus somnis que es va fer en realitat és que vas acabar guanyant. Què et va passar quan vas sentir el teu nom com a guanyadora? Com va ser tot allò? Com ho vas sentir?
1: Jo sempre ho dic, que al principi, quan van cridar el meu nom, va ser tot una mica com molt surrealista perquè clar, i també...
0: Mira, és aquest el moment, el veiem aquí en pantalla. Estaves nerviosa en aquest moment?
1: Sí, molt, moltíssim.
2: A veure, aquí hi ha l'expectació, moment d'expectació. Aquí veiem també la Valentina molt nerviosa.
0: T'aniria el cor a 100.000 revolucions.
1: Sí, sí.
0: Què senties en aquell moment?
1: Doncs estava molt nerviosa i, bueno...
2: Aquí és on diuen el teu nom, justament. Comences a saltar i tot.
1: I també vaig sentir moltíssim orgull perquè al final... tot l'esforç que vaig fer, i també parlo en nom dels meus companys, es veu reflexat.
2: I ara mateix, quan ho veus això, què és el que et ve?
1: Doncs a mi em venen moltíssims records quan ho veig sento encara que estic en aquell instant i que en aquell moment, i, doncs, molt guai.
0: Aquell programa no era en directe, sinó que es va gravar uns mesos abans de la seva emissió. Entenc que havies de guardar el secret de que eres la guanyadora de Masterchef. Com ho vas portar, això? No sé si li vas explicar en petit comitè a algú molt proper.
1: Jo crec que el més difícil va ser això, de guardar el secret, perquè primer vaig haver de guardar el secret de que participava en Masterchef i després de que guanyava. I crec que això va ser el més difícil perquè, bueno...
0: No vas ni poder explicar que havies participat a Masterchef?
1: No, perquè, clar, com s'emitia més després, no podia explicar que havia participat.
2: Clar, i això, després, les teves amigues, els teus amics, això com s'ho van prendre? Perquè, clar, de sobte es van trobar que la seva amiga era una estrella, de sobte, no? Això com s'ho van prendre, ells o elles?
1: Va ser, jo crec que molt estrany, no?, de sobte veure... la meva cara a la televisió, però jo crec que ara s'ho pren amb més amb normalitat.
0: Com t'ha canviat la vida?
1: Moltíssim, perquè ara, per exemple, quan veig el programa ho veig tot d'una altra manera i doncs molt més estrany, perquè ara doncs em poden conèixer i això.
0: Com era sortir? No sé si sorties al carrer i la gent et aturava, això et passa encara?
1: Bueno, ara ja no tant, però abans sí que potser em demanaven fotos i això, però bueno, ara amb més calma.
2: Doncs en aquest sentit, i també quan vas guanyar, vas tenir unes paraules per Sant Boi, que és una cosa que ha estat molt important per tu. També estava present la carxofa, no? En el moment en el que vas guanyar, clar, tu Sant Boi sempre ho portes dins.
1: Sí, per Sant Boi a mi m'encanta, són les meves arrels, Sant Boi, i és el meu poble i ho estimo moltíssim.
0: De fet, has incorporat la carxofa, crec, en algun dels plats, no?, que havies fet.
1: En el primer plat vaig fer un homenatge a Sant Boi, i a Catalunya vaig posar el romesco i vaig posar la carxofa representant la carxofada.
2: Volem parlar també de la teva altra passió, que en aquest cas és el teatre. Com et va arribar això del teatre, tu?
1: Doncs ara estic fent una obra en Barcelona, per la Gran Aventura, i això també és una oportunitat increïble, i dono gràcies al Roger, que és qui m'ha... Roger Cantos, que és qui m'ha donat aquesta oportunitat, i és una porta oberta.
0: Crec que tu estudies teatre a l'escola Hamlet d'aquí de Sant Boi. Des de quan ho fas? I no sé per què et decantes, si per la cuina o pel món de la interpretació.
1: Jo,
2: Potser per tots, sí.
1: Jo estic a l'escola Hamlet des dels 7 anys i jo de gran m'encantaria ser actriu, però també per una altra part m'encantaria ser artista. Llavors tant la cuina com el teatre és art.
0: A més, interpretes, però darrerament també a les teves xarxes socials hem vist que també toques el piano, que cantes. Ets un artista, podríem dir, multidisciplinar.
1: Doncs a mi m'encanta això, no? Tocar el piano, cantar, i això, l'art és la meva passió.
2: I què és el que t'agrada a tu, per exemple? Quina música escoltes?
1: Doncs a mi m'agrada molt Aitana, Manu Guix, Nil Moliner, i m'encanta la música.
0: I el teatre musical també?
1: Molt, moltíssim. Sí. Jo, la meva família, cada vegada que podem anem al teatre, perquè això també és art i és una passió.
2: Tu creus que això que t'agrada, no?, com el teatre per una banda, també la cuina, el fet de voler cantar, també tocar el piano, hi ha alguna activitat, alguna cosa que ho pugui unir tot? O doncs, creus que són mons potser massa diferents?
1: Doncs això que he dit abans és que al final tot és art i tot és una... Té una màgia important perquè si és la teva passió de veritat, sents una cosa que és molt, molt especial.
0: Valentina, aquest any també l'Ajuntament de Sant Boi t'ha lliurat la carxofa d'or. Només 4 santboians més tenen aquesta condecoració. Com et sents sent aquesta ambaixadora de la ciutat arreu, allà on vas?
1: És un orgull molt, molt important, perquè això que has dit, només 4 santboians ho tenen, i que jo ho pugui tenir és molt especial i és un orgull per mi.
2: Doncs és que clar, passa una cosa, que és que aquí ens està explicant la Valentina totes les coses que se li dona bé, però és que a més se li dona bé també explicar-les.
0: No, ostres, sí, és que
2: a més, Valentina, queda molt bé aquest micròfon. No sé si t'havies plantejat alguna cosa de comunicació, no ho sé, perquè és que se't dona molt bé això també.
0: Bueno, ho podries fer, no? Mai se sap. Valentina, tu tens clar d'on vens, la teva família, el teu poble, veiem aquí els teus pares, a primera fila, seguint-te. Què els hi diries? Aprofita que els tens aquí. Com t'han ajudat a arribar fins on tu estàs?
1: Jo els hi donaria les gràcies, perquè ells també m'han obrit moltíssimes portes i sempre han estat al meu costat quan més ho necessitava.
0: Mira, ara que la mama està gravant, ha gravat el millor moment.
2: Em sembla que ells també estan molt orgullosos. Valentina, mira què tenim al davant. Mira què tenim al davant, perquè et volem proposar una cosa, que és que ara mateix tenim aquí els fadrins de Sant Boi, que és un dolç emblemàtic també de la nostra ciutat, i et volíem proposar una cosa, que és que els tastessis. Ara et convidarem a fer-ho. També volem fer que el públic els vulgueu provar, que sabeu que ho haureu fet, però sempre entren bé uns fadrins de Sant Boi, més aquesta hora del matí.
0: I més aquesta hora, que ja
2: es nota. Abans volíem explicar-vos algunes coses sobre aquests fadrins, que són un dolç tradicional que va ser creat l'any 1965, De fet, per aquesta fira de la Puríssima, que és Sant Boi, per tant, millor moment que mai per tastar aquests fadrins. És un pastís, com veieu, individual, i generalment està fet amb poma, amb fruita confitada, amb farina, ou i mantega, que això, Laura, junt sempre queda bé.
0: No falla.
2: Durant anys era típic trobar-lo, a més, només en aquesta fira de la Puríssima. Ara ho podem trobar doncs, a molts llocs aquí a Sant Boi, podem menjar-ho durant tot l'any, però sí que era tradició que es mengés en aquesta fira de la Puríssima, i per molts santboians també marca l'inici de l'hivern, no? Com podrien ser, per exemple, aquesta fira de la Puríssima, que marca l'inici del Nadal, d'alguna forma.
0: I al llarg d'aquests anys, doncs, diverses pastisseries han elaborat la seva pròpia recepta.
2: Doncs aquests fadrins, ara convidarem a tastar-los, Valentina, també, i ho diem de debò, això, eh? Si algú vol tastar-los, que s'acosti també aquí amb nosaltres i ho...
0: Vinga, va, ens posem drets, sí, no?, sí, per provar aquests fadrins.
2: Posem-nos drets? A veure, Valentina, què et sembla? Agafa el
0: Vinga,
2: que
0: vegis
2: que té més bona pinta de per aquí, sí.
0: Acosteu-vos, gent del públic, sí. Si algú els vol tastar, aprofitem aquesta oportunitat. Vinga, la mare. Va, us partiu un, els pares. Sí,
2: veure,
0: vinga, Valentina, tu vés
2: menjant. Tastar-los.
0: A veure, endavant. Per aquí hi ha uns nens molt
2: fadrins
0: guapos.
2: De Sant Boi per tothom.
0: Vinga, aquest nen tan guapo que està aquí.
2: Laura, deixa un porto per mi, eh?
0: Aquesta altra nena.
2: Volant, eh?
0: Vinga, bé, els podeu provar.
2: Som-hi.
0: Per aquí. Bueno, Valentina, què et sembla?
2: Mira,
0: podeu
2: anar
0: agafant.
2: Sí. Sense vergonya.
1: Doncs a mi em sembla que estan boníssims.
0: Sí?
1: Ah, ja els havia provat, però molt, molt bons.
2: A veure
0: una mossegadeta més. A veure què et sembla, va. A veure si la segona es nota diferent de la primera. Què tal? Què et suggereix?
1: Doncs... m'agrada molt la fruita confitada i molt, molt bo.
0: Posem per cas que l'haguessis de reinventar, què li afegiries o què canviaries per donar-li el toc, Valentina?
1: Ostres, doncs no sé, perquè tampoc sé molt bé la recepta, perquè és una mica com secreta, no?, de Sant Boi, però no sé, perquè tampoc això, no?, no sé, conec molt bé la recepta, però jo aquests fadrins em sembla que estan boníssims i per mi no els hi posaria ni els treuria res.
0: Estan doncs, perfectes com estan.
2: Aquests fadrins estan perfectes, volem preguntar-li també pel públic, a veure què us sembla a vosaltres, els que heu provat aquests fadrins.
0: Sí,
2: molt bé,
0: estan bons?
2: Que fan així... amb els polzes, per tant, això vol dir que estan boníssims.
0: Algú té alguna idea de què canviaria d'aquests fadrins?
2: Res.
0: Està correcte, està tot correcte.
2: Estan perfectíssims. Doncs tot i aquestes variants que pugui haver-hi dels fadrins, segueixen sent un símbol de la ciutat.
0: I tant que sí.
2: Sí, les coses com siguin.
0: Doncs Valentina, de tot cor, moltes gràcies per haver vingut aquí a aquest plató de Sant Boianament per compartir amb nosaltres tota la teva història. Moltes gràcies, ets un orgull per aquesta ciutat, que continuïs endavant amb la teva vocació de cuinera, d'actriu, de cantant, i perquè faràs tot el que et proposis a la vida. Moltes gràcies.
1: Doncs moltes gràcies a vosaltres.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a banksang.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi. A continuació, escolteu els millors moments de les entrevistes del projecte Santboianament a la Carpa de la Puríssima 2025.

0: i ara arriba el moment de conèixer l'Edo Balcells, que ell és pastor d'ovelles a Sant Boi de Llobregat i viu envoltat de natura, de silenci i de feina molt dura. Veieu que aquí passem d'una professió a una altra,
1: sí, sí,
0: en un pim-pam.
1: Això és s'embullanament.
0: Exacte.
1: Hi ha absolutament de tot. Amb 44 anys i una trajectòria també marcada per l'estima al bosc i als animals, viu el seu dia a dia portant al seu ramat a fer silvopastura a la muntanya de Sant Ramon.
0: Ara ens explicarà què és això de la silvopastura. Molt bona tarda, Edu.
2: Bona
0: i
2: tarda.
0: Benvingut. On les has deixat, les ovelles? Jo pensava que vindries amb elles.
2: A dalt de Sant Ramon. Les ovelles estan a dalt de Sant Ramon.
0: S'haguessin espantat, no? Potser de venir fins aquí.
1: Aquí les tenim, de fet, les ovelles.
0: Sí, sí. Mira, mira, les veiem aquí. Escolta, per què ets pastor? Pregunta-ho-me. Abans hem parlat amb un dels pocs pagesos que queden al parc agrari. Tu ets molt jove, ets pastor. Per què? Com arribes fins aquí?
2: Soc pastor perquè quan tenia 16 anys ja vaig decidir que volia fer aquesta feina i vaig anar darrere pastors a empaitar-los per aprendre aquest ofici. I l'any 2011 l'Ajuntament de Sant Boi, la Regidoria de Medi Ambient, ens va oferir l'oportunitat de baixar aquí i des de llavors que passem tot l'hivern aquí i quan arriba el juny marxem cap al Pirineu.
1: Però és curiós que llavors, pel que ens has explicat, no hi ha una herència familiar, no? Va ser que se't va despertar tu d'interès. Com va ser això?
2: Totalment, sí. És algo que un té una motivació i tens una inquietud i si et donen l'oportunitat de provar-ho, doncs t'hi agafes com el ferro calent i ho engegues.
0: Explica'm això de que passeu l'hivern aquí i l'estiu aneu al Pirineu.
2: Sí, tradicionalment, des de fa molts anys, el bestiar, inclús quan no existien les persones, diguéssim, el bestiar passa a l'hivern on hi ha bones temperatures, és a dir, a vora del mar, i quan aquí arriba la calor i tota l'herba s'asseca, el bestiar marxa cap a la muntanya. Nosaltres marxem cap a la Cerdanya i ara mateix allò està colgat de neu, per tant aquí tenim bones pastures i allà a finals de maig i a començaments de juny marxem cap al Pirineu, allà se'n va la neu, neix l'herba, passem l'estiu allà i quan torna a nevar tornem a baixar.
0: I com és aquesta vida de passar la meitat de l'any a Sant Boi i l'altra meitat als Pirineus? Com ho... No sé doncs... si és molt conciliable això amb una vida familiar.
2: No, vida familiar cap ni una. Les meves famílies són les ovelles i el meu gos i tinc parella i ens ho anem combinant, però me l'he muntat així fa 15 anys que vaig començar a pujar i baixar del Pirineu cap aquí i bé, és una vida tranquil·la, dura pel temps, per les condicions, però és una vida que si un la tria és feliç.
1: Què és el que té aquesta vida que t'agrada tant, que et sedueix tant?
2: Bàsicament poder estar a l'aire lliure, no tinguer-me que mudar, no tinguer-me que dutxar cada dia, tinguer la tranquil·litat d'estar sol, de poder llegir, de poder escoltar la ràdio, de poder aprendre, de poder estar això, un ritme de pausat, sobretot pausa i molta calma.
0: És un ritme pausat però que et requereix tots els dies de la setmana, perquè entenc que aquí no hi poden haver festius,
2: no hi ha festes,
0: dies de guardar, això no existeix, no?
2: Hi ha festes,
0: no? Com és aquest dia a dia? A quina hora et lleves per anar a pastar?
2: Nosaltres ara a l'hivern, doncs, posa que a les 7:30 és quan surt el sol, doncs una hora abans potser ja estàs de peu, controles que estigui tot bé, i a 5:45 que es fa fosc, doncs és l'hora de plegar. A l'estiu, a la primavera, cada cop quan s'allarga més el dia, nosaltres anem amb el sol. Si el sol surt a les 6, comencem a les 6, i si el sol es pon a les 10 de la nit, pleguem a les 10 de la nit, no hi ha horari. No hi ha dies, no hi ha festes, però bueno, quan pugem al Pirineu, allà ajuntem 4.000 ovelles, i doncs allà ens ho combinem amb diferents companys, i jo ens aprofito també per fer vacances.
1: Parlàvem abans de silvopastura, la teva forma d'entendre tot això, per qui desconegui el terme, què és la silvopastura?
2: Silvopastura és portar els animals a pasturar el bosc. I aquí fem una funció molt important, que si no ho haurien de fer unes màquines de gasolina que haurien de desbrossar, i el que fem és amb les ovelles mantenim net uns espais que estan a costat de les urbanitzacions, que són les cases que estan a la muntanya, per tal de mantenir-les netes, entre cometes, perquè segueixen estant brutes de llaunes de Coca-Cola, de bosses de patates, però nosaltres el que és tot el tema de les plantes, les flors, etc., ho anem mantenint a ratlla perquè a l'estiu, quan s'assequin, en cas d'incendi, els mitjans d'extinció, com són els de l'ADF, els bombers, tinguessin possibilitats d'aturar aquest foc i no afectés a les cases, bàsicament.
1: És el que deies ara, és molt important també aquesta feina que fas i que feu per aquesta prevenció d'incendis. Et fa la sensació que la gent això ho coneix?
2: Ho coneix qui puja de la Sant Ramon. Jo em dono la sensació, jo no sóc d'aquí, jo sóc fill d'Igualada, he estat tombant, i des del 2011 que baixo aquí a Sant Boi, però la meva vida és dalt de la muntanya. Jo quan baixo aquí, si no vaig amb les ovelles, hi ha gent que no em coneix, perquè s'associa l'Edu amb les ovelles. Llavors, veig que hi ha gent aquí que no he vist en meva vida. En canvi, dalt de la muntanya, cada dia trobes la mateixa gent. D'ençà de la pandèmia, va pujar molta més gent a la muntanya, també. Va ser un boom de gent que ha descobert que Sant Boi té una muntanya molt maca, amb uns boscos molt ben parits de roures, de bruc, hi ha molta vegetació, hi ha també altres animals a part de les ovelles, també hi ha els porcs senglars, també hi ha els runners, també hi ha la gent en bici, hi ha els jubilats, i és una convivència agradable. Sí, no et sents sol en cap moment.
0: Tu també et dediques a formar a joves en l'ofici de pastor. Diries que hi ha relleu generacional?
2: No hi ha relleu generacional mentre no hi hagi possibilitats de que la gent es guanyi bé la vida.
0: No us la guanyeu bé la vida els que us hi dediqueu?
2: Jo no ho puc dir això perquè jo tinc el privilegi de que a mi l'Ajuntament de Sant Boi em paga, em sento super ben recompensat per la feina que jo faig, però és una cosa quasi excepcional el que es fa aquí a Sant Boi. Lo normal és que la gent estigui en els seus pobles, a les seves muntanyes, i hagin de viure pues, o de fer formatges o de la carn del xai, i és un negoci com tot el sector agrari i ramader que està subvencionat. Per tant, el que nosaltres aquí és, ens paguen per fer un servei, a més fem aquesta formació amb joves per tal de despertar una mica el neguit de l'ofici, però treballar de sol a sol 365 dies l'any sense un sou fixe, és difícil que la gent ho vulgui fer, això. És molt difícil.
0: I com es pot solucionar això? És a dir, com podem incentivar que més gent es dediqui a això i que siguis econòmicament sostenible?
2: Bàsicament seria... Tenim el poder de decisió cada cop que nosaltres anem a comprar menjar. Si nosaltres mengem carxofes del Prat, o carxofes de Sant Boi, perdó, millor, carxofes de Sant Boi, els pagesos de Sant Boi es guanyaran més bé la vida. Si les carxofes ens les porten de vés a saber on, doncs no ho sé, nates al xai, molt xai doncs pot venir inclús de Mèxic, de Xile, de Nova Zelanda, hem de fixar-nos amb el que comprem. El problema també és que nosaltres, jo mateix com a consumidor, tenim els diners que tenim, i quan anem a comprar menjar també ens mirem la butxaca, llavors és complicat, és un peix que es mossega la cua.
1: Clar, però en aquest sentit és important que en siguem conscients. Abans parlàvem, per exemple, també amb la cooperativa agrària sobre els impactes que tenia el fet de consumir producte de proximitat i el fet de no fer-ho. Passa una mica el mateix, no? Amb les coses que vosaltres feu, per exemple, ajudeu a que es conservi la natura, la prevenció d'incendis, és a dir, que són professions, són oficis que van molt més enllà de la productivitat en si.
2: Absolutament, i per això aquí a Sant Boi ens paguen per fer aquest servei, que fem com de desbrossadores naturals, i gràcies a això podem viure. Si jo no tingués l'oportunitat que em va oferir el Departament de Medi Ambient de Sant Boi, jo segurament estaria en una muntanya intentant sobreviure, com tots els altres, i bueno, no sé, jo penso que donar valor ja no només al producte, sinó a aquests serveis que oferim. Nosaltres també, quan fem plans formatius, també cobrem com a professors, i és un, ja no només és un tema econòmic, perquè a vegades hi ha coses que no estan pagades, sinó que és també que et donguin com una mica d'importància, que no es tingui menys tinguda la pagesia. I això és important.
0: Creus que en general aquest sector primari a Catalunya està menys tingut? No esteu posats en valor?
2: Sí, està totalment menys tingut. Sí. Només cal fixar-se... Posar likes és molt fàcil, posar likes. Però després, quan veus que la gent cada cop, estadísticament, vull dir, ens agradin o no ens agradin els números, estadísticament moltes explotacions estan plegant, molta gent jove que no té dret a, no té accés a la terra, no pot començar aquí mateix al parc agrari, hi ha un fotimer d'hectàrees que estan en desús perquè no hi ha jovent que s'hi vulgui ficar, perquè no poden guanyar-s'hi la vida bé econòmicament. Si poguessin, jo penso que és una feina que voldria fer tothom. Hi ha dies que penso... s'ha d'estar molt volat per fer aquesta feina, però hi ha altres dies, que són la majoria, que penso s'ha d'estar molt volat per no fer-la, perquè és una feina meravellosa.
1: Clar, és una feina més que sobretot té molt a veure amb la natura. Potser estem en un moment en el que molta gent necessita justament això. Per tant, si hi hagués més possibilitat de guanyar-se la vida, creus que és una feina que justament per això que comentaves, aquesta tranquil·litat, hi hauria molta gent que agafaria aquesta opció?
2: Moltíssima gent. Jo penso que és una qualitat de vida... en majúscules, o sigui, el fet de poder estar primer treballant per tu, el teu dia a dia, en contacte amb l'aire lliure, amb la natura, és dur pel clima i perquè no es pot descansar, però també tu et marques el ritme, i hi ha dies molt durs i hi ha dies que són més tranquils, però poder-ho provar, evidentment hi ha gent que evidentment el deixes un dia sencer allà mirant-se les ovelles i es tornen boig si no tenen wifi. No sé, nosaltres vivim sense sofà, sense Netflix, vivim així i és una manera de viure també, i llavors s'ha de respectar. Llavors és sorprenent, doncs, que ho fem aquí a Sant Boi, a dalt a la muntanya Sant Ramon, però sí, és una realitat que existeix i que hi era molt abans que tot això, i per això s'ha de mantenir.
0: Quan formes els joves futurs pastors, què és el que ensenyeu? Quines actituds o coneixements ha de tenir un pastor?
2: Sobretot paciència. Sobretot paciència, perquè el jovent d'avui en dia, bueno, el jovent d'avui en dia, fa 8 anys que hem estat fent aquest pla formatiu amb els joves d'aquí de Sant Boi, i els hem vist com han canviat també. Al començament, la veritat, que hi ha hagut nanos amb moltes ganes de treballar, molt treballadors, però després també hi ha hagut nanos, doncs, més complicats, doncs, que, no sé, que es pensen que això és xau-xa i venen vestits com si anessin a la discoteca. I és una feina que és bruta, és una feina que és dura, és una feina que, sobretot això, paciència, dir, has d'estar aquí i t'has d'aguantar, i és el que hi ha, i no hi ha pressa. Les ovelles necessiten les seves hores per menjar, és com tu, és com tots. Nosaltres no ens llevem i esmorzem, dinem, berenem i sopem en 10 minuts i ens anem a dormir. Elles necessiten el seu temps, esmorzar, dinar, ara s'ajeuen, ara prenen el sol, ara rasquen, ara dormen, ara beuen aigua, ara tornen a menjar.
0: I aquest procés quan pot durar?
2: Tot el dia.
0: Tot el dia. I tot tu estàs allà amb elles durant tot aquest procés?
2: A la nit les tanquem en un corral, perquè és la manera que jo tinc també de descansar, però quan estan al Pirineu és 24 hores, però bueno, aquí a Sant Boi, doncs, tenen un corral superben fet, ens dona molta seguretat també, perquè doncs, a la nit hi ha guineus, hi ha porcs senglars, poden haver-hi gossos de gent que se'ls ha escapat i podrien entrar al corral i actuarien com llops i farien molt de mal. I a partir d'aquest surt el sol al matí, doncs ara, per exemple, ens esperem una mica que se'n vagi el fred, que se'n vagi la humitat de les plantes, i sortim a pasturar, doncs, allà a les 12 fins a les 5, 6 de la tarda.
1: Per tant, aquí a la silvopastura també el que veig és que s'ha d'adaptar molt vosaltres al ritme de les ovelles, en aquest cas, no?
2: El ritme de les ovelles és el que és. O sigui, això és així ara i fa 12.000 anys. Elles mengen i caguen, i ja està. No ens podem inventar cap història. La cosa és nosaltres adaptar-nos a la silvopastura aquí a Sant Boi. O sigui, aquí hem arribat... O sigui, sobretot els anys que hi ha hagut tanta sequera, que han sigut molt dur, hem tingut que fotre'ns dins una rotonda, buscar herba, si ens hem tingut que anar cap on sigui. Llavors ens adaptem nosaltres, sobretot tenim unes ovelles que quan veuen un ciclista ja s'aparten, quan veuen un nen el van a saludar, un gos que no mossega ningú. Estem tots una mica adaptats. Jo no he aixecat mai el bastó a ningú tampoc, no per ganes, sinó perquè s'ha de ser persona també. Però vull que estem tots una mica adaptats aquí a Sant Boi, i estem supercontents cada cop que baixem, sempre, des del primer dia.
1: Doncs en aquest sentit, sempre nosaltres fem una última pregunta a tots els convidats que passen per aquí. Què és per tu viure santboianament? Com ho descriuries?
2: He sentit aquesta pregunta abans i jo no te la sabria respondre, perquè jo no sóc d'aquí. No sóc d'aquí, fa 15 anys, 14 anys que baixo aquí, passo els hiverns aquí, jo estic instal·lat allà dalt a la muntanya i... No et podria dir, no faig vida a Sant Boi, malauradament. Baixo a la biblioteca...
0: Home, sí, que la muntanya de Sant Ramon és patrimoni de Sant Boi.
1: Deixa'm dir una cosa, Edu, que potser no fas vida a Sant Boi, però fas un gran servei per Sant Boi, amb sí. Això que dèiem, amb la prevenció d'incendis i amb el fet de també doncs, estar representant un ofici doncs, que cada vegada veiem menys persones. De fet, mira, nosaltres tenim una missió aquí, que és a veure si podem empadronar. Ah. I l'any vinent doncs, ja podràs respondre aquesta pregunta.
2: I em vaig alcalde.
1: És que ja ho veurem. Em sembla que això no ho està parlant amb nosaltres, hauria d'estar parlant amb altres persones. Edu, moltíssimes gràcies per la visita. I moltes gràcies també pel
2: testimoni.
1: Ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies. Un fort aplaudiment per ell.

0: I ara és moment de parlar del servei de suport emocional per a joves i adolescents de l'Ajuntament de Sant Boi, un projecte que forma part del Pla de Xoc Municipal per donar resposta a les necessitats emocionals dels joves de la ciutat.
1: És una grandíssima necessitat. De fet, el servei ha incorporat professionals de la psicologia, com els que tenim aquí amb nosaltres, que ara mateix us presentarem, i ha creat un catàleg d'activitats molt específiques, també a tallers, en el qual, Laura, hi han participat més de 4.000 alumnes.
0: Déu-n'hi-do.
1: El darrer curs, que és una gran xifra.
0: Doncs perquè ens donin tots els detalls de com funciona aquest servei, tenim dos dels seus psicòlegs, la Noemi Vilà i el José Murillo. Què tal? Benvinguts.
2: Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Doncs com sempre, comencem pel principi, que és com funciona aquest servei i a qui està adreçat, com es pot accedir.
2: Vale. Doncs aquest servei, para venir a... Nosotros hacemos talleres y hacemos charlas en los institutos que tienen que ver sobre el plan de shock, que se sale después de la pandemia. Damos charlas sobre bienestar emocional, hablamos sobre bullying, sobre a la ansiedad, y también tenemos una asesoría que hacemos en los institutos. Entonces los chicos y las chicas de la ciudad vienen al PUN, al Masallera, piden cita a través de varios dispositivos, WhatsApp, Instagram, y ya nos contactan para seguir haciendo un seguimiento, un acompañamiento que hacemos desde allí.
3: Sí, bueno, la asesoría psicológica hasta desde 2006 más o menos, però des del 2020, amb el pla de xoc que es va fer des de l'Ajuntament, es va augmentar una miqueta també l'atenció i les necessitats que hi havia en aquell moment arrel de la Covid. I vam intentar també com augmentar una miqueta el recurs que teníem, perquè era només una psicòloga a una tarda, que de forma quinzenal crec que era. I a partir de 2020 el que vam fer és que era gairebé totes les tardes, algun matí, i a més vam fer també com tot aquest catàleg d'activitats per als centres educatius. Sí, jo crec que la Covid al final va fer un punt també que ens va ajudar una miqueta a donar a conèixer el servei i a més com a poder ajudar encara més persones del municipi.
1: Clar, és el que dius, la Covid és un moment en el que va tenir efectes molt negatius en tothom, tots sabem els que hi ha hagut, però també va posar de manifest que la salut mental és un tema que no podem no mirar als ulls, i que és un tema que s'ha d'enfrontar i que també s'ha d'enfrontar amb recursos. Abans deia que abans sí que hi havia aquest cervell, però que no era el cervell que es necessitava segurament. A partir de llavors sí que, com dieu, va canviar molt la cosa. Què és el que oferiu des de llavors?
2: Claro, es un servicio que llega cuando tiene que llegar, además, porque ahora mismo la salud en general está colapsada, la salud mental más. No es como antiguamente. Y justo lo que nosotros ofrecemos es la rapidez de atender a alguien en cuestión de una semana o dos y hacer un acompañamiento durante seis sesiones. Pero hacerlo de forma rápida, sin meses de espera, sin... Y eso yo creo que es la estrella de todo esto.
0: Vosaltres que copseu el dia a dia l'estat de la salut mental, per què estem pitjor que fa una dècada? Què és el que fa que els nostres joves tinguin tants problemes d'ansietat, de depressió i fins i tot alguns de suïcidi?
3: Crec que és com complex el fet de dir que estem pitjor que abans, però crec que tenim més consciència i és més fàcil també com poder demanar aquesta ajuda o poder també com reconèixer com ens sentim o què ens està passant. Òbviament també la situació del dia a dia, la societat o el ritme de vida que portem també influeix molt a l'estrès, l'ansietat i aquesta simptomatologia, no?, que podem presentar. Però jo crec que és això, que no és potser tant que estem pitjors, sinó que tenim més consciència, i aleshores al tenir més consciència detectem més aquestes necessitats.
0: Ja no hi ha tant de tabú, no? Podríem
3: Exacte.
0: Dir com anys enrere.
3: Exacte.
1: Doncs això és una bona notícia, perquè fa que més joves s'acostin també a vosaltres perquè els pugueu ajudar. Què és el que normalment trobeu quan arriba un jove que no ha tingut atenció psicològica fins a aquell moment?
2: Muchos mitos, tenemos muchos mitos al principio. Lo primero, que es un psicólogo, porque es algo muy difícil también. Hay personas que piensan que leemos la mente o que cambiamos a otros así. Yo siempre explico que somos un poco como el arguiñano. Te enseñamos a hacer el plato, pero no vamos a hacértelo. Pero nadie cambia si no quiere cambiar. Al final cuando alguien tiene que ir al psicólogo, tiene que ir por una función, por un objetivo, porque quiere cambiar algo. No hay que ir por ir tampoco. Entonces, yo creo que lo primero es definir todo eso. Y luego, ¿dónde está el problema? Porque no es lo mismo el problema que te dan que el problema real. Nunca.
1: ¿En qué sentido eso?
2: Hay gente que viene y me dice que su problema es su padre. Entonces le digo, pues que venga tu padre. Claro, el problema es cómo tú te tomas a lo mejor a tu padre. Cómo tú te enfrentas a tu padre. Un ejemplo random, ¿eh? No. Entonces, yo creo que por ahí van los tiros. Las personas pensamos que tenemos un problema però nosaltres luego tenemos otro.
3: I que a més, o sigui, per exemple, és molt comú que en aquest cas el motiu de demanda sigui, per exemple, ansietat, però l'ansietat és com un iceberg. Al final nosaltres estem veient la part de dalt, que és el símptoma, però està tota la part de sota, que és el que ens està generant tot aquest malestar. Clar.
0: Quines són aquestes causes?
3: Des de, no sé, situacions familiars, conflictes amb amistats, problemes de parella, a nivell d'estudis o rendiment acadèmic, és a dir, al final tot això o experiències traumàtiques que hagi pogut, no sé, viure la persona.
0: I en tot aquest procés, veieu que les xarxes socials estan incrementant el malestar dels joves? Estan fent més mal que no bé?
2: De hecho, ha habido un repunte de suicidios desde que está también el tema de las redes sociales, de trastorno de la conducta alimentaria. Y también hay algo que es muy, muy sencillo de entender. O sea, tenemos muy pocas emociones primarias y solo la alegría, que es la positiva. Lo demás es tristeza, miedo, ira. Intentamos con las redes sociales mantenernos siempre en la alegría. Y es imposible porque tenemos que transitar por todas. Entonces, cuando una sociedad tan grande te impone que tienes que estar siempre en un aeropuerto

0: diferents tipologies i sí o sí arribem des dels 12 com a mínim i ja fins a aquelles persones que poden estar fent pues, un cicle mitjà, un cicle superior, no? O sigui, crec que hi ha molta amplitud de franja d'edat també. Aleshores, des del punt d'estar, per exemple, a les aules, no? Que és un espai on és important també poder parlar de tot això, pues, també a nivell de, del punt d'informació juvenil que tenim, del, del punt dona també tot aquest, aquest recurs al municipi, des de les xarxes socials també, o sigui, tenim com bastant funcional tot això per donar a conèixer el recurs.
1: Perquè com d'important és que aquest servei sigui gratuït i arribi a molts, en aquest cas, joves del municipi, perquè moltes vegades el que passa amb salut mental és la barrera econòmica, que moltes vegades és molt difícil accedir a un psicòleg de la sanitat pública i que si no tens els diners per pagar-te'l, espavila't, no?
2: Eso está clarísimo. Lo terapéutico y lo económico no van de la mano nunca. Nunca jamás. Y tener
3: bueno, este recurso... haurien d'anar, però bueno, moltes vegades sí, sí que sí, va sí. De la mà, per desgràcia.
2: Bueno, es, van de... Es decir, hoy en día hay que pagarlo. Hoy en salud mental no te atienden por una ansiedad, hay una lista de espera enorme, las cosas como son, es la realidad, aquí y en Madrid. Pero yo creo que justo este recurso, y más en Sant Boi, que somos pioneros en salud mental con el Sant Joan de Déu allí, y Benito Meni, no podía ser mejor opción que poner algo así, sobre todo para jóvenes, donde el repunte de ansiedad, de trastornos mentales cada vez se está disparando.
0: I una cosa bastant xula és que, o sigui, nosaltres som com pioners en aquest projecte, però des de fa uns anys que vam donar a conèixer tot aquest recurs, altres municipis l'han replicat. O sigui que també abans potser hi havia com molta més, molta menys possibilitat de poder accedir a un recurs gratuït d'aquest tipus, però des d'aleshores sí que coneixem altres municipis que ho poden tenir també.
1: Això que us preguntaré sé que és com molt complex de respondre ara en uns pocs segons, però quan us ve una persona, no? Que vosaltres noteu que té doncs, símptomes d'ansietat, quins són els consells que li doneu com per, bueno, com de xoc una mica, no? Ja entenc que després heu de fer com tota una feina terapèutica, però com d'entrada, què és el que podem fer per transitar aquell moment d'ansietat que tots en algun moment o altre tenim?
2: Yo creo que es depende, ¿eh? La ansiedad, porque también hay que ser muy creativo. No hay una estrategia... Hay gente que le funciona la respiración, hay personas que no le funcionan, pero creo que para a la hora de tajar la ansiedad, justo por eso nosotros estudiamos unas bases y luego también tenemos que tener cierta creatividad para ajustarnos a la persona. Pero para querer superar la ansiedad te tiene que atravesar, sí o sí. Si no, tómate una pastilla, que no te va a ayudar a nada. Te va a ayudar 5 minutos hasta que se pase el efecto. Entonces yo creo que también algo guay de estar ahí en persona, no ser una inteligencia artificial, es que nos podemos adaptar a podemos dar estrategias que son como muy básicas de, en cuanto a relajación, en cuanto a medir y graduar los niveles de ansiedad con exposición, pero también podemos entregar herramientas concretas a la persona, y eso es guay.
1: ¿Ya nos podeu donar alguna que sigui una mica universal para todos?
2: Una para la ansiedad, como un ejemplo de algo que de ansiedad.
1: No sé, venga, molt nerviós perquè, no sé, demà tinc un examen molt important, m'hi jugo molt i estic tan nerviós que és que no puc ni estudiar.
2: Eso es muy interesante lo del examen, porque cuando hay algo de base siempre en el examen, que nos vienen muchos chicos y muchas chicas así, cuando alguien suspende un examen, lo suspende porque es, lo ha hecho mal, no ha estudiado, no... Pero cuando lo aprueba, es porque ha aprobado yo, soy... Tendemos a externalizar lo malo y a internalizar lo bueno. Claro, la ansiedad siempre va a estar ahí. Es que no hay que lidiar con la ansiedad. No te podemos... Estar aquí abajo es estar depresivo. Si enfrentas un examen, tienes que tener ansiedad. Porque si no tienes ansiedad, no vas a estudiar. Entonces, también es importante...
1: Pero a veces la ansiedad bloquea.
2: Ah, sí. ¿No? Pero... Eso puede venir también de algo de base. Un examen no tiende a una fase de agotamiento donde te deja en el suelo. Tienes que tener muchas más cosas detrás. Por eso digo que la ansiedad, aunque comúnmente hablemos de ella, es más compleja de lo que parece. Un simple examen no tiende a bloquear, más una historia de estar todo el día aquí arriba.
3: Clar, aquestes eines una mica vosaltres sí que doneu, no? I és, ho heu de fer vosaltres, els professionals, evidentment. Però aquí també hi ha una feina que és molt important de tota la gent que està al voltant, de la persona que pugui estar passant malament. En aquest sentit, què és el que hauríem de fer i què és el que no hauríem de fer les persones que estiguem al voltant d'algú que no ho està passant bé?
0: Sí, jo crec que primer de tot és validar el que està sentint aquella persona i el que està vivint aquella persona, perquè jo crec que mai coneixem el context o la història pel complet de la

0: altra persona. Per tant, crec que com a familiars, amics, conegut, simplement és validar i acompanyar el procés que estigui passant aquella persona. Crec que al final qualsevol persona pot passar una situació de malestar emocional, d'ansietat o del que sigui, i òbviament també és molt important reconèixer com ens apareix aquest malestar, no?, que comentaves, aquesta ansietat, com ens apareix directament per poder aprendre a regular-nos també. Però com a context al final tenim molta influència també, perquè jo puc anar al psicòleg i poder parlar de tot això, aprendre a regular-ho i anar a casa i que hi hagi una situació de violència. I això no vol dir que jo tot el que he treballat no serveixi, sinó que el context influeix també en tot això, no? Per tant, crec que hem de tenir-ho present i intentar fer-ho el millor possible com a companyes també.
1: Noemí, José, totes les persones que estan passant avui per aquest escenari desemboianament, els estem llançant una pregunta per tancar, i és: com definiríeu vosaltres, treballadors de Sant Boi, què és l'ADN que ens caracteritza a tots els santboians i santboianes i què és el que fa que aquesta ciutat faci especial? Entenc que des dels vostres respectius llocs de feina, què diríeu que és l'ADN santboià?
0: Jo crec que sobretot, o sigui, Sant Boi és salut mental i Sant Boi és benestar emocional. Al final crec que tenim aquest ADN molt ben treballat, hem treballat molts anys amb aquest estigma que hi havia també, hem treballat en aquesta millora, tenim una alcaldessa que és psicòloga també, o sigui que al final influeix en aquest punt de vista, i jo crec que seria com aquest ADN, no?, en tot el que té a veure amb que és un punt important que no podem deixar de banda, que hem de dedicar-li temps, energies i poder cuidar tot aquest benestar que necessitem.
2: Y sobre nosotros, no voy a decir la palabra de cómo nos llaman en Sant Boi, no seré yo el que lo diga, pero
1: lo sabemos todos.
2: Pero sí que es verdad que, por ejemplo, hay muchas personas que dicen: no creo en el psicólogo.
1: Sí.
2: Pero no es una cuestión de fe, es decir, hay veces que es más miedo que otra cosa. Cuando las personas pueden cambiar al final, y hay gente que aún cree que no. ¿Puedes cambiar a peor? ¿A que sí? Pues a mejor también. Pero hay personas que además dicen: no creo en el psicólogo, lo nuestro es una ciencia. Realmente, si tú no quieres cambiar, no vas a cambiar. Pero normalmente cuando viene alguien con problemas de adicciones, que se pelea con todo el mundo, que lo primero que tiene es rabia, en quien no tiene que creer es en ti. Es decir, la gente que quiere cambiar realmente puede tener este servicio desde Sant Boi, que es pionero desde 2006, y no solamente somos famosos por el psiquiátrico de Sant Boi, que eso es guay.
3: Doncs crec que ens quedem amb aquest missatge. Laura, jo em sembla que estic veient algunes necessitats ja que em vaig notant.
1: Absolutament. Per aquí, pel Pinganillo, ens deien que us demanaran la targeta.
3: Us la demanaré jo també.
1: Per venir a la vostra consulta.
3: Exactament, doncs els
1: acomiadem, Laura. Els convidats.
3: Exactament, doncs Noemí Vila i José Murillo, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.
3: Per al nostre escenari. Un aplaudiment per ells. Moltes gràcies.

0: Bon dia, són les dues, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, al Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041 venint des d'Aitona.
2: D'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat, de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
3: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem a 21 municipis de 7 comarques i el nivell 3 de risc molt alt en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també alguna cap a la costa Daurada i Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt safugós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades, sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. D'altra banda, la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9 del vespre hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i l'Argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: En plana cultural, Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i també humor britànic. I d'altra banda, també milers de persones han passat aquest cap de setmana pel festiuet de Salou. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció del servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Comencem parlant de successos perquè els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses de tota la vida, municipi del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos de la dona va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra desplaçats al lloc dels fets van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen per esclarir les circumstàncies dels fets i identificar-ne l'autor o autors. D'altra banda, l'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci a les 12 del migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos, a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa només 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I també en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament.
2: Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar des de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixers de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i també Tarragona.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal, al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques, i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: A més, continua restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmella.
0: A tot això, els bombers treballen des de 4:15 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat. Han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: Van treballar, a més, durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts de Catalunya. Un va ser a Pontils, a la Conca de Barberà. El foc va començar amb velocitat en un camp de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar, d'altra banda, una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la comarca de la Noguera. Fins allà es van activar, o es van desplaçar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Aquest va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I també va haver un tercer incendi, en aquest cas també petit, a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'en Quelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol han organitzat a les Gavarres l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la mateixa zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmat alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Jordi Bofill, l'escoltem, és membre de la Colla Sense Vàlvules.
3: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja les Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
2: La iniciativa va néixer el mateix dia que es va declarar l'incendi.
0: A tot això, parlant també d'aquestes altes temperatures i el risc d'incendi, el Meteocat ha més un avís per calor nocturna, tant avui com demà, al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem també de mobilitat. La xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint-ne de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març, amb un total de 225 trams que afectaven uns 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una seixantena dels trams de via afectats la setmana passada, la reducció és de fins als 30 km per hora i encara n'hi ha una quinzena més on els trens han de circular entre 10 i 20 km per hora. En una cinquantena la velocitat està limitada precisament als 50 km per hora i en una trentena més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona. En concret, són 83 trams de via ferroviària afectats en aquest àmbit. Una vintena menys que en el pic de reducció al mes de març, però una desena més que abans de l'accident de Gelida.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona, on se'n comptabilitzen fins a 57, una vintena menys que fa 3 mesos, però 6 més que ara fa mig any. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una trentena. La diferència és que aquí la xifra no ha variat gaire en tot aquest temps, ja que n'eren 25 la setmana de l'accident i, com a molt, van arribar als 34 a finals de febrer. Finalment, a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a Barcelona, que en aquest cas l'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic amb música i animació a partir de les 7 de la tarda. Estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A la capital catalana, les cantonades del Mercat de Sant Antoni s'han omplert com cada diumenge d'aficionats a les col·leccions de cromos de tota mena. Des de fa unes setmanes, però, la del Mundial ha agafat preeminència entre els intercanvis habituals.
2: Avui, coincidint amb la final, centenars d'aficionats han omplert aquestes cantonades del mercat per intentar aconseguir els cromos que encara els falten.
0: I a més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona del CSIC, que està ubicat a l'Institut del Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut, on el Consejo Superior de Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podrien tornar-se a registrar moviments similars.
0: D'altra banda, a Badalona, l'èxit de la pantalla per seguir la semifinal davant França ha provocat no només que es repeteixi l'experiència per avui, sinó que es faci amb una pantalla més gran i fins i tot alguna pantalla extra més per la ciutat. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ana García del Béniz.
5: En el cas de la pantalla de la plaça del president Tarradellas al barri del Gorg, l'Ajuntament ha decidit augmentar-ne la mida a conseqüència de la gran quantitat de públic que s'hi va concentrar en la semifinal de dimarts passat. Això ho explica l'alcalde Xavier García Albiol al seu perfil d'X. Segons el batlle, la pantalla passarà de 21 metres quadrats a una de 36, gairebé el doble. L'animació començarà una hora abans del partit, a les 8 del vespre, i a les 9 començarà la gran final entre Espanya i Argentina. Per altra banda, també hi haurà una pantalla gegant per seguir la final al mercat de Puma Morera. En aquest cas, l'animació ambiental començarà a les 7 de la tarda i a banda de barra inclourà una botifarrada.
0: I no només hi haurà pantalles en molts municipis de l'àrea metropolitana i la demarcació de Barcelona, també en altres províncies, especialment al Camp de Tarragona.
2: N'hi haurà a la capital, al Parc del Francolí, però també a Reus, Cambrils, Salou o Vilaseca. Hi haurà també pantalla a Lleida, en aquest cas al Parc de Joan Oró.
0: I a tot això hi ha una imatge molt icònica d'aquesta final que és com un presagi. És la foto que fa 2 anys va tornar a veure la llum de Leo Messi, de molt jovenet, banyant a un nadó. Aquest nadó va resultar ser Lamine Yamal i avui aquests dos jugadors s'enfrontaran aquesta nit en una final del Mundial. Els companys de la televisió de Mataró han entrevistat el fotògraf que la va fer, a Joan Montfort.
6: Va sorprendre molt quan apareix la foto, que és el 2024, i ara, bueno, amb la final a la qual arriben tots dos, pues la cosa s'ha multiplicat per 1000. Bueno, aquesta sessió d'imatges surt perquè aleshores jo treballava a l'esport i s'estava fent juntament amb l'Oriol Canals, que era company aleshores també de l'esport. Ell treballava a màrqueting, li va vindre al cap la idea de fer un calendari solidari i es van fer 4 o 5 calendaris des del 2002 fins al 2008 o 2009, no recordo bé ara. I aleshores, bueno, pues intentàvem juntar a nanos amb una certa problemàtica social o exclusió social, amb futbolistes del Barça i així va sorgir la foto. La idea de la banyera va ser meva, sí, se'm va ocórrer perquè em va vindre al cap perquè, bueno, la nit abans em va trucar l'Oriol, jo estava banyant a la meva filla i em va dir, demà tenim cafè el Leo Messi, i dic, ah, bueno, molt bé, i dic, amb qui l'hem de retratar? I em va dir, amb un nano, i li vaig preguntar, dic, i quina edat té el nano? I em va dir, té uns 3 o 4 mesos. Llavors jo vaig deixar anar una paraula malsonant i vaig dir, home, això no és un nano, això és un bebè. I res, jo estava banyant la meva filla, donant-li voltes a com fer que aquesta foto, fer-los interactuar una mica tots dos, no?, perquè hi hagués certa complicitat, perquè fer retratar un bebè no és fàcil. I res, vaig adonar que tenia just la foto a les meves mans, just en aquell moment, no? Estava banyant la meva filla.

0: El Pride de Barcelona va reunir aquest dissabte 140.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, i 275.000, segons els organitzadors, en una manifestació amb el lema «Totes les realitats, un sol orgull».
1: La marxa va sortir de la plaça Universitat i va acabar al passeig Lluís Companys amb la lectura del manifest i concerts que s'han allargat fins la matinada. El president del comitè organitzador, Ferran Poca, va lamentar que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, estan amenaçats per l'ultradreta.
2: Estem davant d'una manifestació històrica, és la més multitudinària que hem tingut de totes les que hem organitzat al Pride de Barcelona. 70 grups estaran amb nosaltres manifestant-se pel centre de la ciutat. Quan els drets del col·lectiu estan amenaçats per la ultradreta, jo crec que la ciutadania surt al carrer i això fa que nosaltres també tinguem un futur una mica més prometedor.
1: Poca va condemnar l'agressió que va patir una parella aquest dijous durant la jornada a la plaça Universitat. En aquest sentit, la Guàrdia Urbana de Barcelona va detenir un home acusat d'aquesta agressió homòfoba durant el pregó del Pride. Ferran Poca va explicar que l'individu va amenaçar amb una ampolla de vidre una parella per ser homosexuals i han agafats de la mà.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de tres, seguim buscant informacions arreu del país. L'Ajuntament de Valls destina més recursos que mai per a millores a la via pública del municipi de l'Alt Camp. Des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
3: Enguany s'asfaltaran més de 21.000 metres quadrats a nou carrers de la ciutat, s'estendrà l'enllumenat LED i també s'arranjaran noves zones i espais verds. Les inversions ascendeixen als més de 6 milions i mig d'euros i s'executaran a una cinquantena de carrers i places, als parcs i espais públics i també amb millores de voreres o urbanitzacions de carrers. Això valorava aquestes inversions l'alcaldessa de Valls, Dolors Ferrer.
4: Aquest 2026, però, fem un salt endavant, amb més recursos i amb més actuacions. De fet, aquest any 2026 impulsem més inversions que mai a la via pública. Més de 6 milions i mig d'euros destinats a millorar els carrers, els serveis i els espais públics que la ciutadania utilitza cada dia.
3: En els darrers mesos, l'Ajuntament ja ha executat una part important de les inversions a la via pública per aquest 2026. De fet, ja hi ha obres que finalitzaran aquesta mateixa setmana, com la plaça dels Pins del barri de la Xamora. Aquesta millora permet recuperar aquesta plaça després dels danys que va patir a causa dels episodis de vent a principis d'any, plantant 35 nous arbres, millorant els accessos en aquesta plaça i instal·lant un nou tendal d'ombra.
0: Obrim bloc cultural. Rick Astley va enlluernar el públic del Festival Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give Up. Asli és el segon artista que exaureix les entrades en aquesta edició del festival, després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario Luz Casal o Malú, o els locals Miqui Núñez i els 31 Fam. El festival, com diem, s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miquel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu Rock Andalús.
1: D'altra banda, parlant també de cultura, parlem de havaneres, perquè la passada nit es va viure la 12a cantada d'havaneres i boleros de Sant Antoni de Calonge. No,

0: Aquests que escolten són el grup Arjau i la cançó es diu Bonança. Van ser els encarregats d'obrir la cantada a l'Espigó de l'Amistat. També els van acompanyar els grups Peix Fregit i Americanus, que van interpretar alguns dels grans clàssics del gènere, com La Gavina Tamariu, Marina de Terra Endins i Lola la Tavernera. El concert va comptar més amb la col·laboració especial de diversos solistes de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya, en una nit que va reivindicar la tradició de les habaneres davant d'un públic entregat. La cantada es va poder seguir a més en directe a la plataforma La Xarxa Més, on ja es pot recuperar.
1: I acabem la plana cultural parlant de circ, perquè la Bisbal d'Empordà torna a convertir els carrers en un gran escenari amb una nova edició de la Fira de Circ al Carrer.
0: Durant 3 dies, artistes d'arreu omplen places i racons del municipi amb espectacles que combinen humor, màgia i circ contemporani. Ens ho explica des de Televisió Costa Brava, Marc Montes.
2: La Bisbal d'Empordà viu aquest cap de setmana una nova edició de la Fira de Circ al Carrer, que des de divendres omple carrers i places amb espectacles de circ contemporani, humor i màgia per a tots els públics. La 31a edició reuneix més de 35 artistes i consolida la cita com un dels principals punts de trobada del circ del carrer a Catalunya. Entre les propostes destacades hi ha Gota, de Txema Muñoz, un espectacle que combina clown i màgia sense paraules a través d'un univers poètic i ple de citacions absurdes.
3: És la primera vegada que estic a la Fira de la Bisbal compartint un espectacle. Per mi ha estat un públic extraordinari, m'ho he passat superbé, superrespectuós i ha estat supermàgic. La gent vol jugar i quan està predisposada a passar-s'ho bé, doncs és extraordinari.
2: La Fira del Circ al Carrer continua aquest diumenge amb una àmplia programació d'espectacles i activitats familiars. Durant 3 dies, la Bisbal torna a convertir l'espai públic en un gran escenari obert, amb una aposta pel circ contemporani i per acostar les arts escèniques a tots els públics.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Arrenquem la plana esportiva parlant, evidentment, del Mundial, centrant-nos en allò simplement esportiu després d'haver parlat anteriorment de tot allò que implica la societat catalana. El MetLife Stadium de Nova Jersey serà concretament la seu d'aquesta final que jugarà a les 9 del vespre a hora catalana, amb capacitat per 82.500 espectadors, una final entre Espanya i l'Argentina, una final amb sabor blaugrana, com dèiem, pel duel entre Messi i Lamine Yamal, on també hi serà, però, Pau Cubarsí, que en les hores prèvies parlava de que la selecció espanyola vol el títol, ho feia en declaracions a TV3.
5: Sí, sóc conscient, la veritat, que és un somni, perquè, per exemple, Cristiano encara no ha jugat, amb Messi, si és possible, doncs no ha jugat, perquè jo els veia des de ben petits a la tele, i poder estar compartint el camp amb ells, doncs és un somni complet. Jo li intento donar molta importància, perquè al final jo sé que estic fent les coses bé, que haig de seguir millorant com sempre, treballar cada dia, que tampoc he fet res de l'altre món, perquè al final necessito guanyar aquest Mundial, el vull guanyar.
0: El darrer entrenament de la selecció espanyola, això sí, es va haver de suspendre ahir per una amenaça de tempesta elèctrica i es va substituir per una sessió de gimnàs.
1: D'altra banda, l'Espanyol va guanyar 0-3 a l'Olot en el seu primer partit de pretemporada, disputat aquest dissabte a la capital garrotxina. Des d'Olot Televisió, Roger Isern.
6: Victòria de l'Espanyol en el primer test de pretemporada, tant pel conjunt en blanc i blau com també per la Unió Esportiva Olot, el rival ahir al vespre del conjunt de Manolo González, amb una assistència a l'estadi municipal d'unes 1.750 persones que van veure la victòria del conjunt blanc i blau gràcies als gols de Balza, el 28, de Marcos, el 89, i ja en la darrera jugada del partit de Roberto, el 0-3 definitiu, al minut 92. Així valorava el partit i les sensacions dels seus el tècnic de la Unió Esportiva Olot, Roger Vidal.
7: Crec que hem sigut capaços de sortir vius, no? de competir, sobretot a la primera part hi ha hagut algun moment que fins i tot en pilot hem pogut generar alguna situació, i a la segona ens ha anat costant més, però bé, crec que l'equip, sobretot a nivell defensiu, hem fet una bona feina.
6: El conjunt blanc i blau seguirà la seva preparació al llarg de la propera setmana, ja amb la vista posada a l'inici de Lliga a mitjans d'agost, i per la banda olotina rebrà el Girona, també a l'estadi municipal, a les 8 del vespre, aquest dimecres, al Girona Futbol Club.
1: Precisament el Girona va empatar 0 contra l'Al-Qadsia Saudita en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
0: A les files gironines van debutar Pixur Morante i Izan González en un equip de joves del plantell on destaca Júnior.
1: A la seva banda, el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit de pretemporada a la ciutat esportiva La Coma. Des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
8: Bon dia, els orellots es van mostrar superiors des de l'inici i van obrir el marcador passat el quart d'hora de joc amb una centrada des de la dreta que va rematar Álvaro García en boca de gol. A partir del carrusel de canvis, el duel va perdre pistonada i el jove Miguelón va sentenciar just abans del descans amb una gran acció individual. Ferran Costa és el tècnic del Sabadell.
9: Més que la finura, el que ens interessa és que preparem a l'equip pel que ve. Avui veníem a jugar contra un equip que té moltíssima capacitat, que ja va demostrar la temporada passada doncs, el que és capaç de fer a la categoria, i això a nosaltres ens va molt bé.
8: Un centre d'esports que continua concentrat a Salou fins dissabte que ve, quan disputarà a la Dani Jarque de l'Espanyol el segon compromís d'aquesta pretemporada.
1: Seguim amb futbol. Badalona Women de la Lliga F ha fitxat la burgalesa Lucía Martínez per reforçar el seu centre del camp.
0: La jugadora de 24 anys suma ja 4 temporades a la màxima categoria del futbol espanyol, on ha defensat les samarretes del Deportivo Granada i la Lama. Martínez creu que pot aportar equilibri al joc de l'equip.
10: Me gustó mucho porque es un jugador, son unas jugadoras y un equipo muy, muy combinativo. Creo que se entienden muy bien entre ellas y sobre todo que les gusta la pelota y les gusta combinar. Creo que puedo dar mucho equilibrio y soy una persona, pues, una jugadora muy constante, trabajar duro y sobre todo intentar aportar y ser generosa con los esfuerzos.
1: Canviem d'esport. La lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
11: La verdad es que muy emocionada de haber conseguido pues ser campeona de Europa, pues, porque no me lo esperaba, sinceramente. Sí que tenía tiempo, el segundo mejor tiempo, pero un error podía estar fuera de las medallas. Sí, la verdad que hasta la última recta final no hemos podido ver quién ganaba y por desgracia la de mi lado pues se ha caído, pero bueno, no pasa nada. Me he enterado justamente cuando he llegado que he girado la cabeza y he visto en el tiempo en la tele y estoy súper emocionada. Intentaba ir a hacer marca personal, pero la verdad que este tiempo no esperaba.
1: I un apunt en tenis. Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura així plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
12: La xarxa de comunicació local.
4: Continguts en xarxa.
13: Aquesta setmana s'estrena el darrer film de Christopher Nolan, La Odissea, la seva interpretació de l'epopeia d'Homer. També arriba el drama Omaha, un pare viatja pels Estats Units amb els seus dos fills després d'una tragèdia familiar. I a Possessió Infernal en Llames veurem la lluita per sobreviure d'una dona que s'ha d'enfrontar a éssers terribles sortits de l'infern.
14: Odisseu. No lo recuerdas.
13: Christopher Nolan posa el seu segell personal a La Odissea. Matt Damon és Odisseu, qui després de 10 anys de guerra a Troia s'embarca cap a casa. Durant el trajecte, ell i els seus homes s'hauran d'enfrontar a tot tipus de vicissituds. Mentrestant, a Ítaca, la seva dona Penèlope, Anne Hathaway i el seu fill Telèmac, Tom Holland, l'esperen, assetjats per aspirants al tron del regne que estan convençuts que Odisseu no tornarà.
15: Yo podría ocupar el trono.
16: Ellos no te cederán el poder ni a ti ni a Odisseu.
17: Sé que es temprano, cielo, pero tenemos que irnos. Nos vamos de viaje.
13: Omaha explica com després d'una tragèdia familiar, els germans Ella i Charlie fan un viatge amb el seu pare a través del país per conèixer un món nou. A mesura que avança la seva aventura, l'Ella comença a comprendre que les coses poden no ser com sempre.
18: Sus hijos se llaman Charlie y Ella. Parecen muy buenos niños.
13: El film Possessió Infernal, en Llames, segueix l'estela de la saga iniciada pel director Sam Raimi a principis dels 80. Després de la mort del seu marit, una dona cerca consol amb la seva família a una casa aïllada. Però quan un a un comencen a convertir-se en éssers posseïts, la trobada s'acaba convertint en una reunió familiar sortida de l'infern. Llavors, descobreix que els vots que va fer en vida continuen vigents, fins i tot després de la mort.
16: Salut por vuestra familia perfecta.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Adrià Tella.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: I d'altra banda, els Mossos també busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a l'organització Sant Grau de Tossa de Mar.
0: Repassem també altres notícies de la jornada. Eduard París, bon dia.
2: Bon dia, Adrià.
0: Nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques catalanes, i el nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis.
2: Busquem, doncs, la previsió del temps per a les properes hores. S'espera algun ruixat de tarda al Pirineu Oriental i també algun cap a la Costa Daurada i les Terres de l'Ebre. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Hem començat la jornada d'avui diumenge amb unes temperatures que ja eren prou altes per a les hores del matí, sobretot a punts com Portbou, amb aquesta tramuntana rescalfada que ha fet que la mínima no baixés als 27 graus i mig, a la població de Roses 24,4 graus i a la zona del Delta de l'Ebre les mínimes no han baixat dels 24 graus. Amb un matí que en conjunt ha estat molt assolellat, a aquestes hores de la jornada les temperatures van tirant ràpidament cap amunt, amb valors que a l'interior de Catalunya ronden al voltant dels 35 a 38 graus i a primeres hores de la tarda aquests valors podran ser una miqueta més superiors a punts del Pla, de Lleida i també de la Vall de l'Ebre. Ambient molt xafogós una altra vegada a tota la costa i prelitoral català. Amb una tarda que tindrem el creixement de nuvolades sobretot al Pirineu, on no descartem algun ruixat sobretot al sector del Pirineu més oriental i també a les Terres de l'Ebre i a la Costa Daurada. Els núvols aniran guanyant terreny i aquí també no descartem que pugui passar algun ruixat.
0: Gràcies, Marc. I la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada, que afecten 163 quilòmetres de via.
2: En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se.
0: I molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana.
2: El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
0: I en cultura, milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet de Salou, que ha tancat l'edició aquesta mateixa matinada després de dues jornades plenes de festa a la Costa Daurada. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Eduard París i jo mateix, Adrià Tella. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'una dona de 75 anys, veïna de Soses, de tota la vida, població del Segrià, el cos de la qual va ser localitzat la passada nit en un camí del municipi, a tocar d'un camp de panís, concretament al costat de la carretera LP7041, venint des d'Aitona.
2: Segons ha informat la policia de la Generalitat, cap a 3:15 es va rebre un avís alertant de la desaparició de la dona. La víctima havia sortit, com feia habitualment cada dia, a passejar el seu gos, però en veure que no tornava a casa, els familiars es van començar a preocupar i diverses persones van sortir a buscar-la. Poc després, el cos va ser localitzat en un camí de la localitat. Els agents dels Mossos d'Esquadra, desplaçats del lloc dels fets, van comprovar que la mort presentava indicis de violència. La investigació ha quedat en mans dels agents de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Ponent, que treballen ara per esclarir les circumstàncies dels fets, identificar-ne l'autor o autors. L'Ajuntament de Soses ha fet un minut de silenci aquest migdia i ha decretat 3 dies de dol oficial.
0: Paral·lelament, els Mossos busquen un home com a principal sospitós d'haver provocat un incendi en l'habitatge on vivien la seva exparella i el fill menor d'edat de tots dos a la urbanització Sant Grau de Tossa de Mar.
2: L'home tenia vigent una ordre judicial que li prohibia apropar-se a la dona. Es va presentar aquest dissabte a la tarda a l'habitatge. En veure'l, la dona i el menor es van refugiar a casa d'un veí i van alertar els serveis d'emergències. L'home també hauria intentat accedir a aquest domicili, però no ho hauria aconseguit. Aquest mateix home havia estat detingut fa 3 dies al mateix domicili en el marc d'un presumpte cas de violència masclista.
0: I encara en successos, la Guàrdia Civil ha detingut 7 persones i n'ha investigat 14 més com a presumptes autores d'un delicte d'extorsió. Formen part d'un grup criminal que establia contacte amb les víctimes a través de pàgines web de contactes. Obtenia així dades personals i amenaçava de difondre-les si no rebien un pagament. Fins i tot van arribar a amenaçar d'enviar sicaris als domicilis de les víctimes. Les primeres denúncies van arribar de Ciutat Real i els extorsionadors van aconseguir més de 126.000 euros que van retirar en efectiu de caixes de diverses províncies de l'Estat, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. Tot això, nova jornada marcada per les altes temperatures i per un elevadíssim risc d'incendi. Els agents rurals han activat el Pla Alfa de risc d'incendi forestal al nivell 4, l'extrem, a 21 municipis de 7 comarques i al nivell 3, de risc molt alt, en 177 municipis de 23 comarques.
2: Avui continua també restringit l'accés a tres espais naturals, Baronia de Rialb, Ribera Salada i l'espai natural de Montmell-Marmellà.
0: Tot això, els bombers treballen des de 11:45 del matí amb 9 dotacions en l'incendi d'una masia a Aiguaviva. El foc hauria afectat un paller en la seva totalitat i han procurat que les flames no afectessin a les edificacions annexes ni a massa forestal.
2: A més, també van treballar durant la tarda d'ahir dissabte en tres incendis, afortunadament no especialment grans, en diversos punts del territori. El primer va ser a Pontils, a la Conca de Barberà, on el foc va començar en velocitat amb un camp, en un camp, com diem, de rostolls. Va afectar unes 4 hectàrees. S'investiguen les causes, però els indicis apunten a una línia elèctrica. Està controlat des de les 11 de la passada nit. També va cremar una zona de cultius a la Baronia de Rialb, a la Noguera. Allà es van activar 36 dotacions terrestres i 8 mitjans aeris dels bombers. Va afectar unes 15 hectàrees, segons els agents rurals, que treballen en la hipòtesi que la causa del foc hauria estat els treballs amb una màquina agrícola. I per últim, també va haver un petit incendi a Vilademuls, al Pla de l'Estany, a la zona del bosc d'Enquelet. En aquest cas va afectar unes 2 hectàrees.
0: A tot això, una vintena d'entitats de municipis afectats per l'incendi d'aquest mes de juliol a les Gavarres han organitzat l'Aliada per les Gavarres, una jornada solidària que se celebrarà l'11 de setembre per recaptar fons per l'Agrupació de Defensa Forestal de la zona i perquè puguin fer treballs de millora del bosc després d'aquest incendi.
2: La iniciativa, que va néixer el mateix dia del foc, combinarà un vermut, una caminada popular pel massís i música en directe. De moment ja tenen confirmats alguns grups de la Bisbal. Els impulsors, la Penya Blaugrana de Monells i la Colla Sense Vàlvules, destaquen la gran resposta d'entitats i empreses del territori per donar suport a aquesta causa. Escoltem Jordi Bofill, membre de la Colla Sense Vàlvules.
4: Seria la idea. Quin tant per cent de la gent de Rodalies no trepitja a Gavarres 3 o 4 cops l'any? Caminar, passejar, en bicicleta, doncs tota aquesta gent ens imaginem que ens respondrà i vindrà a participar de totes les activitats que es facin.
0: Tot això fent referència al clima, el Meteocat ha emès un avís per calor nocturna tant avui com demà al Montsià, al Baix Ebre, a la Ribera d'Ebre, al Baix Camp i al Segrià. Parlem ara de mobilitat perquè la xarxa ferroviària catalana té actualment 183 trams amb la velocitat limitada que afecten 163 quilòmetres de via, segons l'últim document setmanal de limitacions d'ADIF. En aquest aspecte, 6 mesos després de l'accident de Gelida, la situació està lluny de normalitzar-se, ja que poc abans del sinistre les limitacions afectaven una norantena de punts, la meitat que actualment.
2: A partir del 20 de gener, dia del fatídic accident, en ple debat sobre l'estat de la xarxa, l'operador va anar establint Van estar en línia de noves per garantir la seguretat i davant la pressió dels maquinistes. El màxim es va assolir a principis de març amb 225 trams que afectaven 180 quilòmetres de via. Avui n'hi ha 40 menys, però encara s'està lluny de la situació prèvia a l'accident. En més d'una 60 de trams de via afectats durant la setmana passada, la reducció és de fins als 30 quilòmetres per hora i encara n'hi ha una 15 més on els trens han de circular més lents, entre 10 i 20 quilòmetres per hora. En una 50 la velocitat està limitada als 50 quilòmetres per hora i en una 30 més als 60.
0: El 45% dels punts amb la velocitat limitada es troben en línies íntegrament o parcial de la demarcació de Barcelona.
2: Un altre 30% dels trams s'ubiquen a la demarcació de Tarragona. La tercera demarcació amb més punts afectats és Girona, amb una 30, i finalment a la demarcació de Lleida se'n comptabilitzen només 13, però en tot cas són més del doble que les 6 anotades, en aquest cas a la demarcació de Lleida, en el moment de l'accident.
0: Molts municipis de Catalunya viuen aquestes hores de diumenge centrats en els preparatius per viure la final del Mundial de Futbol que es juga aquest vespre a Nova York, a les 9, hora catalana. El duel entre la selecció espanyola i la selecció argentina es viurà en pantalles gegants ubicades per molts pobles i ciutats de Catalunya, malgrat que molts altres han optat per no fer absolutament res especial.
2: Hi haurà pantalla gegant a la capital, Barcelona. L'Ajuntament l'ha instal·lada aquesta vegada a la plataforma Marina del Fòrum. Es canvia així la ubicació anunciada inicialment, que era a les Corts. El consistori ha justificat aquest canvi per raons d'aforament. L'accés serà pel carrer Josep Pla amb la Ronda Litoral i es recomana fer ús del transport públic. Amb música i animació a partir de les 7 de la tarda estarà prohibit l'accés al recinte amb begudes alcohòliques, llaunes i ampolles de vidre.
0: A més de Barcelona, hi haurà pantalles gegants a ciutats properes com l'Hospitalet, Terrassa, Mataró o Sabadell. Precisament Sabadell va vibrar amb els gols d'Espanya a la semifinal. I no és una frase feta. Ho va detectar la xarxa sísmica educativa del Geo3 Barcelona CSIC, que està ubicat a l'Institut Vallès.
2: L'aparell va registrar diferents tremolors coincidint amb alguns dels moments claus del partit, com el primer gol de penal d'Oyarzábal o el segon de Pedro Porro, que encarrilava més el pas a la final. També es va registrar un increment notori del moviment sísmic al final del partit. Tot plegat va coincidir amb la instal·lació de la pantalla gegant a l'amfiteatre del Parc Catalunya, que va plegar un bon gruix de sabadellencs que van seguir l'enfrontament. Una ubicació que, de fet, queda ben a prop de l'institut on el Consejo Superior d'Investigaciones Científicas hi té l'aparell de registre. Avui, doncs, es repetirà la pantalla gegant a l'emplaçament i podran tornar-se a registrar moviments similars.
0: Martorell i Sant Andreu de la Barca ultimen també els preparatius perquè centenars d'aficionats puguin seguir plegats al partit. Des de Sant Andreu, Televisió, Manel Gómez.
5: Després de 16 anys, Martorell i Sant Andreu de la Barca es preparen per viure una final d'un Mundial de Futbol. La selecció espanyola jugarà el títol davant l'Argentina i els dos municipis habilitaran pantalles gegants perquè l'afició pugui seguir el partit. A Martorell, després que la nau que no libera s'omplís de gom a gom durant la semifinal, la pantalla ara es traslladarà al Parc de la Sínia, un espai de més de 20.000 metres quadrats amb més capacitat per acollir els aficionats. I Sant Andreu de la Barca, la pantalla, s'instal·larà a l'esplanada del Mercat Setmanal, on la ciutadania es reunirà per animar la selecció en la gran final. Tot està a punt perquè els dos municipis visquin una nit de futbol amb l'esperança de celebrar un nou títol mundial.
0: I aquesta final del Mundial ha coincidit amb la prohibició que tres municipis del Baix Llobregat han fet a l'ús de la pirotècnia. Així que guanyi qui guanyi, no es podrà celebrar tirant petards.
2: En concret, els ajuntaments de Castelldefels, Viladecans i Sant Climent de Llobregat són els que aquesta setmana han publicat un ban on expliquen aquesta prohibició. Els companys de TV han anat a preguntar als veïns què els sembla. Ens ho explica Andrea Martínez.
6: La mesura es va prendre arran de l'incendi forestal que va tenir lloc a Gavà la setmana anterior i que es va estendre en direcció a Viladecans i Sant Climent de Llobregat. La restricció s'aplica a tot el terreny municipal, incloent-hi espais públics i privats a l'aire lliure, i es manté com a mínim fins aquest diumenge 19 de juliol a la nit, després que jugui la final del Mundial de Futbol, per tal de prevenir possibles negligències o accidents del medi natural per l'ús de petards o focs artificials. Ara bé, la prohibició es podrà prorrogar si les condicions de risc es mantenen.
7: Si segueix aquest risc tan alt d'incendi, jo la prorrogaria més temps per evitar efectes majors, perquè després sempre es lamentem a toro pasado, que es diu, i així millor prevenir que curar.
8: O sea, yo sé que celebras que España gana el Mundial, o tal vez no, pero da mucha pena esos animales.
9: Yo pienso que en el casco urbano no, que hay demasiado, estamos demasiado en peligro últimamente. O sea, en la playa, que vayan a la playa y los echan allí, sí.
10: Más seguro.
9: Sí.
7: No cal la pirotècnia. Bueno, ni per aquesta celebració ni per cap. Per mi, realment la setmana passada vam fer les festes del mar, que hi havia pirotècnia, i jo realment l'estava veient i patia perquè, tot i que era la platja, hi ha zones molt seques i pensava, com se'n vagi una espurna, malament.
11: I sempre se puede celebrar sin petardos con la familia y se puede sentir igual.
6: Altres ajuntaments, com el de Sant Climent del Llobregat, han optat per mantenir les mesures fins al 10 de setembre. Davant d'aquesta situació, el consistori fa una crida a la ciutadania demanant màxima col·laboració i recorda la importància d'evitar qualsevol activitat que pugui generar espurnes o foc.
0: El Parc Natural del Delta de l'Ebre ha realitzat el 15è anellament de flamencs a la Punta de la Banya.
2: En aquesta edició s'han anellat prop de 400 polls, una actuació que forma part del programa de seguiment científic de l'espècie. Hi ha estat el company de Canal Terres de l'Ebre, el Daniel Cor.
10: Des de l'inici del projecte al 2004 ja s'han identificat prop de 5.000 exemplars. Aquest seguiment permet elaborar una informació que permet estudiar els desplaçaments i l'evolució de la població d'aquestes aus. El director del Parc Natural del Delta de l'Ebre, Francesc Vidal, destaca la importància d'aquest anellament.
12: Precisament l'anellament el que ens serveix és per a conèixer com se mouen els flamencs i moltes altres coses, de la seva biologia, doncs com que els anellem ara que han nascut enguany, no, encara no volen, per tant sabem quan han nascut i això ens dona informació de quan poden viure, per exemple.
10: Enguany la colònia reproductora ha estat d'unes 1.500 parelles, de les quals han nascut aproximadament un miler de polls, unes xifres que el parc considera dins de la normalitat. Això permet reprendre l'anellament després que l'any passat no es pogués fer perquè molts polls no van sobreviure pels atacs d'alguns ocells marins com els gavians. L'anellament és una eina clau per conèixer l'estat de conservació dels flamencs i reforçar el paper del Delta de l'Ebre com un dels principals espais de reproducció d'aquesta espècie a la Mediterrània.
0: Continuem parlant de natura i de fauna perquè la Baixa Tordera registra la primera nidificació de gaig blau al Maresme. Des d'Ona Malgrat, Laura Tellez.
13: Així ho ha confirmat aquesta setmana l'Associació Naturalistes del Montnegre i la Tordera. La reproducció ha tingut lloc en una de les caixes niu instal·lades per l'associació en el marc del projecte Nius pel Blau, que l'entitat impulsa des del 2021 amb l'objectiu de crear nous punts de nidificació per a aquesta espècie a la plana agrícola de la Baixa Tordera. La iniciativa també inclou el manteniment anual de les caixes, el seguiment de la seva ocupació i la recopilació de les dades científiques. El gaig blau és una au migratòria que arriba a Catalunya durant la primavera procedent de l'Àfrica subsahariana per reproduir-se en ambients agrícoles oberts amb arbres dispersos i cavitats naturals. L'espècie està catalogada com a vulnerable al catàleg de fauna salvatge autòctona i està protegida. Segons Natmon, aquesta nidificació demostra que actuacions senzilles però sostingudes en el temps contribueixen a la recuperació d'espècies amenaçades quan van acompanyades de la conservació dels hàbitats agraris i fluvials. L'entitat també defensa la consolidació de la Baixa Tordera com un espai de gran valor ecològic que pot convertir-se, diuen, en un referent per a projectes de restauració i seguiment de la biodiversitat.
0: Obrim plana cultural i ho fem parlant de música i de festivals de casa nostra. Rick Astley va enlluernar el públic del Cap Roig la passada nit amb un concert ple d'energia, carisma i on l'humor britànic també va formar part de l'espectacle.

0: Acompanyat d'una àmplia banda, el cantant va fer un recorregut per més de 4 dècades de trajectòria interpretant temes emblemàtics com Together Forever, Whenever You Need Somebody i l'incombustible Never Gonna Give You Up. Ashley és el segon artista que exhaureix les entrades en aquesta edició del festival després del també internacional Bryan Adams. En els dies que venen, l'escenari de Cap Roig acollirà artistes com la canadenca Diana Krall, el tenor peruà Juan Diego Flores, les artistes espanyoles Rosario, Luz Casal o Malú i els locals Miki Núñez o els 31 Fam. El festival s'allargarà fins al 18 d'agost, quan Miguel Ríos serà l'encarregat de cloure l'edició d'aquest any amb el seu rock andalús.
1: Més música, més festivals. Milers i milers de persones han passat aquest cap de setmana pel Festiuet, un dels festivals de referència de l'estiu a Catalunya i sobretot a la Costa Daurada. Ha viscut una nova edició a Salou que ha tancat aquesta matinada després de la segona nit de festa.

0: En aquesta segona jornada hi han passat grups com Ginestà, l'Axambusto, la Gossa Sorda, Buós i Figaflaues, a qui escoltem, però també Leire Martínez, l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, en el que va ser un dels moments més especials del passat vespre. La nit de divendres va ser el torn per als Pets, Detallets, La Fumiga, Doctor Prats, Nena de Conte i Juan Magán, entre altres. El festival continua consolidant-se amb una enorme presència de públic d'arreu de Catalunya, especialment del Camp de Tarragona i les Terres de Ponent, que gaudeixen d'una proposta que concentra grans grups i artistes de l'escena musical catalana i que cada vegada sorprèn més amb noms del pop i la música urbana.
1: D'altra banda, la nit 5.1 va posar la passada nit el punt final a la seva 11a edició amb una jornada marcada pel retorn dels Pets a Barberà de la Conca.
2: Ja vull ser rei, ser per tu.
0: La banda de Constantí va actuar al municipi 36 anys després de la seva darrera visita en un concert emmarcat en la gira amb què commemora els 40 anys de trajectòria. El grup va repassar alguns dels grans èxits de la seva carrera davant d'un públic entregat. La jornada també va incloure les actuacions de Jaramago, que s'estrenava a les comarques de Tarragona, Rosie, els Espluguins, Llengua Morta i La Rauxa. A més, el festival va tornar a reservar un espai per a l'humor amb les intervencions de Laura Grau, Serapi Soler i Àlex Vila. Durant dos dies, el Viver de Celleristes ha acollit una programació que ha combinat música, monòlegs i vi de la DO Conca de Barberà i gastronomia.
1: Deixem la música ara per parlar de cinema. Els joves cineastes Fran Moreno Blanco i Santi Pujol de l'ESCAC han guanyat el Premi Especial del Jurat per Estudiants del BAFTA britànic amb el curtmetratge Fúria.
0: L'octubre passat tots dos ja van guanyar el guardó a la millor direcció i millor guió per la mateixa obra als Premis SGAE Nova Autoria 2025 al 58è Festival de Sitges.
1: I Vic s'ha convertit de nou aquesta setmana en un aparador del cinema asiàtic a Europa pel Festival NITS. El certamen ha projectat més de 40 produccions de 10 països.
0: Amb les projeccions a la Bassa dels Hermanos i a l'Atlàntida se sumen nombroses activitats complementàries com tallers, espectacles i gastronomia que permeten conèixer la cultura d'aquests països asiàtics. Ens ho explica des del 9FM, Queralt Àries.
3: 44 pel·lícules asiàtiques de 10 països diferents s'han projectat aquesta setmana a Vic en el marc de la 23a edició del Festival NITS de Cinema Oriental. Des de l'organització fan molt bona valoració d'aquesta edició. Quim Cruselles és el director del Festival NITS.
4: El festival segueix fent de nexe entre la indústria asiàtica i també la catalana i espanyola per portar els títols més destacats al nostre país. Ha tornat a unir un cinema popular de qualitat amb un cinema d'autor, demostrant que el públic ja el coneix, s'ha creat les seves franges, s'ha creat més públic nou també. Hem insistit encara més en potenciar el públic jove.
3: La hongkonganesa de Wei Witol, que ha guanyat el Gran Premi del Jurat, que otorga una menció especial a la sud-coreana Boss. La resta del palmarès s'anunciarà aquesta tarda a la sessió de tancament. Divendres es van entregar els grans premis honorífics a l'actriu i campiona de Muay Thai, Sasuke

0: gaudit en l'estrena de l'era Quique Álvarez.
1: I el Sabadell va perdre 2-0 contra el Castelló en el primer partit també de pretemporada a la Ciutat Esportiva de la Coma. A la primera federació masculina, l'Europa ha fet públic un missatge de comiat de Dai Benítez, el fins ara entrenador del primer equip.
0: Benítez assegura que ha viscut dues temporades inoblidables i meravelloses a la banqueta, però que era el moment de fer un pas al costat. Al seu entendre, afrontar una tercera temporada requeria tota la força i tota la il·lusió, i ha preferit ser honest. El seu substitut serà Josep Maria Giné, director esportiu del club i entrenador del filial.
1: Mentre que el Sant Andreu començarà la pretemporada demà dilluns amb Nacho González, ja recuperat a la banqueta.
0: Un equip que s'ha reforçat amb 8 fitxatges. La UES s'estrenarà a Can Dragó davant la previsió que a principis d'agost comencin les obres al Narcís Sala per adaptar l'estadi als requisits de la categoria. La setmana vinent el club andreuenc farà una estada de 3 dies a Mallorca i dimecres 29 jugarà contra el filial precisament del Mallorca.
1: I a segona federació el Rau Radis torna demà als entrenaments. També ho farà l'OSPI a tercera i el Cornellà, que s'ha reforçat amb Pau Salvans, extrem procedent de l'Olot.
0: El Cornellà, a més, també ha anunciat en les darreres hores la renovació del lateral dret Bruno Lorente.
1: Canviem d'esport, parlem de bàsquet. Jordi Fernández, entrenador dels Brooklyn Nets, serà reconegut aquest diumenge com a fill predilecte de Badalona en una cerimònia que es farà a partir de les 6 de la tarda al Teatre Zorrilla. Des de Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
2: El nomenament de Jordi Fernández com a fill predilecte de Badalona va ser aprovat per unanimitat al ple de l'Ajuntament en sessió extraordinària del 9 de novembre de 2024, en reconeixement a la seva carrera esportiva i al vincle que sempre ha mantingut amb la ciutat. El 13 de novembre d'aquell mateix any, una expedició de l'Ajuntament, formada per l'alcalde Xavier García Albiol, la quarta tinent alcalde Rosa del Amo i el líder del PSC a Badalona, Fernando Carrera, ja es van desplaçar a Nova York per fer entrega de la Venus de Badalona i el collar amb l'escut del municipi propi del reconeixement. Va ser al pavelló esportiu Berkeley Center, situat al districte de Brooklyn, i va ser llavors quan es van emplaçar aquest estiu per escenificar el nomenament com a fill predilecte de la ciutat. La jornada també inclourà la projecció gratuïta del documental From Badalona to Brooklyn, una producció dels Brooklyn Nets que repassa la trajectòria vital i professional de Fernández.
1: També en bàsquet, el Joventut ha fitxat a Quan Chitman, un ala pivot estatunidenc amb passaport italià.
0: Chitam ha signat per un any. El jugador de 2 metres i 6 centímetres arriba a Badalona després de dues temporades al Reggio Emilia Italia. La Lliga Endesa ha defensat les samarretes del Fuenlabrada i del Granada.
1: D'altra banda, el bàsquet Girona ha anunciat el cinquè reforç de l'estiu. Stanley Whittaker, base nord-americà de 31 anys.
0: Whittaker arriba procedent de l'Aliaga Petkim Sport de la Lliga Turca. Fernando Sanemeterio, director deportiu del bàsquet Girona, creu que el jugador s'adaptarà molt bé a l'estil de joc dels gironins.
3: Stanley es un jugador con mucha experiencia en Europa, ha jugado en diferentes ligas, además de competiciones europeas, que creo que es algo que especialmente nos puede ayudar este año. Y el año pasado en el Petkim jugó precisamente la FIBA Eurocup, y además de la Liga Turca. Y luego es un jugador muy completo en ambos lados de la pista. Creemos que que encaja muy bien en nuestro estilo de juego, nuestra identidad, ya que en defensa presiona muy bien el balón, es muy activo, tiene mucha intensidad y la transmite. Y creo que puede defender hasta dos posiciones, pese a su tamaño, se hace grande, es muy fuerte y ahí creo que nos va a ayudar mucho.
1: Parlem també d'atletisme perquè la lleidatana Mariona Armero ha guanyat la medalla d'or dels 200 metres a l'europeu sub-18 de Rieti, a Itàlia.
0: A més, ha batut el rècord d'Espanya fins ara en possessió de Jael Bestué amb un temps de 23 segons i 57 centèsimes.
1: I en tenis taula, el català Vladimir Mayorov, de 12 anys, aspira a un doblet de medalles en l'europeu júnior de Gondomar, a Portugal.
0: Mayorov ha caigut a la semifinal individual sub-15, però encara ha de disputar la final per parelles, juntament amb Luis Feguerl. Mayorov ja ha guanyat l'or en dobles mixtos sub-15 amb la polonesa Alexandra Navrovka.
1: I un apunt en tenis, Paula Badosa disputa avui la final del torneig d'Àsia a Romania després de superar en semifinals l'eslovena Tamara Zidanec per 3-6, 7-5 i 7-6.
0: Badosa sortirà d'aquest torneig dins el top 80 mundial i s'assegura plaça per a l'Open dels Estats Units.
1: Fins aquí aquest Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Eduard París i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon diumenge.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Desconnectar per tornar a connectar. sense anar més lluny.

0: tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Giacomo Maraldi i els pols de Mart. Giacomo Filippo Maraldi, també conegut amb el seu nom afrancesat Jacques Philippe Maraldi, va ser un astrònom i matemàtic franco-italià. Nebot de Giovanni Cassini, un altre astrònom molt important, era italià, però va treballar la major part de la seva vida a l'Observatori de París. Entre 1700 i 1718 va treballar en un catàleg d'estrelles fixes i posteriorment va estudiar a fons el planeta Mart. El seu descobriment astronòmic més famós va ser que les capes de gel de Mart no es troben exactament als pols de rotació d'aquest cos. També va reconèixer l'any 1724 que la corona solar visible durant un eclipsi de sol pertany a l'estrella i no a la Lluna. I també va descobrir que l'estrella R Hydrae és una estrella variable. En òptica, l'any 1723 va confirmar el que es coneix com la taca de Poisson i en matemàtiques va obtenir l'angle en forma de dodecaedre ròmbic que s'anomena angle de Maraldi.
2: La xarxa de comunicació local.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
2: Estàs escoltant la programació d'estiu de Ràdio Sant Boi.
3: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: Al vessant interior de la Serra de Cardó, a la Ribera d'Ebre, hi abunda el margalló, una palmera autòctona i endèmica de les regions mediterrànies occidentals i pròpia del litoral i el prelitoral. A Rasquera, una localitat que queda al peu de la serra, de cara al riu Ebre, l'artesania del margalló, que aquí es coneix com a palma o pauma, ha estat i continua sent un signe d'identitat del poble, juntament amb la cabra blanca. Coneguda com la llata i les seves artesanes, dones, com a llatadores, el nom prové de la manufactura dels brins de la palma, que s'empren per fer senalles, capells o estores. Rasquera respirava llata dècades enrere. Per tot el poble es podia veure colles de dones llatant a la fresca. Era una tasca feminitzada i feta en col·lectivitat que va quedar, però, obsoleta, encara que no oblidada, perquè l'ofici no es desaprèn i la memòria perviu. I en aquest entorn es va criar la Gisela Xortó, nascuda al poble el 1994. Sense acabar-se'n d'adonar, en un moment complicat de la seva vida, entre 2019 i 2020, va aprendre a llatar amb la seva àvia. Va trobar en la llata una distracció que va abraçar i va convertir en el seu ofici, el pa de cada dia, la seva manera de viure i de guanyar-se-la. Des del nou local que ha obert, el segon, ben a prop del primer que va obrir, ens explica com fa la seva feina, quines són les seves inquietuds, la seva perspectiva sobre el sector primari i els seus somnis.
1: La Gisela, doncs, és una xica, no?, una noia de la Ribera d'Ebre, enamorada de les seves tradicions, de les seves costums, i que amb 26 anys, doncs, no s'hagués pensat mai poder treballar d'aquest ofici, que per mi, doncs, és superancestral, perquè la gent d'aquí al poble sempre s'havia dedicat, però no d'una forma professional com nosaltres ara fem. I no m'hagués imaginat mai ser la llatadora més jove de Catalunya, això diuen, però sí que és tot un honor, perquè penso que no podem deixar perdre aquesta tradició tan arrelada aquí, a les Terres de l'Ebre. A Rasquera, principalment, sempre s'ha treballat. Tot poble que està a prop d'una serra, i algunes condicions fan que surtin el margalló, que és esta palmera autòctona del Mediterrani. Llavors, nosaltres la trobem aquí al Mediterrani. Rasquera sempre ha tingut una serra Boix-Cardó molt important, i el poble, com està a la falda d'esta serra, pues, la gent subsistia amb els mitjans que havia. Pues, havia conreu, havia olives, i havia llatadors i llatadores que extraien les fulles del margalló i les treballaven. Per a què? Pues, per fer un intercanvi. Intercanvi pels cabassos típics que tenim tots al tros, pues, intercanvi perquè els posaven amb arròs, intercanvi perquè els posaven plens de taronges, i es feien el típic trueque, que nosaltres li diríem.
0: La de llatar i cosir era una feina feminitzada.
1: La figura que la treballava era una figura femenina, tot i que abans els senyors eren els que anaven més a buscar, a fer el procés de la recol·lecta, que és el primer procés, i també feien un tipus de corda, que era per posar un tipus de rosca que fèiem amb la palma per posar les anses. Era algo com, entre cometes, més dur, i podríem dir, ho feien ells. I la senyora, la dona, era la que llatava i cosia, no? Òbviament, amb el temps, pues, no va ser així, i ara nosaltres, òbviament, pues, tampoc, no? Anem a buscar el material. Però sí que ho feia una dona, sempre.
0: I com és l'ofici de llatar? Com es llata?
1: Començaríem pel procés de recol·lecta, i potser aniríem, pues, potser més aviat al juny, a buscar aquestes fulles del margalló, i les deixaríem assecar aproximadament un mes. També es fa l'estiu per això, perquè el segon procés és l'assecat. Clar, has de ser super generós, has de ser conscient que només a l'estiu pots agafar. Llavors, has de pensar que durant tot l'any has de tindre material, perquè no pots tornar a agafar fins al pròxim estiu. Sí, i a vegades no ho soc. Però, bueno, intentem tindre sempre material. També hem de tenir en compte que el hàndicap que mos fa malbé la palma és l'aigua. Llavors, a les tronades d'estiu has d'estar superpendent quan les tens assecant, perquè si li entra aigua mentre està el procés d'assecament, se farien malbé. I entenc que a l'agost, doncs, també hi ha diverses tempestes i no els interessa.
0: Per poder continuar amb el procés, també s'ha de tenir en compte el sol. Un sol massa intens podria cremar les fulles.
1: El primer any que jo vaig assecar, pensava que ho estava fent malament, perquè, bueno, ells me diuen, tu posa-ho en un lloc on hi hagi por relleu, que no estigui totalment una superfície plana, i tu deixa-ho allà, doncs a les dues setmanes ho mires, si pots ho gires, vas mirant els colors. És que nosaltres les teníem negres. I al final vam preguntar a altres veïnes d'aquí al poble que també ho fan, vam veure que era perquè el procés d'assecament al sol les cremava. O sigui que el canvi climàtic pues, també ens afecta.
0: I una vegada la poma està seca, arriba el moment de llatar i de cosir.
1: Un cop allí pots guardar aquestes fulles perquè mai més se fan malbé. Mai. Si no els hi toca, pues, si les deixes a unes esgorfes i si li toca la humitat, se faran malbé. Però jo he vist pomes de les meves reialles, i de mai. I un cop tu vols començar a fer aquesta llata, a llatar, les has de mullar. O sigui, el tercer pas podríem dir que és l'escaldat. S'han de mullar amb aigua calenta i s'han de tapar. Nosaltres sempre anem amb bosses i amb draps vells perquè s'ha de tapar el material. I això ho deixem unes 24 hores o inclús unes 12 hores perquè se faci tovet. Llavors jo això ho destapo i ja podria començar a treballar. Abans de llatar hi ha alguns passos que nosaltres diem esporguimar, embrinar, escoallar. Tot això significa que esta fulla posem de tota esta fulla grossa, li tallem el tronxo, les posem totes les fulles a mida, perquè a l'hora de llatar estiguin totalment preparades perquè el procés sigui molt més fàcil i tu puguis anar llatant fàcilment, fent esta trena fàcilment, no? El llatar és, no? El meu projecte es diu la llatadora, perquè les senyores que llataven eren les llatadores o llatadors. Què és llatar? Pues és fer una trena amb les fulles del margalló. Això és llatar.
0: Els primers dissenys i objectes que va fer van ser complements que ella s'imaginava duent durant la primavera i l'estiu.
1: Pues la típica senalla que tothom visualitzem, o inclús m'estava fent una casa, pues em vaig fer les alfombres. Òbviament era amb l'ajuda de ma iaia, perquè amb tanta tècnica no ho pots aprendre en 2 setmanes. Eh? Això estem parlant de 6 mesos o a un any vista. Però tu pots fer els metros que creguis. En aquest cas abans no hi havia metro, pues se mesurava amb braces, que era agafar tota la trena i havies de mesurar i ja està, i un cop ho tens mullat amb la mesura que tu vulguis, cuses, que és el que jo ara estic fent aquí. Cuses sempre de forma circular, en este cas, tot i que estem intentant fer-les pues, amb un angle molt més quadrat, i amb les eines que utilitzaven en este cas estes de mare i iaia. I el que jo he innovat, que al cosir necessitem una agulla i un fil, ells ho feien amb les mateixes fulles de palma, que nosaltres anomenem brins, però això d'estar mullat també, perquè si no aquí, mentre vas empalmant, se trenca. En este cas jo ho feia amb un fil de cotó, doncs perquè ja no és un hobby, és la meva feina, vull avançar i com pots comprovar, doncs no es veu.
0: D'altra banda, la poma és un producte resistent, tal com ens explicava.
1: De fet, nosaltres quan fem tallers, també anem a les escoles i als instituts, els hi fem així doncs, la broma de quan tenim el material mullat i el destapem perquè ells puguin treballar-lo, els diem, agafeu una fulla, intenteu estirar-la, verem, sense que es facin mal, però verem qui la trenca. I és impossible, és que abans ho tenien tot pensat, no? Agafaven aquell material que era molt més resistent i que doncs, tenia una durabilitat important.
0: Que la Gisela faci llata actualment és gràcies a la transmissió de la saviesa popular. Sa iaia diu que ella li va ensenyar el camí, però la Gisela va saber caminar. Abans, segons ella, se sentia llatar per tot el poble i, tal com explica, un divendres com avui, de mercat, que és aquí al costat, es veuen molts cistells o sanatxos fets a mà per elles. Tothom va en cistells de palma, no s'ha de perdre.
1: Mai he gravat cap so de la palma, però és molt, com s'hi diu ara... ASMR. Que és molt, no, molt molt plaent per les orelles, perquè ara està una mica sec i fa este soroll, no? És com quan està mullat, no tant, però sí, però no se sentia este soroll a l'hora de llatar, perquè això estava mullat, no sentia. Se sentia més quan se passaven les agulles. Jo este soroll que et dic de cosir, potser no l'he sentit tan fort, no l'he tingut tan present perquè, claro, llavors encara no estava en este món. Però ma iaia m'ho diu, no? A cada entrada havia començat o 5 dones llatant i totes se sentia això. Se sentia com que l'agulla entrava, rascava la palma i passava el fil. I tothom... I era com molt bonic perquè tu anaves pel poble a voltar i hi havia molta comunitat, molta gent que només... llatava, doncs imagina't, venia algú de fora i devia flipar, no? De fet, tinc una foto amb una tia nostra, que ara ja no hi és, pobreta, però va ser l'última, podríem dir, d'aquella generació, que encara ella, la seva casa està al costat de l'església, obria, una porta típica d'estes de ferro, la pujava, la reixa o en este cas la porta, i dins se posava en la seva cadira i lletava. I la gent que venia a visitar el poble, que potser venien a comprar pastissets o venien a fer una caminada a la serra, passaven per allà, i ella tenia totes les peces exposades. Bueno, el que ve a ser ara, doncs una botiga meua.
0: El més maco, diu, és que és una peça molt pròpia, de cada persona i de Rasquera.
1: Ara ens podem fer tot tipus de complements per la llar, però abans eren peces que s'utilitzaven al seu dia a dia i que eren totalment necessàries. Un cabàs per agafar arròs, per agafar pataques al camp, per agafar la fruita, o forraven els carros perquè tinguessin més durabilitat, o també feien sàries, que és la típica foto que hi ha una mula o un cavall on hi ha dos cestes als costats. Allò també servia per posar qualsevol producte, o inclús algun nen que havien de fer una trajectòria llarga i el posaven dins i allí estava el nen sense caminar. Pues, creaven per necessitat. Ara es crea pues per innovar i com diem aquí, pues xalem creant, saps?
0: Els seus productes són més ociosos, més centrats en el complement o el lluïment.
1: No hi ha tanta diferència entre la llatadora d'abans i la d'ara. Simplement la diferència important, perquè utilitzem les mateixes tècniques, crec que amb les mateixes ganes, tu crees perquè t'agrada, però és que abans se morien de gana, perquè va vindre una guerra important. I elles havien de llatar, fer cabassos per intercanvi per menjar. O inclús, com me diem a iaia, jo tenia unes sabates noves a festa major perquè jo llatava i la meva mare anava a intercanviar allò per unes ballarines que les portava durant 4 anys a les festes majors perquè era lo más. Abans creàvem per necessitat, ara nosaltres no. Potser durant l'hivern anaven a collir olives, que era molt, no? Aquí tothom tenia oliveres, i quan arribaven a les 6 de la tarda, a part de fer el sopar o cuidar els nens, llataven per necessitat, clar. És que no s'acaba mai la feina. I si llataves durant tot l'hivern, quan s'acabava l'hivern, te preparaves per fer la recolecta durant l'estiu. I a l'estiu també llataves, perquè o cosies, potser a l'hivern llataves i feies la trena, i a l'estiu a la fresca totes s'unien i cosien, no, també. Però és una forma xula d'unir un col·lectiu de dones, perquè esta és la gràcia. Abans s'unien totes i ara també. Jo intento que aquí, cada dijous i divendres, venen gent a aprendre, i tenim este col·lectiu també format entre un munt de dones que volen aprendre a lletar, i al final fas una mica de psicòleg entre totes, i això és algo que mos uneix.
0: La Gisela organitza cursos de llarga durada que segueixen tot el procés de l'ofici i tallers més reduïts.
1: Al final el meu projecte no és vendre una peça meua i ja està, sinó intentar divulgar i ensenyar qui som, d'on venim i què són les llatadores, no? És bonic mostrar al món que havia en un indret, en este cas de les Terres de l'Ebre, d'aquí la Ribera d'Ebre, que la gent llatava i que això pugui perdurar en el temps, no? Aquesta és la meva missió. Jo sempre he dit, jo he sigut llatadora perquè les meves iaies i rebes iaies llataven, i porto sang de llatadores per ambes parts de la família. Però aquella persona que no ha tingut esta, no, en este cas, també s'hi pot dedicar perfectament, perquè la meva feina és estar aquí i ensenyar tot el que creaven elles. És un homenatge per mi, saps? És un sentiment molt profund, que em sento molt rasquerana i molt llatadora en este cas.
0: La llata, per a la Gisela, és ofici. És artesania, art i memòria, i divulgació, però també és, i va començar sent, una mena de teràpia.
1: Per mi, i una teràpia durant un temps, però després és que em va salvar la vida llata, no? Jo vaig tindre una lesió, vaig estar aturada perquè m'havia operat els lligaments creuats, pues claro, tenia molt de temps, ma iaia venia a veure'm, jo l'havia vist fent alguns cabassos, no era, de joveneta jo havia practicat, però no així. Ja hi ha baixat un material que m'heu d'ensenyar, ara sí que tinc el moment i el temps, pues anem a ello. I m'ho va ensenyar i va ser com, ostres, t'enganxa, perquè estàs veient que de tants processos i ho veus, pues és una artesania amb molta tècnica, podríem dir, has de començar el número 1 ja fent-ho bé, perquè si no la resta no pot sortir. Ostres, pues me sortia bé i te vas animant, no? Però després t'estàs donant compte, quan ja saps la tècnica i saps la base, que és com a terapèutic, no? Perquè mentre tu estàs concentrada amb tota la força mirant una peça i creant, no estàs pensant en els teus problemes de no sé on. I això és algo bonic perquè pues, te veïs dels teus problemes del món. Per mi pues, va ser molt important. I després va vindre pues, una etapa molt fosca de la meva vida, on vaig tindre una ansietat i depressió. I això em va ajudar pues això, a viure.
0: D'aquesta passió incipient en va sorgir el projecte i el seu nom, La Llatadora.
1: Entre el Covid, quan sortíem ja durant el primer any, aquell estiu vaig penjar-ho a les meves xarxes com algo, mira què faig, estic aprenent, i a partir d'allí va començar a entrar seguidors i gent i, ostres, no ens ho esperàvem per a res. De fet, fins l'any passat no em vaig poder sentar a plantejar què és el que estava fent. Portava 3 anys llatant, quan jo no volia ser ni llatadora, ni dedicar-me, ni ningú em va avisar que això podria anar així. Me vaig assentar i vaig dir, vale, bueno, què estem fent? Anem a per totes, anem a crear i a ser llatadora professional, dedicant-me a tot o no? I així va ser.
0: Es va tractar de creure-s'ho i d'adonar-se que era feliç llatant.
1: Jo ja ho notava, però tampoc. Qui m'havia de dir a mi que obriria una botiga de llata, ser llatadora, a un poble de 800 habitants, sortint del Covid i amb una professió que no s'havia viscut mai? Pues totes eren les d'anar a la baixa i no va ser així. Llavors, me podien més les ganes i no quedar-me amb... I si ho hagués fet? I si m'hagués dedicat, què hagués passat? No, me podien molt més les ganes, vaig dir, a per totes. No vaig pensar gaire cosa més, eh?
0: Se'n recorda del principi, quan feia senalles, i del bolset pastisset, que va fer per no complicar-se tant. I va triomfar. Encara ara, i és top ventes.
1: Que és un bufador rodó com estos, molt més gran, i que jo doblegava. Aquí a les Terres de l'Ebre tenim un dolç molt típic, aquí a Rasquera hi ha una producció terrible de pastissets, o sigui, les pastisseries, hi ha moltes dones que es dediquen a fer pastissets, que és este dolç farcit de xocolata o cabell d'àngel, i que té esta forma com a de, podríem dir, empanada o mitja lluna, perquè la gent mos entengui. Pues, amb el pastisset vaig dir, vale, soc lletadora. I jo sola, no sé, vaig començar a pensar, vaig demanar ajuda perquè em fes, posa'm el logo, posa'm la llatadora, però ni màrqueting ni plantejament.
0: Des de llavors, el reconeixement que ha rebut la Gisela ha estat grat. El més primerenc i el més poderós, el de les dones del poble, amb qui cada conversa i aquest vincle són un intercanvi de coneixements, records, preguntes i afecte. D'entrada, la gent va dubtar de la seva aposta, però passats els anys, s'emociona i s'omple de goig en veure que els veïns duen les seves bosses i complements. I així com la gent del poble, la gent és qui l'ajuda a continuar, segons ella.
1: Jo penso que quan una cosa surt del cor i de dins, hi ha una història bonica detrás, la gent ho valora i ho així ha sigut. Ha sigut difícil? Sí. Jo he tingut molta sort? També. També, perquè molts artesans i companys, hòstia, Gisela, com t'ho has fet? A les xarxes t'han donat molta visibilitat o el teu boca a boca. No he fet res. He sigut jo en tot moment, faig el que m'agrada, ho he ensenyat de la millor manera que sé. He sigut jo en tot moment i així ha sorgit. He donat les gràcies, potser a aquestes llatadores que tenim dalt al cel, no ho sé, però ha sigut bonic aquest procés, tot i que ha sigut molt dur, eh? Nosaltres el que intentem, aquesta generació jove que ens dediquem tots a ser artesans, és ensenyar que algú jove també se pot dedicar i pot viure sent un artesà i treballant com altres persones.
0: Amb la Gisela estem d'acord que hi ha un incipient camí de retorn cap al consum de productes artesanals, cap a la consciència d'allò que comprem.
1: Jo intento cada dia fer esta feina per demostrar-ho, no? Però sí, cert, això... Nosaltres tenim com aquesta típica moda que es porta molt ara, no només l'artesania en si, que també, però les fibres, que espero que no hi sigui una moda, espero que s'hi quedi, òbviament. Però això també ho ha fet el consumisme i la societat en què estem, perquè no en tenim mai prou. I ara... també des del Covid han fet que ho tinguéssim tot molt a l'abast, no? I que poguéssim comprar i ho volguéssim per ahir i ho tinguessis avui, és un dir, no? I clar, buscar algú que no pots tindre-ho això a l'abast i que tu, sense fer cap propaganda a ningú, però no sóc una Amazon o no sóc X cadena, simplement sóc una artesana que si tu vols el meu producte i la meva història i la nostra feina, t'has d'esperar. Això al final també posa en valor el producte, que és això que nosaltres esperem, no?
0: Quant temps hi ha al darrere d'un objecte de Palma? Com i de quina manera s'ha de valorar sense caure a fer-los exclusius? Aquestes preguntes, diu, són un dilema entre aquells que creuen que posar preus més accessibles però que no reconeixen prou bé la feina és sinònim de prostituir-se, i altres, que pensen més com ella, que prefereix vendre més quantitat de productes que puguin arribar a més gent.
1: Jo sempre he pensat que l'artesania s'ho ha de fer valdre. però has de ser potser més flexible, no? És en funció de l'artesà. Però això és un dilema perquè l'artesania mai està pagada. Cap artesà sí que pots tindre una estimació del que costa, però, claro, vols que tothom pugui estar a l'abast d'això o no?
0: Es tracta del temps i la dedicació, a més de la tècnica i els coneixements. L'artesania es valora quan es practica o quan es coneix de prop. Això ha après la Gisela dedicant-s'hi i ho posa en pràctica. Aquest és el sentit de la seva convicció de divulgar l'ofici i l'artesania. I així ha fet molts amics, molta gent que ha vingut de lluny al poble.
1: D'esta peça que tu vendràs a 60 euros, parlem-ne, claro, aquí has de pagar pues, a la gent que potser t'ajuda o el teu temps, has de pagar pues, l'etiqueta, els autònoms, els gestors, els... I al final no és algo net com per exemple treballaries de les teves 8 hores i t'ho enduries bastant net. No? Aquí pues, s'ha de desglossar, cada peça s'ha de desglossar en un munt de despeses que malauradament la gent no veu. Tot i que jo sempre intento reivindicar i no donar explicació dels nostres preus. Eh? Hi ha una peça que val 30 euros, penso que s'ho val, i n'hi ha alguna que val 90 i penso que també s'ho val, i no he d'encaramar el client. La gent que ve aquí sap que l'artesania és el que hi ha i s'ha de fer valorar. I quan se valora, me permetràs dir que és quan la gent ho practica. Perquè m'he trobat moltíssim. L'estem 3 hores per 20 centímetres de trena. No? Llavors és quan recapacites i reflexiones quan ha de costar una peça per a sobreviure. Que tu la puguis vendre bé, clar.
0: A la Gisela la deixem treballant. Treballant per somiar.
1: És cert que jo tinc dos... No sé si se li pot dir finalitat. No sé si serà una finalitat o no. Però dos somnis, que és documentar, posar les cases que es practicaven amb aquestes entrades que havia la gent, qui eren la casa de tal, aquí tenim molt pues, el nom de la casa més que el de la persona, però l'altre somni seria pues, fer una escola de llatadores i llatadors, no? Perquè això mos passa amb els artesans. Vull ser artesà, no? Algú jove diu vull ser artesà, vale? I on estan les escoles oficials? No hi ha. Potser hi ha una escola oficial de joieria, de ceràmica i me sembla que de forjador. Vale, potser alguna m'he dit això més, segurament, però no hi ha escoles oficials de llatadores o de cistellers, no n'hi ha, no? O sigui, jo què he estudiat per ser això? Pues he estudiat els coneixements de ma iaia, però m'agradaria que hi hagués una recerca xula on hi hagués un lloc on tu podries tindre, pues, ser, no? No sé si és una formació professional o no, però que puguin ser llatadors. Hi ha molta gent que aquí al poble sempre es diu i és veritat, no? M'agradaria pues, tindre un sou digne i que pogués treballar, però això he de ser advocat, he de ser infermera, he de ser. A veure, hi ha aquests oficis que són superimportants i han de ser, però no vol dir perquè siguis un artesà pues, que no puguis guanyar bé la vida, no? Al contrari.
0: El missatge de la Gisela no se centra només en la llata, una artesania que té clar que és difícil d'aprendre i dedicar-s'hi sense un bagatge familiar o proper previ. Parla de qualsevol ofici, de la seva vigència, de la legitimitat i el valor de dedicar-s'hi i, sobretot, de la possibilitat. Persones com ella mostren tot el que fa falta, amor, estima pel que es fa, sumades a la bàsica tècnica i coneixements, una idea clara de cap on es camina i una genuïnitat que es respira. Oficis com aquest al que es dedica la Gisela i l'experiència i una perspectiva com la seva ens ensenyen que emprendre l'aprenentatge i la professionalització en un ofici és una alternativa, però també pot ser una realitat.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi.
1: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
2: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: aquest estiu. Escull Ràdio Sant Boi.
1: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
2: Quan s'apropa la Setmana Santa, el taller a Vall de Reus s'hi respira de tot menys calma i tranquil·litat. L'Aleix Álvarez Vall, que el va fundar el 2013, quan amb 24 anys va acabar d'estudiar escultura, restauració i conservació, fa cara de tenir més coses al cap que la multitud de detalls que té qualsevol dels gegants que està restaurant. Està una mica atabalat, però la mateixa cara de càlcul i control també ho és de serenor i confiança, d'experiència, que vingui el que hagi de venir. És divendres al migdia, i el que no s'apropa del tot és el cap de setmana. No hi ha descans. Ara mateix han vingut a buscar unes imatges religioses de Riudoms, i demà al matí venen a buscar els nous gegants de Colldejou. Els han construït a escala dels originals, una mica més petits, amb l'objectiu de fer-los més portables que els actuals. Mentre ens els mirem, l'Aleix gaudeix pensant en veu alta en el moment que els portadors els veuran.
3: Allà on bueno, ja han fet nous, literalment, cossos nous, caps nous, mans noves, tot. I uns cavallets molt més còmodes.
4: La idea és que sigui per tothom, perquè al final representa un poble, o sigui, el que volem és que els puguin portar tothom. I ara, doncs, bueno, estem contents. És aquell moment, no?, de dir que acabes aquells últims detalls, doncs estàs nerviós, a veure quina reacció tindran.
2: Aquests, com el manteniment del drac Bufarot i la Bíblia d'Igualada o el Roquet d'Avinyó, obra seva, són alguns dels encàrrecs en què l'Aleix i la Sara, que es coneixen des de P3 i sempre han anat junts, fins al punt d'estudiar per camins semblants i complementaris, fan per a qui els ho demani. Verges, imatges religioses vàries, gegants, capgrossos, dracs, elements festius de tota mena... Per a tot plegat, ells i un petit però complet equip de col·laboradors. Cadascú ocupat amb les responsabilitats atribuïdes segons la seva virtut. Fusters, llauners orfebres, un forjador, un serraller mecànic, una florista, una perruquera, un parell de modistes... En total, unes 8 persones. Ells són dels pocs professionals dedicats a aquesta tasca, a satisfer una demanda que existeix tot volcant-hi l'artesania de diferents oficis, la de la cura i el manteniment del llegat patrimonial que ve de generacions enrere. A l'entrada, en una paret estreta, hi ha escrita la frase «Ars longa, vita brevis», tan recurrent que passa de llarg. Però pren tot el sentit en aquest hospital de la cultura. Per això els diuen metges de la cultura. L'art perdura, però és durant la seva vida breu, la de l'Aleix i la Sara, que contribueixen a mantenir-lo. L'Aleix vivia ben a prop del magatzem on es guardaven els gegants de Reus. Tot i la por de la infància, amb els anys, va anar-hi sentint una relació més propera i de responsabilitat. Quan es va adonar que s'havien de cuidar, vestir, estimar-se'ls, quan va veure que hi havia alguna cosa més enllà. Mai, però, havia pensat que s'hi dedicaria.
3: La meva mentalitat era, vull dir, bueno, era fer escultura. Fer escultura, doncs, per encàrrec, o en aquest cas també doncs, fer restauració professional, que és el que volíem fer, i per això el 2013 vam començar doncs, amb la idea aquesta de començar un taller, no? La veritat és que va ser una bogeria, perquè al cap d'un any o dos anys hi va haver una crisi i després ja posteriorment, ja ho sabeu, al cap de tres anys o quatre ja hi va haver lo de la Covid, per tant, bueno, ens vam tirar a la piscina perquè creiem que era bo doncs, treballar i preservar doncs, aquests oficis artesans. Vull dir, la nostra idea era treballar, com a, ja us ho deia, com a imatges d'escultura doncs, religiosa, que és amb el primer que vam començar, amb tot el tema d'escultura religiosa, retaula, doncs, tot el tema de restauració professional d'aquest patrimoni, i després la vida ens va portar els gegants. Un li deia a l'altre, escolta, m'arregleu-me això, em podeu mirar allò, i bueno, hem acabat aquí. No sé on acabarem el dia de demà, de moment estem aquí.
4: Llavors, com sí que és cert que teníem tota aquesta base també doncs, d'estudis, doncs vam començar a investigar, a preguntar, a treballar doncs, més tot el que havíem estudiat i ho vam aplicar doncs, als gegants. En aquest cas, sent els primers restauradors professionals que ens dedicàvem doncs, en aquest tipus d'intervenció d'elements festius, perquè fins naltros ho havien anat fent artesans, ho havien anat fent gent doncs, que vull dir que no eren professionals, que tenien estudis, doncs, potser d'haver fet un curs, d'haver fet unes hores, d'haver fet uns tallers, o inclús d'haver-se tret la carrera d'escultura, però no eren restauradors. O sigui, naltros hem tractat els gegants i els elements festius bestiari com a veritables obres d'art, com a peces de restauració. No com a peces de museu, perquè entenem que són obres vives que surten al carrer, però clar, això és la diferència entre nosaltres i vull dir, i moltes altres tipus d'empreses o d'artesans.
2: Ningú donava dos duros per l'aposta de l'Aleix, ni tan sols ells mateixos. Va passar 2 anys en un taller improvisat a casa dels pares, on va fer els primers encàrrecs fins que va obrir el local i va fer un pas endavant en el projecte, que ha continuat creixent a base de molt de treball i coneixences. Treballen amb una seguretat excepcional, amb obres de tot tipus, sovint d'alt valor patrimonial per a institucions de tota mena. El taller Avall és pioner a nivell català en l'especialització en la matèria de la restauració professional de gegants i elements festius. També en creen de noves, de figures. Aquesta feina els ha valgut el 2024 el Premi Restaura que atorga la Generalitat.
4: Vam començar doncs, amb una sabata i una espardenya, com tothom. Teníem els estudis, però al final, amb la nostra feina, el que aprens és amb el dia a dia. I ens vam especialitzar això en elements festius. Seguim fent cos de patrimoni, però sobretot el que fem és això, estudi i restauració d'elements festius antics, com per exemple els gegants de l'Arbós, els gegants també que hem restaurat de Montbrió, del barri de Vall o del carrer de Vall, i altres peces antigues com els gegants del barri de la Font Vella, doncs tot tema de gegants centenaris, és el que anem anant fent. Vam començar fent-ne 10 i ara devem anar cap als 300 i pico, vull dir, és una locura. Fem coses grans, coses petites, vull dir, de tot. I ara, doncs, bueno, ara mateix estem fent això. Anem amb overbooking, vull dir, hem estat amb tot lo de Setmana Santa, que hem restaurat, doncs, passos de Setmana Santa, hem intervingut obres d'urgència, hem hagut de col·laborar amb entitats també de cultura, en aquest cas, que surten a les processons, doncs, per a ultimar detalls, per preparar-ho tot. I ara el que estem fent és, doncs, bueno, tornar, ara només passi Setmana Santa, nosaltres reprenem ja tot el tema dels gegants, que ho teníem tot parat per fer tot el de Setmana Santa, que ja es presentarà tot el juny, juliol i agost. Després també tenim projectes per setembre, octubre, novembre, i llavors al desembre ja ultimem els últims detalls i tornem a enganxar. O sigui, no és allò de dir ja un mes que anem més tranquils, aquí no es va mai tranquil. I nosaltres, clar, no treballem només per aquí al Camp de Tarragona, sinó que treballem per tot Catalunya i per fora de l'Estat. Penseu que els gegants també, les peces, nosaltres també tenim obra que hem fet que es belluga, llavors vull dir, un li diu a l'altre, qui us ha fet això? Qui us ha arreglat aquesta peça? Doncs mira, ha sigut aquest taller i ens tracten molt bé i ens han fet això i estem molt contents. I un li diu a l'altre i bueno,
5: al final, boca orella, no?
4: Sí, nosaltres no invertim en publicitat perquè realment no... Ara estem posant feina pel 2027, per tant realment és com anem a 2 anys vist, tant amb ajuntaments, administració i també doncs, amb colles i particulars, que és amb qui també treballem. I ja moltes vegades també col·laborem doncs, amb gent particular, doncs, en el cas que se'ls hagi trencat alguna peça, els haguem d'ajudar o el que sigui. Bueno, la nostra vida és així.
2: I corre, com sempre afegeix l'Aleix. Cada cas té les seves particularitats, però al taller sempre treballen amb una metodologia de treball clara, honesta i rigorosa. Tot, sigui una restauració o una obra nova, parteix de l'estudi, al servei del que faci falta.
4: Estudiem les obres, les cataloguem, veiem en quin estat està. Si calgués fer una còpia, la faríem, no sempre és necessari. I vull dir, i també fem obra nova, com és el cas que s'estan veient ara mateix, que estem fent aquestes obres noves, que portem ja un mes fent tot això. Normalment se tarda, però bueno, també som gent a l'equip. Al final ens coordinem tots, vull dir, heu de pensar que això és una feina interdisciplinar que hi treballen molts professionals. El bo, doncs, que al final te fas la teva gent i vull dir, llavors és com que tothom ja sap allò que necessites, que més convé, com ha d'anar perquè un projecte doncs, sigui un èxit o surti bé.
2: Ara que s'acaba de mirar el gegant carboner de Colldejou i li ha fet una última envernissada, seguem al seu despatx perquè ens ho expliqui tot plegat. El seu ofici, què fan, per què ho fan i la passió que hi posen. Abans, però, ha de trucar la modista, l'Encarna. S'han deixat per cosir una butxaca al pit de l'armilla del gegant. Al taller, sovint els han anomenat com els metges de la cultura. No és una comparació trivial. Amb els seus matisos, la feina que fan és atendre cada element com un pacient i el procés comença per entendre'l.
4: Si nosaltres no féssim bé la nostra feina, els gegants se trencarien, però qui prendria mal no és el gegant, seria la persona. O sigui, al final, nosaltres sempre ens equiparen potser més amb això, els metges com de la cultura, no? Perquè és com un metge te pot preguntar, què et fa mal? Però nosaltres podem estar davant d'una Mare de Déu o d'un gegant o d'un element festiu o d'un retaule i li diem, què et fa mal? I no hi haurà resposta. Tant de bo, eh? Seria fantàstic, però no hi haurà resposta. Llavors, clar, tu has de pensar què li passa, com ho puc arreglar i com li han provocat i com ho puc arreglar perquè no ho tornin a desarreglar. O sigui, és com un cicle. Fem una presa de mostres, fem uns anàlisis, si hem de fer radiografies, fem radiografies. O sigui, tractem les obres com a veritables pacients. Per què? Perquè al final el que volem són els màxims resultats i estar al costat de la gent, està clar. Quan estudiàvem la carrera ho odiàvem. I nosaltres pensàvem a la carrera, dic, per què cony ens fan estudiar això? Dic, és que no ho entenem, dic, per què hem d'estudiar això? Quan acabes la carrera i comences a treballar amb les peces, penses, ostres, tant de bo pogués tornar enrere per preguntar més coses, perquè és més important la biologia i la química que tot el procés de restauració. Perquè a través de la química i de la biologia entens què ha passat a la peça. Imagina si és important. I a través de la biologia i la química, però més la química que la biologia, és amb tot el que fem les neteges. O sigui, per netejar vernissos envellits, brutícia, elements que no... que vull dir, en aquest cas, no estan... doncs tots aquests tipus d'elements afegits sobre les obres, repintats, doncs per eliminar-ho necessitem la química. I depèn del que barregéssim químicament, podríem provocar un problema. Per tant, és superimportant. La biologia per què és important? Perquè hi ha uns animalets, que són els corcs, hi ha fongs, i tot això és necessari treure-ho. Però depèn de com ho eliminis, pots fer malbé l'obra. Però la base científica, clar, s'ha d'estudiar. És allò que diem, la nostra carrera és professional, és una carrera, que és xulo perquè hi pot haver aquest relleu generacional, doncs, amb lo del tema més gremial, però sí que és cert que la base científica hi ha de ser. I és molt, molt, molt, molt, molt important. I un no se'n dona compte fins que acaba els estudis de la importància que té. Després, hi ha altres coses doncs, que aprens. També al llarg d'anar treballant amb les obres, doncs vas aprenent. Nosaltres, per exemple, aquí al taller, sempre ho diem, tenim una llibreta, que és la llibreta de les cagades. I allà és on s'apunta absolutament tot allò que no ha sortit com realment deia el manual.
2: La feina tant de restaurar com de crear els béns culturals, la imatgeria i els elements festius fa que passin uns dies, setmanes o mesos al taller avall. Un taller amb dues vessants, la científica i tècnica i l'artística. És una conjura basada en el respecte per l'originalitat de l'obra i un estudi profund i accessible de cadascuna.
4: Un dels criteris que tenen els restauradors, que el nostre criteri deontològic, el qual estem obligats a complir escrupulosament, és el criteri de l'originalitat, que cada peça és original i única, i sobretot la reversibilitat de tot allò que nosaltres fem. O sigui que la nostra intervenció que fem, a part de que queda documentat, perquè documentem tot el procés de la intervenció de les obres, és que sigui reversible. Vol dir que mitjançant agents, per exemple, si es fa una reintegració amb aquarel·la, doncs nosaltres amb un informe, que farem un informe final i redactarem aquest informe com a tècnics, el que posarem és que mitjançant elements i agents aquosos podrem enretirar tota aquesta reintegració amb aquarel·la, retornant i quedant l'obra originalment com estava.
2: Conjurant base científica i la tradició heretada, diu l'Aleix que semblen bipolars, encara que només s'està menystenint.
4: Vull dir, perquè aquí al taller, per exemple, tenim aquest dualisme, no? Allò que dèiem, doncs, que tenim per una vessant la part més artística i l'altra vessant, que seria la part més científica de restauració. Per això també el taller el tenim disposat d'aquesta forma, el tenim partit, no? O bipartit. Per una part hi ha la part artística de creació, creem l'escultura, una feina més bruta, una feina, doncs, més... és diferent. La feina més explosiva, la feina de restauració és una feina més mimètica, una feina més estàtica, una feina més delicada, una feina més curosa. Per què? Perquè les peces es comencen en una sala, s'acaben en una altra. Vull dir, és que és el que et dic, és lo antic amb lo nou, lo artístic amb lo científic. Intentem, doncs, lligar aquestes dues disciplines, que en altres llocs on hem anat, a vegades fora de Catalunya, ens han dit com que estem bojos, que és impossible. I això s'ho hem trobat. Hem anat a llocs a fer conferències a vegades o inclús a fer jornades en el qual els escultors i els restauradors no es dirigien ni la paraula perquè uns deien que eren menys que els altres. Com de dir, i nosaltres els vam dir això, aneu molt equivocats. Dic, nosaltres tenim les dues disciplines i ningú és menys que ningú. I per tant, poden conviure perfectament un escultor amb un restaurador. Perquè antigament no existia el paper del restaurador, que això és més actual. Vull dir, antigament, si estem parlant del 1600 o 1400, era el mateix escultor que feia les tasques de restauració. O l'artesà, que és aquí on ve. Per tant, estem tornant a l'antic, però aplicant les disciplines, evidentment, lícites, ètiques, morals, també, modernes.
2: L'Aleix va tenir la sort d'aprendre d'un mestre com Josep Anglès Amigó, hereu d'una nissaga d'ebenistes, la de Venanci Bonet i Emili Argilaga, que entre ells s'han transmès els coneixements i les tècniques des de fa 200 anys.
4: Com a cos també tenim en compte, doncs clar, nosaltres també vam tenir la sort, a part de tenir professors, doncs, de fora, també vaig tenir un mestre, doncs, tallista, que ens va ensenyar la tècnica del daurat, una tècnica del daurat que té més de 100 anys, més de quasi 200, però bueno... I l'últim que ens va fer jurar el dia que es va morir va ser que no els ensenyéssim a ningú fins que no tinguéssim un deixeble. Diu, en el moment que tingueu un aprenent o un deixeble, diu, li haureu d'ensenyar.
5: Així que també no és
4: relatiu. Ho tenim prohibit perquè li vam jurar al mestre abans de morir. Això és com allò que conservem, no?, d'aquesta essència del gremi antic, no?, de dir, doncs, realment ho haguéssim pogut ensenyar, ho haguéssim pogut difondre, haguéssim avui en dia amb les xarxes socials haguéssim pogut ser uns youtubers meravellosos, com n'hi ha tants, no?, que surten explicant-te com s'ha de fer un pastís o el que sigui, doncs nosaltres ho haguéssim pogut fer. Però li vam jurar al mestre, el dia abans de que es morís, que no ho expliqui, ens ho va fer jurar. Diu, ara, el dia que tingueu un aprenent, un deixeble, diu, vull que li ensenyeu perquè això no s'ha de perdre.
2: La promesa no estarà completa fins que algú hereti les tècniques i els coneixements d'aquestes tres generacions de mans de l'Aleix. Ell ha trobat l'escletxa per on fer gran el seu món i la seva feina, i per així posar en pràctica i al servei de la cultura popular diversos oficis. I diu, això continuarà sent necessari. És per aquest motiu que pensa que s'hauria de fomentar la formació que amb el temps garanteixi la continuïtat.
4: Podríem continuar. Doncs busquem de formar gent perquè es pugui quedar aquí, però formem-los amb oficis que també s'estan perdent. Però clar, després hi ha una controvèrsia amb això que estic dient. Si no hi ha demanda, no hi ha oferta. Llavors, clar, la gent anirà a comprar un càntir per posar l'aigua, no perquè tenim nevera. La gent anirà a comprar peces ceràmiques, clar, llavors és que l'artesania l'hem d'adaptar en aquest segle XXI. Però no podem perdre les nostres arrels. Avui en dia, quin sentit té que hi hagin tallistes o ebenistes? Qui els hi donarà feina a aquesta pobra gent? Nosaltres és molt més còmode. Entro en una aplicació d'internet, se m'ha aixafat una cosa, me'n compro una altra i ja està. No em molesto portar-ho amb un sabater, per exemple, que m'arregli un cinturó si me'n puc comprar tres. Llavors, això és el que realment està fent mal també a l'artesania, no? Si no hi ha, deia, demanda, doncs no hi ha oferta. I una cosa porta a l'altra. Llavors, si no hi ha demanda i no hi ha oferta, per què hi ha d'haver l'ofici? Per exemple, el tèxtil importantíssim a nivell de Catalunya, però arran de les importacions d'altres països, que no mencionarem,

0: sí, ho haurem de cuidar. Falta molta gent, s'ha d'ajudar la gent en aquest sentit i creiem que seria bo doncs, que es pogués treballar, que això sempre ho hem dit. Ho vam dir inclús quan ens van donar el Premi Nacional, vam dir que l'administració treballi, sisplau, lo dels gremis. Però després, què farà aquesta gent? Els hi compraran el producte? Aquí ve la qüestió.
1: Perquè persones com l'Aleix i la Sara puguin engegar el seu negoci, a més de l'ajuda d'un equip i, com tan sovint, també de la família, cal formació i implicació de l'administració per facilitar que estudiar i dedicar-se a un ofici sigui una sortida professional. Tan sols així, els oficis no es perdran. Ell n'és un exemple. Va passar por al principi, però tal com diu, davant d'una realitat que no ho posa fàcil, si hi ha vocació i voluntat, sigui pel que sigui, no s'ha de tenir por. Hi ha possibilitats de formació, d'assessorament i escletxes on trobar un negoci a partir d'una passió.

0: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

trying to think of the right thing to say.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
2: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
3: A les portes de Troia arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
4: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
3: Vine a una nova gravació en directe del programa.
4: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
3: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
4: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Ah, exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya és també un tema molt xulo.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava formada per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents entre ells, entre els quals hi havia regnes, ducats, principats, ciutats lliures, etc., units per un vincle bastant lax, sí? Sense un govern ni un exèrcit comuns. Llavors, al capdavant d'aquesta confederació, nominalment, hi havia Àustria, l'imperi austríac, però estem en un moment en què Prússia, el regne de Prússia, creixia i la rivalitat entre les dues grans potències, entre Àustria i Prússia, serà el motor de tot el que es viurà durant tot el segle XIX en referència al que són els estats germànics.
0: Molt bé. I com era per dins aquesta confederació germànica?
1: A veure, els 39 estats que dèiem tenien, o sigui, hi ha de tot. Sí, tenim grans regnes com, per exemple, el de Baviera, del sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. Però hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, al mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però, de moment, el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió. Sí, tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no? Uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir-ho d'alguna manera.
0: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
1: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí, hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats, vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta d'Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. Vale? Ferrocarril i Unió Duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
0: Anglaterra, és clar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
1: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, vale? Perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions, sí? En moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta, eh? Fins llavors, recordem, que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però la 1848 ja comença una miqueta a separar-se. En Sergio m'està fent així, perquè ell li agrada molt el segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats, de fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín, però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix: constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i es va, aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
0: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
1: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no?, la petita Alemanya, no?, que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no?, aquesta, en aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no?, un model més protestant i més del nord.
0: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
1: Home,
0: que
1: sí.
0: Sempre
1: sí.
0: És millor... La mida importa o no?
1: No sé, en el cas d'Alemanya va importar.
0: En el cas d'Alemanya, gros o Klein?
1: O Klein. Clar, el problema del gros, de gros. La Gross Deutschland...
0: És que clar, si és molt gros...
1: És massa gros.
0: Fa mal, de vegades.
1: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
0: I va fer mal, i va fer mal.
1: Va fer mal inclús petita. O sigui que, imagina't si hagués estat grossa al segle XX,
0: Carai, carai.
1: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians... I Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: música que li agrada al nostre tècnic, ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un conqueridor del cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirador Pla. El tindreu allà... per qui el vulgui conèixer, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: és molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest
1: sí.
0: Grup,
1: el grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre l'acuirassat Bismarck. Però bueno, com que ja anem a parlar d'en Bismarck, doncs d'aquí, què millor, no?, que posar una cançó que té que porta el seu nom.
0: Qui era en Botof, en Otto, en Boto?
1: Botox. En Botox von
0: Bismarck. En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. A la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu, bueno, el seu govern, no? El seu, bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862, el rei prussià Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà, bueno, sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no?, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda, la realpolitik. En certs aspectes, de fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale? Molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per les mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, ara no recordo no jo sé. Tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i
1: Patreon
0: escolteu
1: e-books.
0: El... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del tro.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat, ja que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà a Anglaterra i està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: On està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin. Per això no l'he vist.
1: Ah, et puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: Home, no. Ja pagaré jo, Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Christian IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població, un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà, i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment, una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquest moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. És una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana. Penseu el que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga, del 23 d'agost de 1866, no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava a Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliança secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya, de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar, i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara la última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafar una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim. Sí. Abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín, i això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia. Eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida: visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem. I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no ho veia gaire clar, això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hagués agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany. Perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem, no Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser Prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas és, el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions.

0: russianes envaïn territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la primera, o sigui, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
1: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, sí, sí, sí, és el de Sissi.
0: Sí. I és o sigui, clar, és veritat, sí, clar.
1: O sigui, que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperadriu, no a Netflix, aquesta. Dos temporades.
0: Recomanada, eh?
1: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa a la història?
0: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va en orris el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
1: Doncs no tenim temps per més, Albert Avil. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
0: Moltes gràcies a tu,
1: digne,
0: Sergio.
1: Per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre ens volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
0: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
1: Exacte.
0: Exacte.
1: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
0: 26 de juny.
1: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
0: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
1: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Aquest estiu, escull Ràdio Sant Boi.
8: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Benvinguts a Partitura de Tarda, el vostre programa de ràdio dedicat a la música clàssica i als seus grans intèrprets. Avui ens endinsarem en la vida i obra de la gran violoncel·lista Jacqueline Dupré, un artista que va captivar el món en la seva passió i talent inigualables. Prepareu-vos per un viatge musical emocionant on explorarem les seves interpretacions més memorables i descobrirem les històries darrere de les seves obres mestres. Però qui era Jacqueline Dupré? Bé, Jacqueline Mary Dupré va néixer a Oxford el 26 de gener de 1945 i va morir a Londres el 19 d'octubre de 1987 amb 42 anys, després d'una breu però fulgurant carrera ininterrompuda per una esclerosi múltiple diagnosticada l'octubre de 1973. Va ser distingida com a oficial de l'Orde de l'Imperi Britànic l'any 1976, quan ja es desplaçava en cadira de rodes, i en els seus darrers anys va dedicar-se també a l'ensenyament. Recordava pels seus alumnes l'exigència musical i l'empatia pedagògica. Es va casar el 1967 amb el pianista i director Daniel Barenboim, amb qui va formar una celebrada parella artística i vital. Va debutar professionalment el 1963 i en pocs anys es va consolidar com a una de les violoncel·listes més admirades de la seva generació per la combinació de potència sonora i una intensitat expressiva inusual. La seva gravació va esdevenir un referent discogràfic i la va lligar per sempre a aquesta obra per l'eloqüència elegíaca i el nervi dramàtic de la interpretació. Sentirem la magnífica obra interpretada per ella, una obra de referència màxima. Al marge d'Elgar, la seva projecció inclou un Delius de gran alè i líric, que tindrem ocasió de sentir avui també, i en la música de càmera sonates de Chopin i Franck, aquesta darrera transcripció del violí, enregistrades el 1971, poc abans que la malaltia fes inevitable la continuïtat de la seva carrera en escena. Contemporanis i crítics han descrit el seu toc com a visceral i alhora transparent, amb un fraseig ardent però controlat, articulació clara i una capacitat singular per fer parlar el violoncel, trepitjant amb una autoritat tant el lirisme elegíac com l'impuls rítmic. El matrimoni amb Barenboim va propiciar projectes de gran volada, tant en concert com en gravació, referent a un perfil d'artista total, capaç d'integrar-se en el teixit orquestral o de càmera sense perdre la personalitat tímbrica. Malgrat la brevetat de la seva carrera pública, el llegat de Dupré és central en la tradició del violoncel del segle XX. Les seves gravacions, especialment l'Elgar, del 1965, han fixat un estàndard interpretatiu que segueix inspirant intèrprets i programadors. I la seva figura s'ha convertit en un símbol d'excel·lència musical i d'una intensitat expressiva capaç de marcar l'imaginari col·lectiu més enllà dels registres tècnics. Bé, ara comencem i ho farem amb aquesta obra que us estava parlant fins ara, el concert per a violoncel en mi menor, opus 85, del compositor anglès Edward Elgar. Prepareu-vos per submergir-vos en una peça que parla de pèrdues, de reflexions i de la bellesa que neix del dolor. Anem a conèixer-la pas a pas i al final us convido a gaudir-ne amb una versió llegendària que us deixarà sense alè. Composta el 1919, just després de la Primera Guerra Mundial, imagineu-vos Elgar, ja gran, en una cabana a Sussex, contemplant un món destrossat per la guerra. Aquesta peça és com un lament, un adéu melancòlic a una era perduda. És un concert en quatre moviments amb un estil romàntic tardà que barreja tendresa, intensitat i una profunditat emocional que arriba directe al cor. No és un concert virtuós i espectacular com els de Dvořák o Tchaikovsky. Aquí el violoncel canta, com una veu humana, amb frases llargues i expressives que reflexionen sobre la vida, la mort i la fragilitat. La seva importància, doncs, és l'última gran obra d'Elgar i va marcar el repertori per a violoncel del segle XX, influint en compositors com a Britten o Shostakovich. Una curiositat, el moviment lent, l'adagio, és tan commovedor que molts el veuen com un rèquiem personal d'Elgar per a les víctimes de la guerra i per la seva pròpia joventut perduda. La gravació que sentirem és del 1966 del segell Warner Classics amb la llegendària, com no podria ser d'una altra manera, Jacqueline Dupré, el violoncel, acompanyada per la London Symphony Orchestra sota la direcció de Sir John Barbirolli.
Pues què la fa especial? Bé, pues Dupré tenia només 20 anys quan la va gravar i la seva interpretació és pura passió. El seu violoncel plora i canta amb una intensitat que et posa la pell de gallina. Barbirolli, que havia tocat el violoncel en l'estrena original de 1919, aporta una autenticitat única, com si connectés el passat amb el present. Aquesta gravació és considerada una de les millors de tots els temps, plena d'emoció, crua i tristament. Dupré va haver de retirar-se poc després per l'esclerosi múltiple, fent que aquesta interpretació sigui encara més commovedora. És com si l'obra i l'artista s'haguessin trobat en un moment màgic. Sentim-la.

Acabem de sentir a Jacqueline Dupré al violoncel, acompanyada per la London Symphony Orchestra sota la direcció de Sir John Barbirolli en el concert per a violoncel d'Edward Elgar. Les darreres notes del concert encara ressonen, transportant-nos a una atmosfera de melangia i bellesa infinita. És impossible no quedar commogut davant de la sinceritat i profunditat d'aquesta interpretació llegendària. I bé, continuarem tot seguit en aquest programa dedicat a la llegendària violoncel·lista Jacqueline Dupré. I ho farem a continuació amb un altre concert per a violoncel, el concert per a violoncel en si menor opus 104 d'Antonín Dvořák. Si he dit si menor perquè aquesta és la tonalitat original d'aquesta peça mestra, composta el 1894 i el 1895, tot i que de vegades es confon amb altres concerts similars. Preparats per submergir-nos en un viatge emocional ple de nostàlgia i passió. Primer de tot, parlem de l'obra en si. Aquest concert és una de les joies més brillants del romanticisme tardà escrit per Dvořák durant el seu període americà, quan dirigia el Conservatori Nacional de Nova York. Imagineu-vos un home lluny de casa, enyorant les seves arrels txeques, i que canalitzava aquesta nostàlgia en una música que barrejava la grandesa orquestral amb melodies folklòriques plenes de calidesa. Si quelcom el fa tan important és perquè està considerat un dels millors concerts per a violoncel mai escrits, al costat dels de Haydn o Elgar. Va revolucionar el gènere perquè Dvořák va donar al violoncel un paper protagonista, no només tècnic, sinó profundament expressiu, com si l'instrument cantés històries de la vida quotidiana. Una curiositat és que Dvořák no era gaire fan del violoncel com a solista inicialment. Deia que bordonejava com un gos. Però després d'escoltar un concert d'un col·lega, va canviar d'opinió i va crear aquesta obra mestra. I atenció, al final va ser revisat després de la mort de la seva cunyada, incorporant una melodia d'una cançó que ella adorava, convertint-lo en un homenatge personal i commovedor. És una gravació mítica del segell Warner Clàssic, també. Estem parlant de l'enregistrament del 1976 amb la gran Jacqueline Dupré per al violoncel, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció del seu marit, Daniel Barenboim. I el fa molt especial perquè Dupré, una virtuosa britànica coneguda per la seva intensitat emocional i tècnica impecable, aporta una passió desbordant que fa que el violoncel sembli una extensió de la seva ànima. Aquesta gravació és una de les seves últimes grans actuacions abans que la malaltia l'allunyés dels escenaris i es nota l'energia vital que hi posa. Sentim-la.

acabem de sentir la gran Jacqueline Dupré al violoncel, acompanyada per l'Orquestra Simfònica de Chicago sota la direcció del seu marit, Daniel Barenboim. En cada nota, el violoncel de Dupré ens recorda que la música pot ser memòria, consol i esperança, tot en un sol instant etern. I ara, per finalitzar aquest petit homenatge d'aquesta gran intèrpret de violoncel, escoltarem el concert per a violoncel de Frederic Delius. És una obra curiosa dins del gènere, no té la forma clàssica de tres moviments, sinó que s'estructura en un sol fluix continu, com una àrea extensa per al violoncel solista que dialoga amb l'orquestra en un discurs poètic i nostàlgic. El concert per a violoncel de Frederic Delius es compon entre 1920 i 1921 en el tram final de la trajectòria del compositor i neix arran de l'èxit de la seva relació artística amb la violoncel·lística Beatrice Harrison, a qui Delius havia dedicat prèviament una sonata per a violoncel i piano i que li demanava un concert plenament simfònic per a l'instrument. La partitura queda enllestida al maig de 1921, tanmateix, l'estrena mundial no la fa Harrison, sinó Alexander Barjansky, a Viena, amb Ferdinand Lowe el gener de 1923, mentre que l'estrena britànica arribarà el 23 de juliol de 1923 amb Harrison de solista i Eugene Gossens a la direcció. En el mateix concert, Harrison interpreta també el concert d'Elgar amb el mateix Elgar al podi. I a l'americana, el 28 d'octubre de 1927, amb Fritz Reiner i l'Orquestra de Filadèlfia. Delius considerava aquest concert el seu preferit entre els seus concerts, una dada sovint esmentada per la recepció de l'obra. La versió que escoltarem aquí és realment especial. La mítica violoncel·lista Jacqueline Dupré, com no podia ser d'una altra manera, un programa que dediquem a la seva figura, i estarà acompanyada amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Sir Malcolm Sargent. I en la darrera nota encara ressonant, és inevitable sentir com la presència de Jacqueline Dupré travessa el temps i l'espai, convertida en llegenda del violoncel. El seu art transcendeix la tècnica, cada frase, cada silenci, conté una emoció profunda i irrepetible. Les obres que hem escoltat avui, d'Elgar, Borsak i Delius, vivificades pel seu talent, són més que música. Són exhalacions d'esperança, de dolor i de coratge. Celebrar Dupré és celebrar la força de la música per acariciar-nos l'ànima i recordar-nos que fins i tot a la fragilitat pot brollar la bellesa més pura. Gràcies, Jacqueline, per fer-nos sentir que el violoncel pot parlar amb la veu de la vida mateixa. I gràcies també a vosaltres per seguir-nos. Fins a un altre programa. Seguiu feliços.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Gràcies.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
0: L'estadi Valdiria deu celebrar aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

Stand still, Roger!

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

para el base balón. El que le cae a Fàbregas. Fàbregas.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. @joventutsamboy.

0: 10 minuts perquè siguin les 9, 10 minuts perquè comenci la final del Mundial 2026. I quina final! Bona nit a tothom, Espanya-Argentina. El partit, la veritat, és que és difícil de millorar-lo. La selecció de Luis de la Fuente arriba encara eufòrica per la gran victòria que va aconseguir contra la favorita França a semifinals i el record dels futbolistes aquella final del 2010 que recordem tots i que avui volen emular. Però no ho tindran fàcil. Davant una selecció que, tot i que té punts dèbils, és indestructible. Ho han intentat sense èxit les seleccions que han precedit a l'Espanyola i que han volgut eliminar a la vigent campiona i Messi, que segueix sent el millor i que avui vol fer més gran una llegenda que ja és infinita. Déu-n'hi-do, quins nervis que tenim ara mateix, perquè això és un autèntic partidàs. Qui estem veient en pantalla és Andrés Iniesta aixecant el Mundial abans de tornar-lo a col·locar. Dani Teruel, bona nit, com estàs?
1: Què tal? Doncs amb moltíssimes ganes. No tots els dies et poses una estrella a la samarreta i no tots els dies vius i expliques una final del Mundial. La tonteria segueix allargant, sí, sí, i ha arribat ja, John, al seu límit. Moltíssimes ganes. Mira, que guanya el millor. Què vols que et digui?
0: Aixeca la Copa Iniesta, també l'aixeca Kempes. Albert Vilar, què tal? Bona nit.
2: Doncs ho ha dit el Dani. Qui diria que la broma aquesta de fer els partits del Mundial acabaria a la final del Mundial un 19 de juliol, un diumenge, que passi el que passi, quedarà per la història. L'últim partit de Messi, primera final del Mundial de la Minya Mal i d'Espanya, de la gran majoria de jugadors. Veurem què passa.
0: Veurem què passa, Marc Gavarnet. Bona nit.
3: Bona nit. Estic molt content de que estiguem aquí, plegats, comentant aquest partit.
0: Doncs
3: un
0: sí,
3: partit que ningú ens hagués dit que de cop Ràdio Sant Boi estaria retransmetent aquesta final. Però mira, aquí estem un dia més i enviem també una forta abraçada a tota la gentada que està al Parc de la Muntanyeta, seguint aquesta pantalla gegant que ha posat l'Ajuntament.
0: Clar, hem d'explicar una cosa. A la semifinal ja hi havia aquesta pantalla gran, n'hi havia una, i què? Quantes persones podria haver-hi, més o menys?
3: La setmana passada hi havia, 3.000, dimarts, uns 3.000 persones. Avui podem tenir tranquil·lament 5.000.
0: Clar, és que avui el que hem de dir és que no s'ha posat una pantalla, sinó dues. Per tant, allò està a rebentar. Fàcilment 6.000 persones, al voltant de 6.000, podria haver-hi el mateix a la Muntanyeta, seguint aquesta final del Mundial.
2: Voleu escoltar Tom Cruise un moment, que està parlant en directe?
0: Espera un segon.
3: És carn de dit de TikTok, això, eh?
0: Sí.
2: Però que, una cosa, què pinta?
0: La Minya Mal ja s'ho està posant de fons. Ara expliquem més coses. Abans, Carles Junyent, bona nit, com estàs?
4: Hola, què tal? Com estàs tu?
0: Doncs emocionat, no sé si igual d'emocionat que tu.
4: Jo estic contenta de tornar a estar a Ràdio Sant Boi,
0: sí,
4: per exemple.
3: Sí.
4: Sí, sí, sí.
0: I tu, doncs, imagino que animant a Espanya amb totes les teves forces, no?
4: No em tiris de la llengua, Joan García. No em tiris de la llengua. Jo vinc a veure futbol.
1: Algú ha d'anar a Argentina?
2: I tenim dues persones.
4: Jo vaig més amb Argentina. Jo vaig amb Messi.
0: Tu vas amb Messi. A veure què diu el que tens al costat. Janai Valenzuela, bona nit també.
5: Bona nit. No,
0: tu
5: crec.
0: Tu
5: jo,
0: què?
5: Jo sóc
1: amb l'àrbitre.
5: Messi boy.
0: Messi boy.
5: Messi boy i Aranya Boy, també.
0: I Aranya Boy.
5: Aranya Boy,
0: el
5: també.
0: El consideres
5: jo ja, Julián
0: una
5: Alvarez,
0: aranya de sang blaugrana, ja?
5: Julián Álvarez és del Barça, ja.
0: Sí.
5: I, de fet, estem a dos dies de que sigui de la Masia, sí, ja, també, Sí, sí, sí, sí.
0: Es va reclutant jugadors, Joan García, sí, ja el tenim. Ara anem a per Julián Álvarez.
5: A veure,
0: que res, doncs.
5: He de trencar una mica aquesta llança de que m'és igual qui guanya avui, però perquè és que és molt complicat d'explicar, Però és que mira, és que jo aquesta persona que és el seu últim partit segurament, sí, a l'elit del futbol, no, és que no puc obviar tot allò que m'ha donat. És que segurament hagi sigut una de les persones que més feliç m'ha transmeten tota la meva vida, per sobre de familiars.
0: Sí, Carles Junyent, com et sents quan una persona que podem explicar a l'audiència que és, doncs, la teva parella sentimental i de vida, no? Diu que Messi l'ha fet feliç, donant a entendre, doncs, que potser més que altres...
4: No passa res, jo l'entenc. Messi va arribar a la seva vida molt abans que jo.
0: Això és veritat, veus?
4: Vull dir, això es pot entendre. També, com jo també sento, no un amor tan profund, però sento un amor molt profund per Messi, crec que puc entendre una mica la seva dèria, no? El seu deliri per aquesta persona. Llavors, no m'importa, la veritat.
0: A tu,
4: no passa res. Són amors diferents.
0: A tu Messi t'ha fet més feliç que Janai Valenzuela?
5: És que la resposta és sí, ja. No cal. És a dir...
4: Jo crec que no és comparable, són amors diferents. Són amors diferents.
5: Però jo sí que comparo.
4: Bueno,
5: sí.
4: Però tu, perquè ets tu, i tu tens una dèria, és el que dic.
5: I segurament si em dones una pistola i poses algun familiar...
3: No, no diguis això.
5: Molt a prop, no? No, molt a prop. I a Messi, potser m'ho penso, a veure què passa allà. A veure què passa.
4: Bueno, això és no l'opinió d'aquesta.
3: Aquest senyor tindràs fills, tu, eh? Bueno, és una cosa...
4: Bueno,
3: sí.
4: Això és un altre tema, eh?
3: Escolta una cosa, Joan.
0: Digue'm.
3: Sorprenent, aquesta celebració inaugural d'aquest partit, d'aquesta gran final als Estats Units, on hem tingut a Laura Pausini, sí, a Robbie Williams, sí, hem tingut també a Post Malone, sí, a l'streamer...
0: sí, a la Show Speed aquest. Sí.
3: Show Speed.
5: A Pedro Sánchez.
3: A Pedro Sánchez.

0: Dani Teruel, Luis de la Fuente, confia en els seus homes de confiança. Avui Pedri torna a estar a la banqueta. Aquests són els 11 escollits.
1: En els de sempre, de memòria, 4-2-3-1, amb Unai Simón a la porteria, Pedro Porlo per lateral dret, la parella de centrals serà per Aymeric Laporte i, com no, Pau Cubarsí per l'esquerra, el ja madridista Marco Gurella. Aquest doble pivot entre Fabián Ruiz i Rodri, un dels homes, per no dir l'home clau d'aquesta selecció, enganxant un Dani Olmo que estarà estratosfèric. Per l'esquerra, Àlex Baena, que també s'ha fet indiscutible, com no, la gran estrella d'aquesta selecció. Per la dreta, Lamine Yamal, i en punta pels gols, Mikel Oyarzabal.
0: A on sí hi ha canvis, Dani Teruel és a l'11 d'Argentina. Aquests són els protagonistes.
1: Sí, és un 11 més variable, ens dibuixen un 4-4-2. El que no canvia és Emiliano Martínez a la porteria, una línia de 4, amb Nicolás Tagliafico, Martínez, Lisandro Martínez, el Cuti Romero i Montiel per la dreta. Per endavant, una altra línia de 4, Rodrigo de Paul per la dreta, McAllister i molt a prop d'Enzo Fernández. Al mig del camp, per l'esquerra, el jugador de l'Atlético de Madrid, Nico González. En punta pels gols, Julián Álvarez, i l'acompanya, doncs, el millor de la història, Leo Messi.
0: Entrant ara mateix al terreny de joc, els futbolistes d'un i altre equip que estan passant pel costat d'aquesta Copa del Món, de moment no la mira ningú, perquè ja sabeu que això diuen que dona mala sort. Veurem el que passa quan queden 2 minuts, i seran les 9, 2 minuts, i serà l'hora prevista perquè comenci aquest partidàs, aquesta final del Mundial. Doncs ara mateix, pel que ens ensenyen a les pantalles, estan desplegades les dues banderes de les dues seleccions. Recordem que abans s'han d'escoltar aquests himnes, abans de que doni inici al partit, i ara aquesta cerimònia, doncs, que continua. Fa molta estona ja que ha començat amb aquestes actuacions, que deies, Marc Gabernet, i això hi ha molt de, doncs, de, no sé com dir-ho, de protocol, diguéssim.
2: De litúrgia.
0: Litúrgia, sí, sí. No,
2: hi ha una cosa que m'encanta, de les poques coses que puc dir que m'agraden dels Estats Units, és aquest sentiment de show, i aquest sentiment litúrgic de que tot ha de tenir, sí, l'himne nacional, el moment, sí, de, sí, no sé què, de no sé quan, de vinga, ara l'artista de torn, ara la pirotècnia. Jo penso que avui tindrem, sobretot, show garantit.
0: Déu-n'hi-do, quina pinta fa l'estadi.
1: El MetLife Stadium a rebentar,
0: eh?
1: Barreja entre espanyols i argentins, així sí, a la grada. No dona la sensació com de costat i de costat, sinó que dona la sensació que els dos equips, tot i que hi ha majoria, evidentment, de les seleccions, de la selecció sud-americana, doncs que Espanya i Argentina converteixen llocs.
0: Doncs a punt d'escoltar, em sembla, l'himne de la selecció espanyola. Carles Junyent, ara mateix, pel que sigui, ha marxat de l'estudi.
1: Interpretat en directe.
0: Sí.
2: Què ens ho diria, que sonaria l'estudi del Miagrima? Que...
0: Ara mateix està Joan Ros preparant una moció al ple municipal. Perit, tanca aquesta ràdio.
2: 3 motius per iniciar Aliança Catalana Sant Boi.
3: Com molt llarg, no?
0: Doncs la cara era molt seriosa, tots els futbolistes concentrats en el crit de Rodri, també per animar els seus companys abans de que comenci aquest partit, també hi ha la cara de concentració de Lamine Yamal abans de que comenci tot plegat avui, amb un duel Gennai Valenzuela que tenim, que ens encanta que ens l'haguem trobat en aquesta final del Mundial avui, Argentina contra Lamine Yamal. Abans escoltem l'himne argentí.
4: Himno nacional de Argentina, interpretado por María Becerra.
1: ¿Cuándo?
0: María Becerra, tú.
5: No el canta Duki.
2: De dir que hem vist el rei Felip VI, sí, molt emocionat, eh?
0: Sí, home, clar.
3: Podria haver cantat Tini, no? No és la parella de Paul?
2: Que rata més això.
1: Vestida completament de la
0: bandera. La bandera. Que...
5: Tothom cantant, Messi inclòs. L'Espanya no el canta perquè és difícil cantar-lo.
0: Bueno, les cares dels futbolistes...
5: Quin partit ens esperen el dia d'avui, tu?
0: Mare de Déu, tu. Que vagin avançant, que Oyarzabal vagi posant-se les espinilleres ben posades, tu.
5: Cancherismo, espero que avui...
0: Però, quins cruïts, tu, Escaloni, tu.

0: Dades de que és el primer cop que plora el rei Felip VI després de l'1 d'octubre de 2017.
1: Crits ara també de Lisandro, la selecció argentina que es tornen bojos si ja són com són els argentins. Tu imagina't com són els argentins en una final del Mundial. Aquí veiem que hi ha una, com una espècie de fum que surt en pirotècnia espectacular. Posant la bandera d'un i altre equip, i ara mateix és Lionel Messi que està saludant els futbolistes de la selecció espanyola. Ell va al capdavant, volem veure la salutació entre Messi i Lamine. De moment no la veurem, però en fi, això ja cada vegada ho tenim més a prop de que comenci. El que han posat és publicitat justament abans de veure aquesta salutació, per favor, tu.
0: Hem de dir que això és cosa de la realització del Mundial, no és de la televisió espanyola.
1: Sí, defensa una mica.
0: Jo crec que això s'ho estan guardant per xarxes. Tindrem un nadiu digital.
1: Nadiu digital de la mínima.
0: De la trobada de Messi.
2: Pues segurament a mi el partit ja no m'interessa.
3: En aquesta taula s'esperava uns petons, no només un cop de mà.
4: Sí, sí.
3: Sí, una mica de mà. Menjacoll.
2: A veure, què podem esperar d'una gent que li diu soccer al futbol?
1: Home, doncs sí. Ben mirat.
3: Aviam, en aquest Mundial a l'estatunidenca doncs té coses bones i té coses dolentes. Ens regalen probablement un dels shows, per no dir el show més gran, tant previ com a mitja part, una cosa molt de Super Bowl, però després té aquestes coses que els anuncis, doncs mira, són també els grans protagonistes.
4: Aquests anuncis, quina realització els ha ficat?
0: Aquests anuncis, la pausa publicitària...
1: És Marc Gabernet, des d'aquest ordinador que té aquí al davant.
0: La pausa... Veieu ara mateix ja tot una sèrie de patrocinadors.
4: Això
0: és la espanyola. No. La pausa publicitària l'escull l'organització del Mundial. Vale. Els anuncis que es veuen els escull Televisió Espanyola. Però direu, ostres, però Televisió Espanyola no deien que no podia tenir anuncis? Són anuncis especials, perquè són anuncis que, com promouen un esdeveniment esportiu cultural, doncs es poden posar. Mm. Si els anuncis promouen cultura, són legals.
1: Feta la llei, feta la trampa...
4: De Jordània.
1: Sí, veiem ara mateix saludant-se al mig del terreny de joc tant Rodri com Messi, els capitans de les dues seleccions, doncs fent aquest sorteig inicial mentre s'estan també encarregant de retirar tota la parafernàlia que hi havia al mig del camp amb aquestes banderes, amb tot el que es feia abans del partit, quan ens ensenya també quins seran els àrbitres, no només de camp sinó també els àrbitres de bar.
3: Sembla una broma, un alemany, un colombià i un catarí.
4: Literal.
2: Sembla un acudit.
3: Això ho arbitra Slavko Vincic, que té un promís de targetes grogues 4,17, que és relativament baix, i 0,20 de vermelles, també molt baix. Llavors potser esperem un partit sense targetes, tot i que amb l'Argentina, doncs mira, tot.
2: I aquí vam tirar la data, un dels pitjors àrbits internacionals que hi ha europeus.
4: Sí?
2: Sí, catalogat.
4: Vaig veure el vídeo de com li...
1: Quina és la font?
0: Vox.
2: Bueno, UEFA, o sigui, esto de UEFA, la classificació de UEFA.
1: I perquè en aquesta ràdio s'ha de venir documentat,
2: Ui, tant.
4: Vaig veure el vídeo com li deien que seria l'àrbit de la final, plorant.
2: Imagina, que si no se l'esperava que estava plorant, imagina't.
1: Per cert, 11 d'Espanya, què us sembla que, tot i que hagi estat l'habitual als últims partits, Pedri banqueta.
2: Bueno, és que això no ho entendré mai, O sigui, Pedri a banqueta sí que és cert que potser col·lectivament no funciona, però és que això és una tasca que ha de tenir Luis de la Fuente. Sí. És a dir, estem malgastant o no aprofitant, millor dit, un talent generacional com és Don Pedro Rodríguez.
3: Per cert, jo estic molt d'acord amb l'11 titular. Per mi Pedri no funciona en aquest doble pivot. Fabián és el que canvia els partits, almenys des de la sortida. No sé, és més que res pel perfil. Evidentment, el millor centrocampista...
2: Clar, però per què no ho poses?
1: L'Albert ha dit per cert. L'Albert ha dit per cert i m'interessa...
5: Simplement, costum molt llegir als Estats Units, que són les 9 i 5, i acaben de posar els 11. O sigui, tots els partits del Mundial anteriors havien començat a l'hora que havien de començar, que és el més habitual del món, 9 en punt, i són les 9 i 6.
1: S'estan fent de rogar avui, s'estan fent de rogar.
5: I tu espera't a la mitja part.
1: Tu imagina't el que li deu estar passant pel cap ara mateix a Luis de la Fuente...
3: I Scaloni.
1: I també Scaloni, evidentment, però no podem oblidar que Argentina ara mateix és la vigent campiona, però ostres,
2: atenció, que
1: l'Espanyol està a les portes de guanyar el seu segon Mundial.
2: Ja, tindrem temps, perquè encara ens anirem una mica.
5: Espera, que estan fent un espectacle una mica extrem.
1: A veure, anem a escoltar-lo.
3: És Bruce Buffer, que és el presentador de la UFC.
6: Bueno, ese es el speaker del partido, súper conocido aquí.
1: Ostres, Dani, no sabia que imitaves també a...
3: Bruce Buffer és d'entre tota la gamma de presentadors de la UFC, doncs és el més famós, el més important, sí. I està fent el seu habitual It's Time, que és com doncs el començament característic, com que es fa sobretot amb els grans combats finals, no?, i que retumba tot, i que és el moment del show, de les llums, llavors superclàssic d'Estats Units, en aquest Mundial, recordem, a l'estatunidenca, que s'han agafat tot el protagonisme, tot i que també estava a Mèxic i Canadà.
1: Tothom escombra cap a casa, evidentment, però ells, doncs, escombrant, saben, i una bona estona. Ara mateix Espanya i Argentina, els dos equips ja preparats al terreny d'això, que abans que comenci aquest partit, xiula l'àrbitre, Lionel Messi, que posa la pilota en joc, i ja juga la selecció argentina des de la defensa. L'espera oberta a la banda esquerra, Tagliafico, veurem si li arriba amb ell la pilota o no. De moment, la selecció espanyola, que també intenta fer una passa endavant, intenta pressionar, finalment, la pilota és per Tagliafico, l'envia en llarg, acaba tallant la defensa, és Pedro Porro, queda morta per la defensa perquè Espanya toqui amb aquesta possessió que tant ha caracteritzat l'equip de Luis de la Fuente en el que portem de Mundial, i aquesta selecció argentina que se sap adaptar, diguéssim, a diferents plans de partit, a diferents moments, però sobretot és una selecció que és impossible de tombar i que més, té més vides que un gat.
2: Més a l'èpica, perquè jo no feia dues setmanes, una setmana allò que va passar justament en el partit contra, òbviament, Anglaterra, sí. I després contra Egipte. Atenció, perquè al final el factor psicològic i el factor de ser aquesta campiona actual fa molt.
1: Em compreu que són el Real Madrid del Mundial?
2: I tant.
3: Sí, és un equip al final que potser no està tan còmode dominant els partits, començant-los amb pilota, però que tenen un potencial ofensiu i sobretot un esperit competitiu tan gran que quan se'ls ha donat aquest escenari d'anar a perdre, que ha sigut un habitual als seus partits, però llançar-se ofensivament, doncs emocionalment són superforts, i és un equip que quan es llença ofensivament et fa molt mal.
1: Carla, hem vist que justament quan ha sonat l'himne de la selecció espanyola has marxat de l'estudi, uh-huh. I que ara has tornat. No sé si tenia alguna cosa a veure o...
4: No.
1: El que sí que has tornat bastant, vull dir, amb les mans plenes, sí. A veure és si ens pots explicar als estimats oients que tens ara mateix entre mans.
4: Tinc entre mans sushi.
1: Sí.
4: Molt bo.
2: Sambullà,
4: de sí. Xapu-xapu.
1: Quilòmetre zero.
4: Shout-out Xapu-xapu.
2: Sí, sí. No, del riu Llobregat. Salmó del riu Llobregat.
4: I per això he marxat, perquè m'importa més el Xapu-xapu que l'himne d'Espanya, que no té ni lletra.
1: Doncs compte que ataca la selecció argentina, qui controla la pilota ara, Julián, jugant-la cap enrere perquè intenti construir.
2: Creieu que serà un partit de gols?
4: Espero.
1: Jo crec que no.
3: Bueno, a mi no fa aquesta Espanya sensació. Difícil.
2: Per lo que el terremoto a Sant Boi ara mateix.
1: Què està entrant ara a l'estudi? No estic entenent res.
2: Un tractor. El que estava dient,
3: jo crec que sigui per salvar-nos la vida, respirar una miqueta més, perquè arroba ajuntament és difícil. L'aire condicionat en dies festius, sí. Sembla que no
1: funciona. I aquí l'Albert Vilar, que ens ho està portant en directe, l'aire condicionat,
3: Coses de la ràdio.
0: Aquest aire condicionat fa molt soroll. No sé si som conscients del que passarà ara mateix.
1: Doncs una miqueta més d'ambient, que no va mai malament en un partit del Mundial, i més en aquesta final, minut 2 de partit. De moment Espanya 0, Argentina 0. Qui està tenint ara la pilota és la selecció argentina, amb Romero, que intentava jugar una mica més endavant per enviar la pilota cap a De Paul. Avui De Paul torna a ser titular, el Sancho Panza de Messi, que avui doncs torna a estar per allà pel camp.
2: No, però jo crec que això ja, perquè al final en aquests últims partits De Paul no ha sigut titular.
3: No.
2: Jo crec que és un factor, no és conya, mental, ja d'intentar protegir, de donar aquesta sensació de dir, ei, tenim aquest i tenim el Sancho Panza, com ha dit el Jon, així que jo crec que és una final també molt psicològica.
3: Jo crec que el que volen és fer fort al mig del camp, després de veure aquest Espanya-França, on Espanya doncs es va passejar contra la selecció favorita per aquest torneig. El tema és aquest, jo crec que voldrà una Argentina molt present, tot i que potser no pot en qualitat, sí en quantitat, al mig del camp. A la banqueta també avui Leandro Paredes, sí. Que segurament també tindrà protagonisme en la resta de partit, i Juliano Simeone a la banqueta, que per mi era un dels grans perills, perquè Cucurella sabem que puja molt.
1: Gràcies futbol per estalviar-me almenys 45 minuts del Juliano Simeone en aquesta final. Gràcies, futbol.
2: Jo crec que hem tingut bastant ja, amb tot el Barça Atlètic que hem tingut al llarg de la temporada.
3: Fem una porra.
1: Vinga. Carles Junyent, porra.
3: I porra de la primera tangana, també.
4: Espera, és que he de pensar una mica.
2: La primera tangana, minut 4.
1: Vinga, et deixem temps per pensar. Jané Valenzuela?
2: Va, jo diré 2-3.
1: Albert Vilar?
5: Un moment, el que està fent Olmo no té nom. 3-2 a Espanya, a pròrroga.
1: Espera, ara ho expliquem. Abans hi va la Mina, pilota a l'interior de l'àrea. La Mina. Atura el Dibu. Era la primera jugada perillosa de la selecció espanyola. Volia acabar la Mina, llevant la jugada al final. Acaba en no res aquesta passada cap a la banda dreta. Retallava, la pilota quedava morta. Al final ha estat de primeres Dani Olmo, que ha enviat aquesta pilota cap a la Mina. No ha acabat definint bé,
5: Dani Olmo. No té nom el Mundial.
1: Déu-n'hi-do també la jugada prèvia de Dani Olmo. Espera que recupera Espanya. La pilota va rodar. tria la frontal, la pot donar per la pilota al segon pal, la treu la defensa, torna a quedar morta, i la selecció espanyola que s'està apropant i en perill. A la porteria del Dibu, pilota per dins, la Lamine Yamal deixant-la de cap per Cubarsí, recupera Espanya però acaba perdent-la.
5: Ui,
1: la queda sol Messi,
5: Ui,
1: surt d'Unai Simón,
3: que sempre li surt bé, tio. Sempre fa una cagada, però amb la selecció li surt bé.
0: Espanya guanyarà el Mundial, eh? S'està
3: mare meva, quin partit.
5: Però, ho ha fet molt bé Unai Simón amb la sortida, després la passada ha sigut horrible, o sigui, li ha passat al jugador sentit, que ara no me recordo quin era, el darrere de Messi, però està molt i molt atent Unai Simón amb les sortides.
1: Una mica de calma en el partit, per tant, moment d'Albert, que em diguis com quedarà això.
5: 3-2 a Espanya guanyarà la
1: prova. 3-2 per Espanya, Dani?
3: 3-1.
1: Marc?
0: 2-1.
1: Carla?
4: 4-3, jo dic que no
1: hi ha res. 4-3.
4: Sí, però...
3: Els millors finals de la història,
1: Jo dic 1-1, gol d'Espanya, al final de la pròrroga.
2: Ah, vale. Digo, 1-1, gol d'Espanya.
5: No, gol en pròpia.
3: A Sud-àfrica vam ser
1: visitants. La port cap a l'esquerra. I anirà Baena, que vol fer jugada, acaba atrapant la pilota, la deixa en curt perquè segueixi tocant i tocant la selecció espanyola. Jugant per Rodri, no sembla una mala idea, envia la pilota cap a la banda dreta per Lamine, actiu en aquest inici de partit.
3: Espanya que ha mossegat, crec que està prou bé. A la primera sigui veritat que ha sigut fruit d'un rebot, però ha resolt molt bé. Lamine que ha intentat un xut, la veritat és que estava una miqueta tancat per l'angle, ja sabem que hi depèn molt d'aquesta cama esquerra. I el segon era molt bona, però jo crec que ha aixecat el cap, ha vist que aquesta pilota havia d'anar al segon pal, que és on estaven entrant jugadors, però se li ha quedat una miqueta mossegada, més amb la dreta, s'ha perdut, però Espanya que avisa.
5: Lamine porta partits mereixent el gol, eh? Però molts partits.
1: Sí.
5: Les semis... O sigui, com, si avui marca, la veritat que amb 19 anys...
1: Espanya guanyarà el Mundial amb un tio que es diu Pedro Porro.
0: Sí,
1: impressionant. És impressionant.
5: I sent dels millors jugadors, eh?
4: I David Raya.
3: He estat pensant en comprar-me la samarreta només per la broma de que posa Porro.
2: I atenció, David Raya de Cornellà.
3: Este Porro sí sube.
1: Rodri conduint al mig del camp, avança metres, la pot deixar a la banda dreta, s'ho pensa millor, segueix Rodri, que fa un canvi d'orientació per la banda esquerra, ja la volia rebre Baena, al final la pilota acaba als peus de Cucurella, i aquest juga per Dani Olmo.
5: Dic que va jugar amb el capità del Fia Cobertiu, amb el Kylian García.
2: Sí, efectivament, que no li convenç molt.
1: Compte la pilota a la frontal.
2: Això no hace falta, eh?
1: Pedro Porro, que no pot arribar a la pilota... Es podria haver xiulat falta perfectament, al final no l'ha xiulat aquest àrbitre, com deia el Janai, de prestigi internacional.
2: No, que ja veureu.
1: Sí.
2: Ja veureu. El que no m'acaba de convèncer és que al final...
3: Ostres, la falta...
2: Sí, és claríssima, perquè li talla aquesta... O sigui, no pot avançar.
1: Espera, ràpidament, Marc Gavarnet, què opines?
0: Que estic superfeliç.
1: Ah, mira, no t'he pillat, eh? Pensava que t'hagués pillat amb aquest poke. Que ara mateix, doncs... Que
2: també de s'embullar, poke s'embullar.
0: Mira, això porta mango, advocat.
5: Ui, no!
0: Advocat.
1: Vale.
0: Salmó.
4: Porta'm lletrat, eh?
0: Blat de moro.
1: Déu-n'hi-do, tu. No et perds amb tantes coses?
5: Un altre cop que recupera la pilota d'Espanya, sí, compte.
1: Doncs no em miris massa, que avui el partit val la pena.
5: No, res.
1: La selecció argentina que agafa la pilota a la defensa, volia fer falta a la Min. No es tornarà avui la Min Catxero, no?
3: Sí. Home,
2: avui és el dia. Si hi ha un partit és avui, eh?
1: Sí, sí.
4: Literal.
2: I sabem que li agrada aquestes nits grans on els focus li pesa, la samarreta també una miqueta.
1: Avui ha penjat una foto que diu,
2: amb
1: una foto d'ell de petit, dient, por ti i por la calle.
3: No es pot ser més cani, que dedicar-li una final de la calle.
1: Amb una cançó del Mora sobre si mateix.
2: És de Rocafonda, és a dir...
4: Com li agrada la narrativa, el meu nen.
1: I la calle.
5: Molt atent Unai Simón, que a la mínima que ha perdut la pilota d'Espanya i ja veia el contraatac, ha avançat com... 10 metres i ha robat aquesta pilota perquè Messi es plantava sol davant d'ell, eh?
3: I l'havia blocat Lisandro Martínez, que és petitet, però arriba tot.
1: Si marca avui Lamine, com ho celebra? Què fa?
5: 3-0-4, no?
2: Sí, jo crec que avui és el dia, eh? Sí.
5: Bueno, jo crec que algun vacil ja soltarà.
1: Jo crec que li fa un calvo a Donald Trump.
5: Trump potser s'espanta, amb el 3-0-4. What is that?
3: La corona potser és un dia de corona.
4: Gang symbol.
1: Oh, Lamine is some alien.
3: Això és Donald Trump quan hagi d'entregar la copa.
2: No, es quedarà com el mundialito de clubs.
4: Es quedarà la foto, perquè és un pesat.
2: A la meitat, que no li deixava... No sé si era Cole Palmer, que estava flipant i tal, a veure què fa. Perquè el protocol aquest senyor sabem que no...
3: No el porta bé. M'imagino que es voldrà robar el protagonisme.
2: Home, efectivament.
3: Sí. Partit d'arròs, de moment. Ja sabem, ara quan el veiem aquí en imatges...
1: Ah, espera, que li estan portant la copa a Donald Trump.
3: I li és igual, eh?
1: Sí, el tio la toca, en fi...
3: Li ha fet uns copets, en blanc, molt bé.
2: I atenció, perquè qui li portava era...
1: És un espectacle lamentable.
2: Ronaldo Nazario.
1: Lamentable, lamentable. Espectacle lamentable.
4: Pues, senyor Ronaldo...
1: Vinga, va, parlem de futbol, que si no, aquí direm alguna de grossa.
3: L'any infectat, la copa.
1: I com ja sabem que allà sintonitza en Ràdio Sant Boi, doncs potser ens ve l'Ais o alguna cosa a fer...
3: Lamine contra Nicolás Tagliafico a la final del Mundial.
4: Que vingui l'Ais.
2: Ah, pensava que anaves a dir Lamine contra l'Ais.
1: No, de veritat, Lamine Yamal no podrà marxar d'un plat de la Tagliatella.
3: Sí, la veritat és potser no és el duel que esperàvem. tampoc estem veient com una Argentina que estigui especialment sobre la min, tampoc Espanya, ja ho va dir De La Fuente, que no esperava fer-li no res especial a Messi, perquè a Messi tampoc no el pots marcar, no. Senzillament jugues el teu partit i aviam què passa, no?
1: De moment m'està agradant la selecció espanyola, deies, Marc, perdó.
0: Cogas parla que, si ens despistem, Lluís Amoret dirigeix la FIFA,
1: Ah, sí?
0: I porta el Mundial
1: de Sant Boi. De fet, ja la dirigeix.
0: El Constantí Miranda.
2: El Constantí Miranda. Ui, allà hi ha un equip que dona guerra,
1: I actuació de la Coral Renaixença a la mitja part, també. Lamin, bola... Vol intentar controlar la pilota. La banda dreta al final acaba sortint i, per tant, serà de nou pilota per la selecció argentina, que ara Lamin no li ha enviat la pilota a les mans.
2: Sí que és veritat.
1: A Taliafico, i jo crec que no li ha fet gràcia.
2: Que avui, per un extrem, sobretot extrem i mitja punta, a veure, no descobriré Amèrica a nadie, però ha de ser complicat, perquè no m'agradaria ser extrem i tenir tot el rato en un marcatge, entre cometes, personal o personalitzat, ni a Montiel ni a Nicolás Tagliafico,
1: No.
2: I menys en una final.
1: No.
3: No, i més que no tenen problemes en rebre una groga i que surti un company.
2: Sí, al final... Bueno, i que també és una de les coses que es van repetint, també un element de canviar el lateral normalment de que cobreix a Lamin, va ser durant tot el Mundial Cabo Verde, perquè si no tenen groga, per tant...
1: De moment, tampoc estic veient una agressivitat com la del partit d'Anglaterra.
2: També et dic, minut 11, en una final.
1: Sí, queda.
2: Ara mateix una groga... atenció, una groga a Tagliafico i ja et condiciona tot el que queda de primera meitat.
1: La controla Baena. Estic escoltant a Radio Sant Boi. Ah, sí,
4: No feu més bromes sobre mi o us tanco el chiringuito.
3: Aquest tram.
1: Intenta'l, Donald.
7: Soc amic de Hustle Hard.
1: Doncs, en fi, Donald Trump, que ens envia aquestes paraules directament aquí a Radio Sant Boi. Donald, doncs, ja farem alguna entrevista algun dia.
3: Crec que no l'escoltaràs, Carla, no?
4: Pel que sigui, no.
3: Molts argentins a la grada, ja sabíem que seria majoria, no només per la proximitat amb Nova York,
1: sí,
3: sinó
1: al costat,
3: a més que estan bojos. Vull dir,
2: però, a més,
3: així.
2: Jo sempre m'ho pregunto, amb la pobresa que hi ha... Atenció,
3: però
2: Argentina, és a dir, avui l'entrada al Mundial, la més barata, costava 10.000 dòlars.
3: Sí,
4: Però és que estan absolutament bojos, que he vist
1: però,
4: vídeos...
1: Però, Janai, viva la libertad.
4: Però què he vist?
2: La motosierra, no? La motosierra.
4: Que he vist vídeos.
1: Vinga, va, espera, que hi va Baena. El córner serà favorable a Espanya. La pilota a la frontal volia controlar-la Dani Olmo. Al final acaba a la banda esquerra perquè segueixo intentant-ho la selecció espanyola. I va Dani Olmo, canvi d'orientació cap a la banda dreta perquè controli Lamin. Es queda en la pilota, vol marxar el primer, segueix Lamin. La passada cap a Baena, que està canviat de banda, no pot fer la centrada, se la queda Lamin Jamal. A mi, de moment, m'està agradant més Espanya. Què voleu que us digui?
3: Sí, bueno. Amb el pas dels minuts estan agafant la pilota, estan sent més protagonistes. És el ritme de partit que esperàvem. Hem vist alguns errors, jo crec que més fruit dels nervis que una altra cosa. Ha començat el partit amb moltíssim ritme, ara per lògica s'hauria de calmar, tindrà Espanya la seva fase de possessió en pilota i aviam això què tal, perquè estic veient una Espanya amb pocs complexos a l'hora d'atacar.
2: I tampoc és una cosa que em sorprèn, perquè Argentina durant tota aquesta Copa del Món no ha tingut un joc tampoc molt propositiu, és a dir, sempre ha anat a remolque.
5: Fins al 80 no proposa.
2: Efectivament, a partir dels 70 és quan canvia totalment aquesta mentalitat de gent Real Madrid,
1: entre l'Autaro,
2: no? Lautaro,
5: i Messi sobretot cau a la dreta,
2: sí,
5: i
2: ja
5: de cop l'altre equip es trenca.
2: A veure, però sí que és veritat que aquesta sensació de tenir una mica més de domini, de control del partit i de la pose, no?, de com ha caigut els jugadors dins del camp de futbol, jo crec que ara mateix Espanya està en un 70-30 ara mateix.
1: El problema d'Argentina és que és una mica com el Madrid, en el sentit de que saps que patiràs els últims minuts.
2: Sí.
1: I jo crec que això ja et condiciona. Per exemple, jo crec que Cucurella deu estar cagat de quan arribi el moment de partit, que Messi digui, venga,
5: ja està,
1: em poso aquí a la dreta.
5: Tinc 15 minuts per fer-te mal.
1: I a posar aquestes centrades que està posant en aquest Mundial, que estan fent mal absolutament
5: també,
1: a tots.
5: Encara que Argentina no sigui l'equip més ràpid del món i menys sense Giuliano, compta amb els contraatacs. I el que se l'està jugant molt, i m'agrada molt que se la jugui, és Unai Simón, perquè tu com a porter, podries curar-te en salut, et quedes enrere i se't marca en escupa d'un altre.
1: Espera que Peter Porro ha volgut aquí complicar-se la vida. Al final li acaben fent una patada tremenda a Dani Olmo.
3: Minut 13:54 segons, primera fortíssima de McAllister a un Dani Olmo que no és habitual d'inventar-se faltes, o sigui, no és que es llenci massa.
5: A veure, la repetició.
1: McAllister ha vingut
3: forta. No l'acaba de caçar, però McAllister, que ha anat amb els tacs per endavant.
5: I mira que McAllister
3: no l'ha enxampat, però...
5: McAllister no és el més canxero de l'equip.
0: Albert és porter, perquè només fa comentaris sobre Unai Simón tota l'estona.
5: És que està fent molt bon Mundial i mira que és dolent, amb ganes.
0: Sí.
3: La millor notícia per a Espanya és que ja ha fet la seva liada, que fa cada partit, i no li han marcat.
5: No, però que ho ha corregit.
1: No, li queda una liada amb els peus. Esperem-vos que...
2: Ja podem confirmar que no hi ha hagut abraçada entre Lamine i Messi, eh?
5: No.
1: Ha
5: no?
1: Sigut un... Mai està?
2: Ha sigut un simple xoc de mans.
5: Jo crec que és la final del partit.
1: Per favor.
3: No deixen de ser un tio de 17 i un tio de 39 que es troben a, 19, a un camp...
5: 19, Ferrer, ara surt Ferrer Williams.
4: 19, que ha estat el seu cumple fa poc.
2: Eh? 19, I de fet, 19? Oh. De fet no s'han mirat ni a la cara, eh?
4: Però estan nerviosos, sí, estan tímids.
3: Que... Aviam després del partit, però és el moment, també.
2: Home, després de que un perdi la Copa del Món, no sé com reaccionaran,
5: Messi té, bueno, una foto amb Mario Götze després de la final del Mundial de 2014. T'ho imagina't-ho.
2: Messi bona és gent, la mejor persona que apareix a este planeta.
5: Bueno, bona gent, tampoc.
1: I et brillen els ulls quan ho dius.
2: Ja, perquè és l'amor de la meva vida, sí. Si és que ho sempre ho diré.
1: Però un amor una mica tòxic, perquè pot marxar molt lluny i tu segueixes allà enganxat. Eh?
2: Sí, sí, sí, sí. I mira que
4: no et coneix.
2: Clar, efectivament. És més acosador que altra cosa.
1: En fi, Messi, si algun dia el Janer et molesta, doncs bueno, avisa'ns. Per cert, hi haurà falta favorable a Argentina. Ha estat precisament una jugada d'aquest tal Leo Messi, ha vingut Àlex Baena i, en fi, l'ha deixat un bon cop.
3: Una mica cancherito, també, al final. Espanya no s'haurà d'arronsar quan arriba aquest moment del partit. L'altre dia, ho comentàvem abans, fora de micros, Espanya l'altre dia contra França, no són cancheritos, no et fan aquesta tangana innecessària, però anaven forts. O sigui, jo recordo cops de Baena contra Koundé, de físicament, sí, fer la falta perquè estàs fent la falta, però seri, de trobar-s'hi, Oyarzabal igual, Lamine igual... Són partits on t'has d'imposar físicament, mentalment. De fet, potser jugues més contra tu mateix, més Espanya amb la qualitat que té, que contra l'Argentina.
1: I va Sancho Panza, eh?
3: Que no té mal xut exterior. A la banqueta argentina també té coses, recordem. Lautaro, Magol, Leandro, Lo Celso, que ja ha marcat un gol de falta, Juliano Simeone...
1: Sí, Ponta de Pol, que posa la pilota molt passada. Línia de fons serà per Unai Simón.
3: I altres perfils, com Valentín Barco, que tampoc ha sumat massa protagonisme, però bé, Nico Paz, Thiago Almada, Palacios, Otamendi... que ja està com en aquesta fase final de la seva carrera, però que sempre...
1: Ha entrat, també, vull dir que...
3: Sempre és un perill, sí, ha sumat minuts, i ja sabem com és Otamendi, que és... Em recorda molt a l'última etapa de vida futbolística de Pepe.
8: Xanay, yo también estoy enamorado de vos, me encanta Radio Samboy, el análisis que feo, tengo todo el arrao, ahora me donará un penalti Infantino y os lo dedico.
1: Espera, que avanci Lamine, la passada a l'interior de l'àrea, l'acaba atrapant el 18, Lamine... bufa perquè sap que era una ocasió claríssima, però amb Lamine déu-n'hi-do quin control ha fet, com li queia la pilota i ha sabut acompanyar-la per poder continuar amb la jugada. Avui Lamine el veig més finet que no en altres
5: partits. Sí, home, és que ha passat en un moment des de Tagliafico, amb tot el respecte a Tagliafico.
3: No, sí, aviam, sí que és veritat que el gran repte ja l'ha tingut. Sí, era Nuno Mendes ja l'havien...
5: I es va lesionar. L'únic que s'ha manat d'ell es va lesionar.
3: Mala meva, Unai Simón.
1: Sí, Unai Simón ja... Sí, vull dir que no l'ha perdut, però l'enviament amb el peu d'Unai Simón, doncs...
3: Ha
1: fet somriure Inés Iniesta, Andrés Iniesta, des de la graderia.
5: A mi em sembla surrealista que jugui Unai Simón en lloc de David Raya, que ha sigut el millor punt de la Champions, de nivell defensiu, i Joan García,
2: ja, però
5: que és de la Masia.
2: En un torneig, tan curt... És a dir, has de mantenir sempre
5: però,
2: el bloc.
5: Sí, sí, però...
2: I més Luis de la Fuente.
5: Se l'ha jugat Luis de la Fuente i li està sortint molt bé contra l'Argentina.
3: Ui, aquesta d'Argentina.
1: Ui, compte, aquesta d'Argentina. Acaba atrapant la pilota Pedro Porro, que la recupera per la selecció espanyola. Serà per Rodri, que fa un enviament al llarg. En curt la deixa Dani Olmo perquè pugui retenir la pilota a la mitja mal, que ara intenta lluitar-la davant seu Tagliafico, que estan tenint una lluita tremenda en aquest punt de partit, i ara, de fet, ha entrat, si no m'equivoco, era l'àrbitre assistent,
3: s'ha avançat,
1: no?
3: El quart àrbitre, per separar-los, perquè estava veient que la banqueta argentina es llançava, perquè
1: sí,
3: aquí hi ha hagut una falta clara de Nicolás Tagliafico, que s'ha llançat en una acció de rugbi que podria jugar
1: Ferran,
3: a la Santboiana.
1: Ferran sortia a defensar-lo, eh?
3: Sí, i aquí la banqueta argentina anava, doncs, a fer el seu paper, que sortia a menjar-se la mina, a començar aquest joc emocional, i molt bé el quart àrbitre posant-se enmig.
1: I ha sigut molt bo, perquè hem vist ara una imatge repetida que sortia Nico González, que li tocava la pilota per darrere, i com estava fixant la marca no l'ha vist.
3: Sí, que anava tot sol, tenia Julián al segon pal, no pot controlar bé, i ha recuperat molt bé Pedro Porro, que ha començat amb dubtes. Recordem que és un d'aquests futbolistes que potser tampoc ens esperàvem a l'11 titular.
5: No, i que venia Tieso, eh?
3: Sí,
5: que venia mig lesionat de les semifinals.
3: Sí, la Lamine en teoria també s'ha dit que era normal. Nico. Avui he vist, estaven entrevistant a un fisio, a la 1, que deien que era normal per la càrrega, que la Lamine per la lesió i després d'haver jugat tan intensament, que és normal que pugui arribar a tenir com... que muscularment té sentit, que estaven bé, i jo crec que per això són titulars. Però bé, Pedro Porro, que ha crescut moltíssim durant aquest Mundial, tot i que ara ha començat nervioset.
1: Però des del principi, Pedro Porro ha estat dels jugadors que ha tingut sempre un bon rendiment durant tots els partits.
3: Sí, no va jugar... De fet, va ser suplent el primer.
2: Sí, el primer.
5: Sí. Compte que potser tenim la primera.
3: Va sortir a titular i després va ser de nou suplent perquè no estava bé físicament. Va jugar Marco Llorente, això es va dir després del partit, i després va ser titular i d'aquí no l'han tret.
1: Ostres, primera groga.
5: No, no, sembla que no, ha sigut un xoc entre Daniel Moyenta.
2: De fet, no va ni amb la planxa.
1: No, per mi no és groga, però...
2: I falta, mira, te la puc arribar a comprar, però...
3: Està perfectament.
0: Em sorprèn que passa molta gent per aquest carrer Jaume I de Sant Boi.
2: Sí.
0: Que no, molta gent sense mirar el partit, eh?
2: Sí, sí, sí. Mira, aquí tenim a Matt Damon,
3: sí, Matt
2: no?
3: Damon.
2: Que no sé per què no està fent l'Odissea.
3: Sí, la veritat, ara que està... Ara hi ha una sessió aquí a Can Castellet.
4: Exacte, per què no estàs a Can Castellet?
3: I hauria d'estar allà actuant, però bueno. Falca,
2: ha, de ser, ha de ser un dia el més tranquils per anar al cinema avui, així
3: sí,
2: t'agrada
3: sí,
2: el futbol.
3: Sí, per fer de tot.
0: Bueno, com si els cinemes d'en Boi estiguessin plens, saps?
1: No. No. És la típica de fer-te l'interessant, eh? Què vas fer ahir?
2: No,
1: al cinema,
2: el Mundial.
1: No, no ho entendries. No ho entendries.
3: Sí, ha de ser el moment més tranquil.
5: La dona de Matt Damon és argentina.
2: Ah, sí?
0: M'agradaria fer en algun moment de la jornada d'avui, John.
1: Silenci, Marc Bernet.
0: Un per un de jugadors de la selecció espanyola amb sí. Regidors de l'Ajuntament de Sant Boi.
1: D'acord, ho farem.
0: Ja tinc un.
2: Quin? A veure a qui li toca a Pedro Porro, tu.
1: No, espera, compte. Lamine Yamal apareix per dins amb Dani Olmo, li havia sortit bé, però tot i així acaba perdent la pilota, recupera la selecció argentina, que això sí, li està costant trenar jugades, ara ho diré. També perquè la selecció espanyola està pressionant bé, estan ben situats els futbolistes de la Fuente, i és una mica l'habitual d'aquest Mundial, la selecció argentina, que moltes vegades ha brillat més per empenta, per acumulació d'aquestes centrades laterals, per posar tota la carn a la graella, però potser no tant per fer un futbol
2: sí, sí.
1: Gaire espectacular.
2: És que és l'espíritu Juanito.
1: Sí, sí.
2: És que literalment en selecció, eh?
1: Són el Madrid amb Messi.
3: És el sentit. Abans parlàveu de la Fuente, un de la Fuente que, mira, se li pot dir el que vulguis, però amb la tonteria, després de guanyar l'última Euro... I ara, en principi, podeu guanyar aquest Mundial també amb la resta de partits i victòries que ha tingut, que es convertiria, si avui guanya, en l'entrenador que més ha guanyat en la història de la selecció espanyola.
4: No,
3: que això,
4: no.
3: Crec que sí. Era, passaria a ser el més
2: l'hora. Del Bosque va guanyar una Copa Confederaciones.
1: Espera, que hi va Lionel Messi. Cap... La passada pot ser perillosa. Intenta Nico deixar-la de tacó. No hi arriba ningú. Qui ho fa és Fabián, que controla la pilota i la deixa a la banda esquerra. Abans hi havia fora de joc. Res, dèieu.
3: Ha guanyat... O sigui, va perdre la Nations, va guanyar un altre torneig, potser, ara no me'n recordo.
2: No, jo crec que va ser l'Eurocopa.
3: Va guanyar un altre Nations,
2: i aquest Mundial... Però clar, Vicente del Bosque no té dues Eurocopes.
5: Pot ser que guanyés la Nations del 23.
3: Sí, crec que va guanyar una... De fet, crec que per això, per com suposo que coeficient o prestigi dels premis, en principi passaria a ser el seleccionador més...
5: Clar, perquè del Bosque va guanyar 2010 Mundial, 2012 Eurocopa, i el 2013 la Copa Confederacions, que és la Copa de campions de...
2: No va guanyar dos, Vicente del Bosque?
5: No, perquè 2008 és Luis Aragonés.
3: Sí,
2: ah, Luis clar, Aragonés. És veritat, hòstires.
3: Ui, compte, aquesta recuperació.
1: Ui, espera, que pot ser perillosa la pilota per Oyarzabal a l'interior de l'àrea.
5: Perquè estàvem fora de joc.
1: Ostres, s'ha desconnectat la jugada, Oyarzabal.
8: Le diré a l'Ajuntament de Sant Boi que te cancelen con el poder de la FIFA. Cállate, carajo.
1: Messi,
2: i a més
1: et falta sang a les venes quan parles.
2: No, però no és Illa perquè no parla català.
1: No, exacte.
2: O sigui, clar...
5: Clar, Ajuntament de Sant Boi no ho ha dit en la vida.
2: Ajuntament, ha dit.
1: Minut 22, Espanya 0, Argentina 0. Segueix atacant la selecció de Luis de la Fuente. La pilota per Cucurella, vol fer la centrada.
5: Treu un córner, sí.
1: Sí, córner favorable a la selecció espanyola. En van uns quants en el que portem de partit. Ho seguirà intentant. Per mi una selecció que, com explicàvem, està sent superior.
3: Sí, s'ha calmat el partit ara, al minut 23. Espanya està començant a dominar amb la pilota, a fer aquest partit que estava fent contra França. Aviam si tenen aquesta capacitat. Jo vaig veure una Espanya que no va arribar amb tants efectius contra França, sí contra Argentina. Ara bé, aquest ritme de partit superar el que es dona per moments també beneficia els sud-americans, que em donen la sensació que estan volant el partit.
5: Jo crec que serà córner i pausa d'irritació, no?
1: Veurem abans la centrada. Res, l'atrapa el Dibu. Tu creus que serà la pausa ara?
5: Ara quan surti.
1: Quan surti,
5: clar.
3: En breus...
1: Sí, em refereixo a la següent jugada, vull dir.
5: Sí, ara han passat a l'Equador, estem al 23 i mig de partit.
3: A la banqueta Espanya també té coses. Un Eric García que no ha sumat minuts, per exemple. Martín Zubimendi, que en principi tampoc hauria de sumar si Rodri està bé. Altres perfils que sí que tenen números per sortir, com Miquel Merino, per aquest perfil de doble punta. Sí. Un Nico Williams per un Alex Baena quan tingui cansament.
1: Pedri,
3: això segurament cap als 60-70, segons com vagi
5: Ferran,
3: el resultat el començarem
5: sortir.
3: A veure. Ferran també té molts números, i qui no té números doncs són futbolistes com Borja Iglesias, Víctor Muñoz o Jeremy Pino, però mai es sap, perquè al final de partit on estàs perdent i posar un nou alt...
1: Sí que és veritat que, tot i que pugui tenir sentit futbolísticament, per exemple, Borja Iglesias, que ha tingut uns minuts en només un partit...
3: Un, crec.
1: Clar, de sobte, entra a la final del Mundial...
5: Fort. Espera't que no marqui.
0: Quines vacances.
3: Convidat especial de la Revuelta.
2: No, i a
1: pausa
2: més cobres.
1: Pausa d'hidratació, ara sí.
2: I a més estàs cobrant per això, eh?
0: Sí, no, anem a fer-lo, però va.
1: Vinga.
4: Molt bé, però.
1: El tens ja?
0: No, no, jo improvisarem. El fem,
1: el
0: fem de tots.
4: Pues...
1: Però, o sigui, l'hem d'inventar en directe?
0: Que diguis un nom d'un jugador i jo dic un regidor.
1: Ah, perfecte. Unai Simón.
0: Unai Simón, eh? És que no, és que només tenia un, el de Raya.
2: Vinga. I qui és?
0: Com?
2: Qui és?
0: Un regidor que els té a tots molt a Raya.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Qui?
0: Passa palabra.
4: A veure, si aquest joc no està bé, no el fem.
1: El farem al final
0: de pensar, de pensar, de pensar.
1: A la mitja part s'escriurà en un paper i es llegirà.
0: Vinga.
1: Sí, ja es farà bé. Carles Junyent, què t'està semblant això, de moment? Més enllà del sushi, que et veig que estàs aquí entretinguda.
4: No, és veritat que el sushi està capant més la meva atenció que el partit. No, bé, veig molt atac d'Espanya, evidentment estan sent superiors, però és el que dèiem, en plan, Argentina aquest Mundial està fent, bueno, anem passant, arriba al 80, ens espavilem, Messi fa alguna coseta màgica de les que fa ell, i pum, i guanyen.
3: Mira, si animes Argentina, en plan, i ets fart, crec que per la resta de la retransmissió hauria de parlar en argentí, ens animam, pibe.
4: No,
1: seria l'argentí, s'escolta ja per aquestes...
4: Perquè no sé per qui seria més ofensiu, si per la meva reputació o pels argentins.
3: Bueno, són coses que s'han d'escoltar, de tot s'ha d'escoltar en aquesta vida. Carles Junyent, en accent argentí, no has de vendre cap empanada, només...
2: Escaloni, un canvi...
5: Milanesa!
3: L'argentí català no,
4: saps què passa?
3: No barreja bé, eh?
4: Jo era mucho de Petito Feo, saps el que vull dir? Jo mirava molt Petito Feo.
3: Ja.
4: I jo m'he criat mirant aquestes sèries argentines... Tinc un carinyo especial.
3: Com ho justifica, eh? Duki, Bizarrap... Maria Becerra...
4: No, veus, per aquí no tiro tant.
3: Superimportants en la teva vida.
4: No tiro tant. No tiro, la veritat és que no. O sigui, jo no animo Argentina. Jo animo Messi i Petito Feo.
3: No, aviam.
4: Vale? Que guanyi Petito Feo.
3: Argentina,
1: Petito
3: en general...
1: Petito Feo de què jugaria avui en aquest partit?
4: Petito Feo és una sèrie.
1: Sí. No, però dic... Carla, crec que...
5: El Barça mitja Petito Feo.
1: Crec que ho havia entès. Vull dir que era una pregunta per intentar...
4: Petito Feo de qui jugaria? De què
1: jugaria? Futbol ficció.
4: A veure, clar, tenim a la Petito... Vale, que la Petito sí és la protagonista. Tenim a les divines, no? Tenim a l'Antonella, tenim a tota aquesta gent. Tenim a les amigues de la Petito, les populares, que per això les divines i les populares. Hi ha una cançó que ho deia.
2: Estàs pagant un avió?
1: Sí.
2: És la Terminal 2?
0: Atenció, perquè Elon Musk està aterrant en aquests moments per veure el partit.
3: I cancel·lar, doncs, aquestes crítiques a la selecció argentina. Aviam, a mi Argentina... em cau bé, però sí que és veritat que faig una línia molt clara entre Messi i la resta i després els aficionats. O sigui, hi ha com unes escales de Messi és...
4: I el govern.
3: La meva parella...
1: Escolta, pot ser que McAllister li ha donat amb la mà a la pilota, però de forma descarada. Vull dir que...
3: És l'habitual, al final. És l'habitual.
4: Jo també faig aquesta distinció, eh? Per això no vaig a Argentina realment. O sigui,
3: que els argentins són...
4: Puc preferir que guanyi, però no vaig a Argentina... Bueno... No vaig amb ningú, que no guanya ningú.
3: Els argentins tenen una capacitat de dir-te una cosa en 5 minuts, que et podrien dir en 3 paraules, que és fins i tot jugable. Però crec que és el país...
0: Però també li passa el cul d'aquesta casa i no són argentins, eh?
3: Però el tema és que ho fan gratis, que això és increïble. És el país amb més pesats per metre quadrat. Això ho sabem tot.
1: Això segons quin estudi?
3: Però és que ho sap... Va, segons el...
0: Vine.
1: El Ministeri de...
3: No, però és això, som molt passats i nosaltres, doncs... Hi ha hagut molta crítica amb que l'afició espanyola estava molt morta. Molt morta, com durant la prèvia, que ells animen moltíssim.
1: Sí.
3: Nosaltres, clar, no arribem a aquest nivell de... Avui he vist una entrevista d'un tio que deia... Sí, la meva mare
1: no cal cometre cap atemptat, tampoc.
3: Ha demanat un crèdit de $10,000 per... una cosa així, no? Un altre ha dit que sí, he venut el meu cotxe o...
0: Ubicaína.
3: O he demanat tres préstecs.
4: És el que us deia abans, que he vist vídeos de... Hòstia, són partits de les entrades, són molt cares. Perquè no els és igual, pares de família. Hi havia un que deia, he deixat el meu bebé de 2 mesos amb la meva dona i un nen de 2 anys i estic aquí que no tinc entrada, però em gastaré el que sigui. Amore, t'has d'hipotecar per anar a veure un puto partit a Nova York?
1: No, cadascú, també et dic.
4: No, però deixes a la teva família sols allà amb problemes econòmics? Perquè després, igual la teva dona no ha triat que tu t'endeutis, saps? I t'endeutes junts.
3: La motosierra, no, al final? Partir i ara s'ha calmat.
4: I ara això que venia?
0: La motosierra de Milei.
3: Va la llibertat, carajo.
1: Ui, Peres, la passada en llarg, ara intentava fer jugada vena per recollir la pilota, tot i així recupera la selecció argentina, el Dibu, que serveix la pilota cap a la banda dreta, Allà pressiona Espanya, allà recupera Espanya, perquè era Cucurella qui volia arribar a aquesta pilota. Al final, la selecció argentina, que acaba fent una pilotada cap amunt, això se'ls hi dona bé.
3: Partit
1: i
3: una
1: acaba
3: mica
1: sortint per la línia lateral. Tot i així, és curiós que Argentina moltes vegades intenta aquest joc en llarg, i si tu et mires el tipus de davanter que té, vull dir que no seria gens aquest perfil.
3: De fet, es deia també molt quan van guanyar la semifinal, que Espanya és un país, o és una selecció, més ben dit, amb uns jugadors tovets, que físicament no imposen, que ells són com, en aquest sentit, superpotents. Escolta, jo veig una selecció argentina que sí, que seran molt canxeritos, però que són petitets. McAllister és petitet, Messi és petitet, Lisandro és petitet,
1: però
3: Julián no és supergran.
1: Mosseguen.
3: Sí, mosseguen moltíssim, però quin és el perfil dels centrals? Bueno, Emiliano Martínez fa la resta, per ells, però és una selecció...
0: El pot petit, Dani.
3: Hi ha la bona confitura.
4: Digue-li a
1: més. Lisandro fa 1,20 m, Lisandro.
3: Sí, o 10, una cosa així, 12 quilos. Però, sí, no. Jo no...
1: Tu,
3: no sé, crec que té una concepció diferent de...
1: Janai, quants Lisandros aixeques amb presbanca?
2: Un parell.
1: Sí. Per braç, no? Un parell per braç.
2: Clar, home. El que passa és això que mosseguin...
1: Sí que se t'entén bé quan parles.
4: T'ha ocupat.
2: Polvoró, no?
1: Sí, una mica de... Minut 30 de partit. Espanya 0, Argentina 0. Pilota en llarg per intentar buscar el primer gol. A veure, que estem escoltant més protagonistes.
8: Pequeño vos, pelotudo. Soy un pequeño pelotudo.
1: No m'insultis, Lionel. Petit, també et dic que...
0: A la 2K tenen a Edu Mutante.
3: Aquest bombin.
0: Aquí tenim a la llar de l'Albert.
1: Pilota per Pedro Porro, a la banda dreta.
0: Crec que ho sabeu,
1: passada però... en llarg per la Minca, vol deixar-la passar, arriba a la selecció argentina.
3: El van cancel·lar, no?
1: Què no sabem?
0: Que Edu Mutante va començar a Ràdio Sant Boi amb la República Santboiana.
3: Li van fotre moltíssima canya.
0: Per treballar a la República Santboiana.
3: No, això ho vam comentar aquí o vaig veure jo fora? Ara m'estic confonent. Amb Edu Mutante hi va haver-hi molta crítica per les bromes que feia, que deien que desqualificava el perfil del periodista en aquesta retransmissió.
1: Doncs que es posin Ràdio Sant Boi, que aquí sí que és una, en fi, rigor...
3: Absolut.
1: Complet i absolut. La jugada per la banda esquerra, Baena, que vol fer la centrada al punt de penal. No hi arriba Olmo, sí, hi arriba la selecció argentina, que se la treu de sobre perquè sigui Laport qui la recull a línia defensiva i envia la pilota per Fabián, i Fabián encara més enrere perquè ara Unai Simón compta que la toca amb els peus, i això sempre fa tremolar tot un país.
3: Ara el partit
1: i no
3: quedat,
1: és Argentina.
3: El partit s'ha quedat això una mica més tranquil, en terra de ningú, sol passar sempre a les pauses d'hidratació. Jo crec que s'aclararà una miqueta el ritme abans de que s'acabi la primera meitat, però igualment crec que és el guió de partit que podíem esperar i que es farà llarg. O sigui, si esperàvem un partit de gols, si el partit es mou així, ara com ara s'està movent la pilota...
8: Messi, no me gusta la única media.
3: No calla,
8: Yo soy más del Inter.
4: Sí, veritat que jo he dit que molts gols i ja estic veient que no,
1: Passat és Messi, tu, parlant aquí tota l'estona.
3: El pelotudo de John.
2: I l'última, el pelotudo de John.
1: Lionel, en fi, Lionel.
8: Pelotudo de John.
4: Però, Lionel, des d'on estàs parlant si t'estic veient jugar?
2: No, és com la ref cam aquesta, li han posat un micro. I va parlant, és connexió directa amb Ràdio Sant Boi.
1: Lionel, insults els justets, d'acord?
0: És graciós com alguns ciutadans de Sant Boi, com sabeu, els estudis de Mia Grima tenen una gran finestra a peu de carrer. Llavors molts veïns paren a mirar a veure com va el partit i això em fa com gràcia.
2: Sí, però si estàs al carrer és que no t'importa molt,
1: Que és la ràdio...
0: O que has donat a la feina o alguna cosa.
1: Que és la ràdio sinó una finestra per contemplar el món, no? I
0: que és el món...
4: Que filosòfic.
0: Que és el món...
2: Pelotudo, això.
0: Sinó una gran pilota de futbol.
1: Sí.
4: Perfecto.
2: Ya está, ¿no?
3: Dijo...
8: Llevo auriculares y escucho Radio San Boy. Vos también sos pelotuda, Carla.
1: Sí, tranquil.
3: Partit discret, de moment, a
4: Messi. Leo,
1: Messi. De moment no has fet res, Messi, per tant, tranquil·litat.
0: És com
1: Fabián.
0: És com la Lluïsa Moret, no? Que tu l'estàs veient en persona i de cop et reposteix una història que dius com ho ha fet. Doncs el Messi igual, està parlant sense
2: parlar. A veure, són dos dioses.
3: Bon treball de teatre aquí de Pedro Porro, O sigui, ha fet una simulació increïble. S'ha tirat a terra com si l'haguessin fotut un tret a lo Trump i s'ha aixecat al moment quan ha vist que l'han xiulat. Ara no es poden fer bromes amb un pedòfil.
1: Bueno, continuem, doncs res. Minut 33 de partit, Espanya 0, Argentina 0.
3: Jo ho pensava aquest migdia perquè deia, ostres, ja es preveu que Argentina farà aquest tipus de partit de vinga, et dono la patada, et pico, tan gana. Doncs Espanya el que ha de fer és no entrar en aquest joc i retornar-se-la. O sigui, avui que sigui un dia de ficció absoluta.
1: Sí.
3: De drama, de teatre. Sí. Vull dir, si tu tires...
8: I vos quan juegas son... Yo vi tu gol en propia en el...
1: Doncs espero que ho deixis.
8: Sos el peor central de Sant Boi.
1: Ai, Messi. Sí. Ai, Messi, si t'agafo jo el partit. Cucurella, que pot fer la centrada, la treu la selecció argentina, segueix intentant-ho en Espanya, sobretot per les bandes, volia per la dreta, volia també per l'esquerra, no li ha sortit, però tot i així estava invalidada la jugada per fora de joc.
0: Si Donald Trump presentés un programa de Ràdio Sant Boi, sí, quin seria?
1: Forever Joves.
3: Home, amb els 80 anys que té, que estigui tan jove, està... O que sembli que estigui... Bueno, aviam, no està jove.
0: O Tendido 5, no? També
4: no, la República...
0: La República
4: es muy bien. Sí, República.
8: Claro, Tendido 5.
0: Messi té connexió directa.
1: Messi, sí, sí.
3: Passa del partit.
1: Estàs sent molt pesat, Messi.
4: Messi, centra't en jugar, sí, que has de marcar algun gol.
1: Calla i juga, Lionel. Calla i juga.
4: Bueno, tu no t'interessa que jugui.
1: Bueno,
4: a mi sí.
1: Una mica d'espectacle sí que vull.
4: Ara,
3: també. Un golet de Messi molaria.
2: Sí, home, sí. A quan està l'Mbappé? A dos? No, a tres.
1: Doncs que faci 4.
2: No, no, no, està a dos, està a dos. Per
1: tu,
2: igualar.
1: Lo del tercer i quart lloc, exactament.
3: No, anava,
2: és que anava a dir que era el partit que jugaves al pati d'escola, sí, sí, sí, de dir, sí, bueno, sí, vinga, doncs sí, sí, pues ja està.
3: Aviam, sí, sí, la tercera federació guanyava 29 milions i la quarta guanyava 27 milions. O sigui, una diferència de 2 milions per la federació. Jo crec que la bronca a la mitja part a la banquera de França va ser descomunal.
2: Sí, sí.
3: Però descomunal, perquè bueno, després per cert, va sortint d'ullada, però...
1: Marga Bernet, corresponsal en aquest partit, hi ha hagut salutació entre Donald Trump i Pedro Sánchez.
0: Doncs sí, de fet, el fotoperiodista Miguel Morenati ha publicat una fotografia molt complicada de fer, s'ha de dir,
1: sí,
0: perquè hi ha molts panells aquests de metre cridat per
1: ja està molt ben feta.
0: Els polítics, de Pedro Sánchez molt somrient saludant.
1: Clar,
0: a Donald Trump.
1: Hem d'explicar que l'última vegada que això va passar, el senyor Donald va intentar tirar-li la mà de Pedro Sánchez cap on estava ell, i Pedro li va com tornar una mica la jugada.
2: Sí.
1: Aquí, a quin punt es troba la mà? Vull dir, en aquest joc de la... Com es diu? De la corda.
2: Sí.
1: En aquest joc de la corda on es troba la mà ara mateix?
0: No s'atreveix ni Donald ni Pedro a fer cap broma.
1: D'acord.
0: Perquè estan sota l'atenta mirada de Letícia.
1: Ah.
0: I ja sabeu que si Letícia
2: sí,
0: t'està mirant...
2: Sí, sí, sí.
1: Letícia...
0: A ratlla, com diria aquest, no?
3: El que intentava aquí Cucurella espectacular,
9: no podéis mandar
3: però
9: a callar a Messi. Soy Donald Trump y no voy a permitir que insultéis al enano de Infantino. You will have problemes, very problemes.
1: En fi,
9: visca Radio Sant Boi.
1: Donald Trump, que no pot venir a Espanya perquè agafa la sangria i no la deixarà.
0: Sí. Albert, jo crec que tan llargues no poden ser.
3: Tu que ets comercial al campo.
1: Lamin, que atrapa la pilota, marxa el primer, segueix, vol ja fer una sotana, ara l'han abraçat i l'han deixat fins i tot...
3: Clatallot.
1: Tagliafico, sí, sí. En fi, l'hem deixat anar un bon cop. Compte que va a Espanya, la pilota a la frontal, de cara a Oyarzabal, que la juga per Dani Olmo. I Dani Olmo, que vol dirigir les operacions des de la frontal, aquest la deixa per Cucurella, punt de penal, no hi arriba ningú, l'acaba traient a defensa, de nou és Cucurella, que escalva la pilota, volia fer la centrada, al final la deixa per Dani Olmo. Dani Olmo, que fa la centrada cap a la posició de Rodri, que volia rematar, al final ha estat la de Fer-se Argentina, qui s'emporta la pilota, i ja intenta fer el contracop a través de la figura de Julián, que no hi arriba, i per tant... Serà de nou pilota per la selecció espanyola.
5: Molt guapo, Julián. Sí, falta de Julián a Rodri. Deies.
1: Com?
5: Que falta de Julián a Rodri per intentar agafar aquest intent de contraatac.
3: I estava Argentina ara defensant...
1: Un segon, Carles Junyent, hem tingut coses. Explica'ns.
4: No, és que @FC Barcelona
1: sí,
4: ha publicat una foto del que entenem un moment del joc que no hem pogut veure.
1: Sí.
4: On
1: un lance de partido.
4: Leo Messi i Lamine Yamal s'estan
1: espera,
4: aquí...
1: Espera, ara ho explico. Res, acaba.
4: No, que estaven toquetejant una mica les mans.
2: Oh, ara sí. Ja s'ha publicat el vídeo i Messi només ha saludat els jugadors del Barça quan estaven sortint al camp.
1: Molt bé, Lionel.
0: Molt bé.
4: Acaba de saludar Cucurella.
0: Tornarà Messi.
2: Bueno, és que no he acabat de veure el vídeo. No, però al principi és Pedri, només va ara a per Eric García, a per Ferran...
3: Però això dius sense protocol de per mig.
2: I no, diuen, quan estaven esperant per sortir al
1: Ui, la paret és boníssima, la Miquel. Pilota, el xut, atura el Diu, intentava i arzava el des de la frontal a Espanya, que ha fet un panel de combinacions ràpides, li deixaven una bona situació, el futbolista va per intentar definir, al final acaba no res, no ha pogut fer el control Dani Olmo, sí ha pogut fer el xut i arzava al final a les mans del Diu.
3: Equivocant-se aquí, crec que la selecció argentina, perquè tenia la pilota a Espanya, que era bé al mig del camp, i en una passada han començat a saltar i córrer darrere la pilota. Sabem que Espanya té especialistes, un d'ells és Dani Olmo, en girar el joc en un moment, i era claríssima per un Miquel Oyarzabal, a més que li ha caigut a l'esquerra, és d'aquestes amb les que després pots tenir malsons, si no,
2: sí, i a més, que si avui fica un gol a Miquel Oyarzabal, seria el jugador espanyol que més gols s'ha ficat en una edició, superant a David Villa i Emilio Butragueño, quasi res.
1: Ui.
3: S'ha jugat un partit més, però podríem dir que el Mundial de Mikel Oyarzabal, si avui fa un gol o dos, seria més gran que el de David Villa?
5: Villa va fotre 5, Oyarzabal faria 6, però clar, és que Villa
2: I
5: van
2: Butragueño,
3: jo diria que no,
1: perquè sí que és veritat que Oyarzabal, més enllà de marcar els gols, calles molt, no ha fet res. Vull dir que...
3: Jo bueno, diria que...
5: Villa, molt, però... Villa va marcar a totes les eliminatòries.
2: Sí, sí, sí.
5: A totes.
2: Bueno, i, parlem, i parlem del màxim golejador històric de la selecció
5: sí,
2: d'Espanya.
5: Sí, sí.
2: O sigui, i hi ha moltíssima bé. Diferència. No sé si són 59 gols o alguna cosa així.
5: Villa va marcar el gol contra Portugal, Villa va marcar contra Paraguai.
2: Sí, sí.
5: És que Villa va marcar,
2: I a més van ser
5: contra
2: gols,
5: Alemanya.
2: Gols... diguem no, de definitori.
5: Sí, va guanyar 1-0, 1-0 aquells dos partits.
1: Espera que va la selecció argentina, centrada des de la dreta, arriba Oyarzabal, que pren la pilota i vol marxar al primer, li han fet falta, i no només això, sinó que em sembla que hi haurà
2: la primera.
1: Dani Teruel, la primera targeta del partit.
3: Doncs sí, se l'apuntem a Lisandro Martínez, el número 6, central esquerre, que ara en talla aquesta contra sobre Mikel Oyarzabal, doncs crec que més que merescuda, sobretot per la zona i el parí, fruit de, també que ve d'una errada ofensiva d'Argentina.
1: Sí.
5: Per cert, màxim golejadors d'Espanya als Mundials són Villa amb 9 gols, que va marcar 5 al 2010, 3 al 2006 i 1 al 2014, i estan empatats amb 5 gols Butragueño, Hierro, Morientes, Raúl i Mikel Oyarzabal.
2: Hierro, eh?
5: Hierro, perquè xutava els penals. Va marcar 1 al 94, 2 al 98, 2 al 2002. Clar, és que Oyarzabal, tenint en compte que ha jugat una edició d'un Mundial.
1: Sí.
5: O sigui, està empatat amb gent que ha jugat o dos no, o tres edicions.
1: El golejador del Mundial és espectacular.
3: Perquè no té carisma com de jugador de superèlit, però si el tingués, o sigui, si fos Lamin, tindria una estàtua ja construïda en totes les ciutats de Barna i un carrer, i a Madrid tindria un estadi, i a Màlaga tindria, no sé, un plat de peix...
5: Oyarzabal porta amb la selecció...
1: Una tapa. Una tapa Oyarzabal.
5: Oyarzabal porta amb la selecció 30 gols en 60 partits. És un dels millors promitjos. Per sota del 59 al 98 de David Villa, que va primer. I està a 5 gols del cinquè, que és David Silva. No m'esperava que David Silva portés tant gols.
1: Déu-n'hi-do.
3: Oh, doncs... Era golejador, David Silva, una tonteria. Vull dir, sí, sí. Va marcar també final d'Euro contra Itàlia. Era un jugador que, tot i que és semigcampista, tenia molta vocació ofensiva i tenia gol.
1: I va Oyarzabal, la passada és molt bona cap a la banda dreta. Pedro Porro fa la centrada, molt passada. No hi arriba ningú. Qui sí atraparà la pilota és el Dibu. Ho intentava Espanya ara per la banda dreta amb aquestes passades filtrades que estan fent a les desmarcades, no només dels extrems, sinó també dels laterals, com hem vist en més d'una ocasió.
3: Quina passada coversia.
1: Era molt perillosa i és justament el que anem a comentar. Com s'ha iniciat aquesta jugada... era a través d'una passada en profunditat de Pau Cubarsí, que tenia molt de perill, i ara sí. Espanya, que està intentant pressionar tant com pot la sortida de pilota argentina. Mm. Compte aquesta pressió perquè pot ser perillosa. Oyarzabal, que apreta al final, sembla que vol sortir la selecció espanyola a Argentina, però no ho aconsegueix perquè recupera Lamin. Volia filtrar una passada ara de tacó, boníssima, Fabián per Lamin, jugant i jugant Espanya ara al mig del camp, la pilota per Cucurella.
3: Quin detall de Fabián, aquí d'esperó. En un moment tenia tota la pressió a sobre. S'ha deixat, bueno, es nota que acaba de guanyar dues Champions consecutives.
1: Sí,
3: jo el que volia dir, que avui, tot i que no està massa pendent de la seva esquena...
1: Espera, que hi va Cucurella, pot xutar! No m'ho podia creure si feia aquesta Cucurella. No m'ho podia creure si feia aquest gol Cucurella. L'ha vist claríssim, ha estat des de molt lluny a la banda esquerra. El xut que anava complicant-se i complicant-se al final ha acabat marxant. Per línia de fons, si fa aquesta Cucurella...
5: Era un golaç, i el Madrid, Macho, el tindria ja una estàtua a la sí, seva arribada, el Santiago Bernabéu.
3: Està fent un Mundial boníssim, Valadí, contra França va fer un partidàs i problemes per Lisandro Martínez, que tenia una groga, s'està tocant ara la cuixa dreta...
1: El Dibu, que fa clarament el gest de que hi haurà canvi, no podrà continuar el terreny de joc...
2: Pues, o Nicolás Otamendi o Senesi.
5: Hòstia, Otamendi.
1: Otamendi, no? Jo crec.
3: Sí, Otamendi,
2: bueno, però per esquerra, Otamendi per esquerra, amb la de problemes que està tenint la selecció... Sí, Otamendi,
3: sí,
2: efectivament.
5: Lisandro havia sigut un dels millors jugadors per mi de sortir al Mundial,
2: sí.
5: Gol fins i tot.
2: I molt pulcre, també, amb aquesta sortida de pilota.
1: Doncs confirmem el canvi, marxarà del terreny de joc i entrarà Otamendi.
2: Sembla greu, eh?
3: Sí,
2: muscular, però rotura greu.
3: Si no
5: se'n va del camp en una final del Mundial, més com són els argentins.
3: No, i més Lisandro, que és un batallero...
2: Sí,
1: I més tenint en compte que podries haver esperat el descans dos minuts per poder fer el canvi.
2: Bueno,
1: no està...
2: Dos minuts, ara amb la posta d'hidratació són 7, que potser se'n van a en total a 10.
1: No havia pensat amb el...
5: O també en dir 38 anys, eh?
3: Entra el de River Plate. Una bona notícia és que Lisandro era l'únic jugador que tenia targeta groga, llavors per aquesta part... Vull dir, si és un canvi que potser el podries arribar fins i tot a fer al 50-60 per la targeta...
1: I mira, doncs mira, marxa del camp, i no dic que sigui una conseqüència directa, però el Dibu ja diu cap amunt,
10: sí,
1: tots.
10: Cap amunt.
1: I l'enviament serà en llarg. No dic que sigui perquè no està Lisandro, però segurament influeix també en aquesta sortida de pilota i també pels perfils, que és el que deia el Genai ara, que no sé.
3: Té una sortida al Cuti, però Lisandro potser és el perfil més organitzador,
1: sí,
3: de tots.
1: Sí, sí, sí,
3: i...
1: sí, sí, sí.
3: O també
1: més, més que qualsevol migcampista, fins i tot, amb,
3: sí,
1: aquesta selecció.
3: És que ha jugat molt de pivot, també, quan estava a l'Aja. Sí, és un jugador que amb la pilota als peus és molt, opa, millor que del que sembla. Ho en veiem aquí mirant aquell partit amb els seus 3 metres i 45 que no cap, no,
2: és ell el responsable del VAR.
3: Segurament no,
2: les línies
3: no pot entrar, no pot entrar a cap lloc. Vull dir com entres a, jo què sé, una cadira normal.
2: Jo per mi ho considero un alien.
1: Us en recordeu els inflables aquests que posaven a les porteries dels partits del Barça?
2: Sí, doncs seria
1: una mica un Bayama.
5: 4 afegit.
3: Un homúnculo.
1: Arribarem fins al 49 en aquesta primera part. Compte la passada en llarg, que ha de sortir i ho fa.
0: Unai Simón
1: fa els
0: 10.000 passos, que diaris?
3: Sí, sí, no, és un jugador, és un porter, més ben dit, que no té cap problema en sortir. De fet, crec que és providencial. O sigui, els porters que dubten en sortir són els que després acaben provocant. Per exemple, això era un mamà.
5: Sí, sí, i en aquest és l'únic que no ha sortit del tot, compte que hi va Argentina.
1: Buf, Nico, ara la jugada per la banda esquerra, que podia complicar-se, al final acaba imposant-se a Espanya gràcies a que tenia allà dos futbolistes. Ha estat finalment Pedro Porro qui recupera la pilota, aquest per Rodri. Rodri ja juga per Cubarsí, aquest encara més a l'esquerra per Cucurella, que fa un enviament al llarg cap a la posició de Baena, que era impossible que hi arribés. Ha estat bé també Argentina pressionant ràpidament aquesta sortida de pilota d'Espanya i per tant recupera la selecció d'Escaloni, que ja juga al mig del camp.
3: Deia
5: que Unai Simón se la juga a quedar-se retratat. Tu, si et quedes a la porteria,
1: sí,
5: marcant-lo contra un, no és culpa teva, segur que perdo la marca.
2: Has batut el rècord històric de minuts sense encaixar un gol.
1: Ui.
2: I jugaràs el teu últim mundial.
5: Sí, però tu imagina't que aquelles dues sortides que va fer contra Mbappé a semifinals, pues, mira, surt malament, bueno, o no arriba tard.
2: Pues el futbol és...
1: Està plorant Lisandro.
2: No.
3: S'està contenint una mica, potser, però ha de tenir les emocions amb lo cancherito que és.
5: Per cert, màxim golejadors que heu vist per
1: els cancheritos també ploren,
5: Sí.
1: Màxim golejadors
5: que he vist de curiositat d'Argentina són Messi amb 21 gols i després està Batistut amb 10, Maradona amb 8 i que estiguin en actiu són Julián Álvarez amb 5.
1: Déu-n'hi-do.
10: Sí, bueno, és que és Julián.
5: I després, màxim golejadors històrics del Mundial són Messi, 125, amb la selecció argentina, perdó, i després el quart és Lautaro Martínez amb 40. Que no està gens malament, està a 2 d'Agüero i així que és que una mica més enrere Julián Álvarez.
1: Pau Cubarsí que aixeca el cap i troba Dani Olmo.
3: Lautaro porta gairebé una dècada jugant al futbol europeu.
5: 8 anys, va començar el 2018 jugar amb Argentina, doncs ja en porta 8.
1: Canvia la pilota a la dreta per Pedro Porro, que li torna Dani Olmo, jugant ara la selecció espanyola, intentant fer circular la pilota per cansar la selecció argentina i que generin espais a la seva defensa.
5: I ja per acabar, Julián Álvarez porta 15 gols, 5 han sigut en mundials.
1: Marc Bernet.
0: Passaven dues sambollanes amb la samarreta d'Argentina, ara mateix per davant de Ràdio Sant Boi.
1: Eren Carles Junyent?
0: No, Carles
1: està aquí. Segueix aquí amb nosaltres.
0: Carles Junyent, que quan portem 47 minuts de partit encara no ha dit puta Espanya.
3: Ui, vaya pal de
4: mica. Perquè de moment no m'he sentit amb l'emoció.
0: Interpel·lada, no?
4: No, sí, encara no m'ha sortit un puta Espanya. La nit és jove.
3: Faltava Miquel Oyarzabal sobre un Messi que està fent un partit discret, està molt seriós, està molt tranquil, òbviament és un jugador, és el jugador amb més experiència sobre la gespa.
5: Tercera final d'un mundial, és que només
1: tercera,
5: ell...
1: És una bogeria.
3: Sí.
5: Només ell i Cafú han jugat tres finals. Pelé ha guanyat tres mundials, però és que no ha jugat la final.
2: I seria l'únic jugador de tota la història que si guanya avui...
1: Clar, el primer mundial de Pelé, clar...
5: No juga a la final perquè estava lesionat.
2: Clar, sí. Bueno, clar, com si fos un...
1: Però era molt jove, més, no?
5: Tenia 17 anys.
2: 17, 18, sí.
5: Sí.
2: I a més, això que estava dient, Messi seria l'únic jugador de la història que ha aixecat dos mundials. És a dir, no guanyat, sinó que sigui ell el responsable d'aixecar el mundial, Qatar, i el d'avui, que bueno, no sé si esperem que...
1: Clar,
2: no sigui
1: si a Qatar li van posar allò que li van posar, com aquella espècie de capa, avui què se li posa?
2: Un rifle.
1: Un dron.
5: Maradona, per cert, va jugar dos finals del mundial, va guanyar una i va perdre una altra. Messi, si guanya, serien 2-1 o 1-2.
3: Perquè dubtin després.
1: Passada llarg ara de Pedro Porro. buscant Oyarzabal, que intentava desmarcar-se entre aquests futbolistes defensius de la selecció argentina. Recordem, ha hagut d'haver un canvi forçat, ha entrat Otamendi, ha marxat Lisandro, ha estat per lesió, recordem que Lisandro tenia una targeta groga que es perdria. Xiula l'àrbitre al final d'aquesta primera part. De moment, partit intens però sense gols, Espanya 0, Argentina 0.
3: Sí, hem vist una Espanya millor. A mi em dona la sensació que els dos estan esperant un gol. Crec que un gol que comenci a moure la dinàmica de partit. Segurament Argentina estaria més còmoda. La possessió és clarament per Espanya amb un 65, potser no tant. En altres partits ha tingut una més propera al 70. Argentina doncs s'ha apropat tímidament. Crec que Espanya és la selecció que més ha avisat. No sé qui o què hi ha a la banqueta que pot arribar a moure aquest partit, però crec que serà un gol el que dinamitarà entri com entri i el marqui qui el marqui.
1: Albert, de moment...
5: Jo no recordo la final del 2010, però teniu en compte que arribem al 116 amb 0-0 al marcador. A la final d'Espanya que juga el 2010.
3: Sí, va ser un partit molt llarg.
1: Tu creus que s'arribarà a la pròrroga sense gols?
5: Jo crec que no, però és que per tenir en compte la tensió que pot haver-hi en una final del Mundial. Sí que recordem una final del Mundial de 2022 amb 4 gols en pocs minuts. De fet, Argentina va 2-0 al minut 80 i Mbappé ho remunta sol, pràcticament. Però és normal aquesta tensió dels primers 45 minuts. Ho hem vist a quarts, ho hem vist a semifinals. T'ho imagina't, a la final on t'estàs jugant tot i un gol, tots determinen. Llavors, jo crec que jugarà més a la segona part.
1: Janai Valenzuela?
2: De moment, partit molt

0: El que no, Marc Gabernet.
1: M'ha semblat una primera part una mica avorrida, sí. I jo crec que el punt d'atenció ha d'estar ara mateix en el camp, sí, que continua buit, yeah, quan ja estem en el descans.
2: En 4 sí. minuts
1: i comença. I s'hauria de començar ja a muntar.
2: En 4
1: minuts. De fet, sí, comencen a sortir...
0: Hi ha un compte enrere, eh?
1: Comencen a sortir ja...
0: Hi ha un compte enrere, diu que ara queden 4 minuts perquè i 13 la... segons perquè comença l'actuació.
1: Clar, però penso que s'ha de muntar, no, l'actuació? En 4 minuts pots muntar, sí, un superescenari? Ho sí, veurem ara
0: sí,
1: en directe.
0: Sí, home, sí.
1: De fet, una actuació que podrem seguir, no, Joan, en directe a Ràdio Sant Boi, sí, ho creus?
3: Sí.
1: Jo crec que sí, no?
0: Sí, doncs seguirem l'actuació. També us dic una cosa, tinc aquí davant uns fideus.
3: Està Jordi,
0: no? Tallarins, que m'estan posant ullets. I llavors en algun moment... Doncs,
1: jo posaria R2B Play i que sigui el que tu vulgui.
0: Doncs que sigui això, que la gent pugui gaudir també d'aquest show que tindrem a la mitja part d'aquesta final del Mundial. De moment, Argentina 0, Espanya 0, tot per resoldre's a la segona part, però encara queda una bona estona per això, perquè hi haurà uns quants artistes de talla mundial que passarà per aquest escenari, bueno, aquest escenari, per aquest terreny de joc, a fer les seves actuacions abans de que es resolgui tot això. De moment, 0-0, màxima emoció encara aquesta segona part. Ho explicarem d'aquí res. Fins ara.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
2: No te quedes atrás
1: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos Líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
2: En Top Música Nueva.
1: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.
3: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
4: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
3: Perquè el que passa ens importa.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
7: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
8: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
9: De la ciutat cooperativa.
10: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
11: Hola, bon dia.
7: Amb ritme, proximitat i bon humor.
6: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
5: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi. Ja des...

stay with me. Three times. Love.

Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.

0: Passant 3 minuts d'un quart d'11, a punt de començar la segona part de la final del Mundial. De moment, Espanya 0, Argentina 0. De moment, els futbolistes dels dos equips al túnel de vestidors, això després d'aquest halftime show, segons se'ns ha ensenyat, vull dir, això ja és la Super Bowl 2.0 més que mai, en el que en fi ha sortit tothom allà a fer reivindicacions de pau i amor en un país doncs, que això ja sabem que va sobrats, no? Com és els Estats Units, que últimament doncs, van acumulant pau i amor per tot el món, la van deixant caient allà com poden.
1: I, doncs, però que tenien un premi Nobel de la pau, eh?
0: Sí, però que ningú ha fet cap missatge reivindicatiu de res. Vull dir que ni...
1: Pat i amor? No?
0: Bueno, ja, però paz i amor té matisos. Vull dir que paz després, i amor, si ho... paz i amor vol dir finançar segons què, doncs bueno...
1: No, però vale, ho escriuran, però... després ho escriuran a les bombes i ho deixaran anar per tot el món. Clar, o sigui, d'això es tracta, de vendre fum.
0: En fi, aquest és el nivell de... la retransmissió d'avui, Gerai. Sí, bona nit de nou.
1: Bona nit.
0: Bona nit de nou. Albert Vilar, què? T'ho estàs passant bé o què?
2: Me l'esperava més llarg.
0: El show, no?
2: Sí, m'ha semblat bé que no sigui més llarg.
1: Bueno, 20 minuts, eh? Bueno, són 15, o sigui que començarem 2-3 minuts de retard.
2: Bueno, podria ser molt pitjor.
1: Sí, no, jo és el que havíem dit, màxim 20.
2: Jo esperava mitja hora, eh?
1: No. Bueno, mitja hora ja no seria futbol, vamos.
2: Els jugadors han de tornar a escalfar.
1: No, per això. Que, i a més, que com si ja el partit no estigués en un ritme lent.
2: Sí.
1: Ja, vamos.
0: Dani Teruel, com estàs veient això?
3: Doncs tornen els nervis i crec que el que podem avançar és el primer canvi.
0: Ah, sí?
3: Com veiem fora de micro, segurament hi hagi algun canvi a l'Argentina i aquí el tens al costat, a la dreta, amb Messi. És Leandro Paredes, el número 5 d'aquesta selecció argentina. També està Enzo Fernández. Estan els dos vestits de curt, que surten junts. Llavors tot apunta que McAllister, que si no m'equivoco tenia una groga.
2: Sí.
3: Doncs també canvia Scaloni.
1: No.
0: McAllister segueix al camp?
1: No. Jo crec que serà, potser sigui Nico González i De Paul a banda.
3: De Paul ja estava pel cantó dret.
0: Sí, De Paul... Clar, Nico el veieu?
1: Clar, és que ara mateix...
0: Sí, és un que parlem aixecat que ens ofereixen. És l'únic dels possibles canvis, perquè Enzo el veiem vestit de curt, McAllister també, De Paul també... No sé, no...
1: Bueno, potser Julián a banda i Messi com a única referència a dalt. És l'única cosa així que em pega.
0: Sí, però llavors marxa Nico.
1: Sí, pues, si està McAllister i hem vist a Rory De Paul,
0: doncs
1: i a Enzo Fernández,
0: el que
1: no crec.
0: Podem explicar és que de moment no hi ha canvis a la selecció espanyola, no?
3: No, de moment no, segueixen els mateixos 11 que han començat el partit, els de confiança de la Fuente, que no acostuma a fer canvis al 45, i si n'ha fet, els ha fet de manera obligada. Hem vist aquest show doncs, espectacular, no? Ja calculaven uns 17-18 minuts, més o menys és el que s'ha complert. Ara de seguida veurem qui és el jugador que substituirà Leandro Paredes, que entra amb el 5, i bé... Mira, de nou ho dic, que guanya el millor. Ha estat una primera part fluixeta, de poca diversió, i mira, és el que ens acostuma, són les 4 de la tarda, ens deia l'Albert allà, mira, que comenci el futbol ja, que hi hagi un gol, i que comencin els nervis.
0: Marc, quines sensacions tens per la segona part?
4: Doncs mira, aquest partit entre Espanya i Argentina és una mica com la situació de l'oci nocturn de Sant Boi.
0: Ai, sí, eh?
4: Tothom vol que passi alguna cosa, però ningú fa res perquè passi. Així que avorridot, la veritat.
3: Nosaltres sí que ho fem, jo encantat de sortir.
0: Marga Barret, haurem de fer una entrevista en aquesta ronda que estem fent a tots els candidats i candidates a l'Ajuntament de Sant Boi.
4: A mi també?
0: Bueno, no sé, amb moltes ganes de fer propostes.
2: Nico González és el
4: candidat. Ara Sant Boi.
0: Ara Sant Boi, eh?
4: És la meva proposta, ho anuncio ara quan passen 22 minuts.
0: I a la caserna què hi faries, una escola o...?
4: Una presó de...
0: Una presó.
4: De feixistes.
0: Doncs mira, alguns allà se n'aniria bé. Doncs res, 8 minuts i seran 2 quarts. A punt de començar aquesta segona part, ja veiem els futbolistes preparats a punt de que comenci aquesta segona part de la final del Mundial.

0: De moment confirmem, Albert, que el canvi, per tant, és Nico, no?
1: Sí, llavors...
0: Nico per Paredes.
1: Ara el que em sorprèn és com es col·locaran.
2: McAllister. Sí, una línia...
1: McAllister a l'esquerra?
0: McAllister a banda, sí.
3: Una espècie de línia de 5, potser segurament amb Leandro Paredes, com l'home més retrasat juntament amb la línia de defensa.
0: Ui, espera que vol recuperar la selecció espanyola. Una pilota en llarg per fer-li arribar a Lamine Yamal al final. L'acaba recuperant la selecció argentina, que ara intenta fer contracop, intenta fer jugades Julián d'esquenes, tocant per McAllister, i aquest per Tagliafico a la banda esquerra. Fa una molt mala passada i pot arribar a la selecció espanyola. Pot haver-hi perill. Compte Baena des de la frontal, retalla Baena, el xut, atura el Dibu. A l'inici de la segona, per als primers 40 segons, dues ocasions per a Espanya, perquè la sortida d'Argentina ha estat lamentable.
3: Sí, sí,
0: però lamentable.
1: I estava Lamine demanant-la, eh?
2: Ostres, però aquí s'equivoca, per mi, bé, Baena.
3: Però, té el seu perfil natural, és la final del Mundial, és la que tindràs, potser no tens una altra. Mira, jo entenc a Baena que hagi xutat aquí, molts nervis, però ha sortit amb molts dubtes una Argentina que ha fet canvis. Jo crec que el que busquen, per mi, és perfilar una espècie de línia de 5, sacrificar una mica de
1: Julián,
3: i que no es mogui bé la pilota.
0: Espera que tocava Unai fer la seva. McAllister fa un canvi d'orientació cap a De Paul, que controla la banda dreta, l'envia una mica més cap enrere perquè segueixi circulant la selecció argentina. La pilota per Messi, que l'envia una mica més enrere per Paredes, que acaba d'entrar al terreny de joc a Espanya, que s'ha col·locat perfectament i que, per tant, doncs, fa que es redueixi el perill d'aquesta possessió de la selecció argentina, que, tot i així, segueix circulant la pilota, que ara marxa cap a la banda esquerra. Que ara està aquí en Enzo, per allà, no?
2: Sí, bueno, també et dic ara, em sorprèn una mica McAllister a la banda esquerra, perquè si ja amb Nico González era l'únic jugador que podia estirar una miqueta el partit, si fiques allà a un interior mitja punta...
0: Però mira, ara la passada en llarg per intentar generar perill. Ui, el terra a la port.
3: Molt bé, la port.
0: Fet amb criteri, Montiel, que no hi ha pogut arribar. Suposo que també guanyes un jugador al mig del camp amb aquesta capacitat com per des d'enviar aquestes pilotes en llarg, no?
2: Si
0: no,
2: clar, però si tens a Messi, si tens a Julián, ja tens a Enzo Fernández a la base. Sí. Tens una mitja punta que ja... una mitja punta, entre cometes, de que potser arriba una mica més box-to-box Paredes. Sí. És a dir, no et queda ningú.
0: Tens aquests llançadors i et falta la gent que també et marxa a l'espai. És que aquí et trenca l'espai.
1: Espectacular la saga de la port.
0: De Paul,
1: hauria de ser servei de banda a favor d'Espanya i és servei de banda a favor d'Argentina.
3: Perquè això ho podrien corregir, no ho estan corregint.
0: Serà córner favorable a la selecció argentina. I va Messi, la pilota molt tancada, acaba rebotant en Rodri, que diu que havia de ser servei de porteria, i efectivament havia tocat la pilota a Tagliafico, i per tant serà servei favorable a la selecció espanyola amb aquesta pilota que ha sortit per línia de fons. I ara veiem que l'única no estava massa contenta amb el tema.
3: Es queixa,
0: no?
3: Però ja sabem que hi ha una tecnologia especial per aquest Mundial on es pot canviar si s'han equivocat la decisió d'un córner, no es rectifica. Llavors entenem que és més que correcte d'una selecció argentina, que ara és això, dominarà més pels cantons, podem esperar un rol bastant més ofensiu de De Paul. I al final, sí, Argentina no, ara no s'organitza bé en llançadors, amb jugadors que van en profunditat, però jo crec que aquesta Argentina és que no juga bé així. Ara necessita tenir la pilota i jugar en quantitat, tirar-se a l'àrea rival, saber empujar dins l'àrea, col·locar-se, que Messi tingui la pilota, i que en aquesta quantitat hi hagi com aquest escenari de partit d'ansietat que li agrada a Argentina, de més i més i més i més. Quina casualitat.
2: I Messi, sí,
0: Messi. Sí, Messi,
2: Messi. No diguis això, tu, amb menys records.
3: I que per aquí vinguin els gols.
2: I també et dic, o sigui, no ha passat res, en 48 minuts... s'està jugant el partit i el guió
0: espera, que ara Baena volia animar-se i recuperar la pilota, al final torna a sortir per línia lateral, serà Montiel qui serveix aquesta pilota, de moment amb el que portem de segona, que ha començat amb dos ensurs per l'Argentina
2: i Medina,
0: Sí, entrarà
2: sí,
0: ja.
2: Sí, Medina i Almada.
0: Però això vol dir que hi ha hagut alguna lesió, no? Perquè si no és estrany que sortin ara.
3: M'estranya.
4: O que no estan fent el huevo.
2: Montiel, quan ha tingut aquesta jugada amb Laporte,
0: sí,
2: ha fet una cara rara,
0: Que no sigui això. Ara ho confirmarem. Abans, jugant al Dibu. Zona defensiva per la posició de De Paul. Ara d'esquenes, rep la patada de Baena, que ara li reconeix la falta. Serà, per tant, pilota per la selecció argentina. Amb un De Paul que ara somriu després d'haver rebut aquesta falta, que semblava bastant clara. No tenia intenció Baena de fer-la, però, evidentment, era falta. I, per tant, això és el que servirà a Argentina amb aquesta pilota escura de la banda dreta, des de la zona defensiva, la selecció espanyola, que mentrestant intenta pressionar per recuperar ràpid aquesta pilota i ja intentar fer jugada a un Dibu que hem de dir que tampoc és que hagi passat grans problemes en el que portem de partit. I compte, perquè ara hi va Argentina i té capacitat per córrer. La passada Julián cap a la banda esquerra per Tagliafico, que controla davant seu Rodri, davant seu Pedro Porro. Per això envia una pilota una mica més enrere per Julián, i aquest encara més enrere perquè sigui Paredes, el futbolista que acaba d'entrar al terreny de joc.
5: Tenim predicció de Donald Trump de qui guanyarà aquesta final. Li ha preguntat a la mitja part qui guanyarà Argentina o Espanya, i diu: diria que és difícil apostar en contra de Messi, no triaré el bàndol, només penso que és molt difícil apostar en contra de Messi. Així que
0: Donald Trump i el seu, la pavo, seva riquesa lèxica habitual,
2: sí, Argentina. No, un pavo que no sabia ni que si t'expulsaven un jugador, el següent partit no jugaves amb 10.
1: Sí.
4: Que no sap res, que toma d'aquest esport.
5: Ni de res.
0: No, d'algunes coses sí que en
2: sap. Sí, d'algunes coses sí que sabrà.
4: Sí, sí. Bueno.
0: De genocidis, per exemple.
3: Bé, Fabián.
0: Doncs, un talament que marxa dos futbolistes, segueix retallant, es queda la pilota. Ara fa una passada enrere cap a la posició de Cucurella, amb un Lamine que encara no havia participat en aquesta segona part. I encara hem vist la seva primera participació amb aquesta recuperació i aquests dos regats consecutius que fan que continua Espanya amb la pilota. Ha caigut Rodri al terreny de joc i espera perquè l'àrbitre atura el partit.
2: Sí, i demanen una agressió a Leandro Paredes.
3: No?
2: Sí.
3: És cosa d'un cop, comença la primera vegada, innecessària.
1: Molt tardat.
3: Sí. El Guti Romero, que va agredir a la porta directament.
0: Espera, s'estan emputxant, Dani Olmo al terra, i Paredes se li està... I de seu la olla, i ara li han tret ja la tercera. Però és que,
3: molt bé.
0: Clar, suposo que tenia la matrícula agafada d'aquesta... És que no sé si ha estat una agressió. Mira, o què. Només he vist que ha caigut Rodri.
2: No entenc per què estan 8-9 jugadors envoltant, que no hi ha ni un centímetre de distància. És a dir, per què serveix això?
4: I s'emputxen i comença...
2: No, però això serveix perquè si et trepitgen... Bueno, sí que és veritat.
3: És un teatre. Sí, això es tracta, és el que deia. Però... Se l'ha fet teatre. Dani Olmo després també ha rebut a Kylian Empujat i teatre.
2: Venga, o sigui, no li dona la cara.
0: Venga, Rodri, venga, Rodri.
4: Empujat. L'altre també ha fet el seu paper.
2: Però li ha deixat el regalito.
3: Sí, no és falta... Però
1: I ja està en groga,
3: Sí, això, acceptes que es tracta d'això, mira.
2: Un altre cop.
0: Vinga, Paredes.
3: És saber jugar el cop, és saber jugar el joc contrari al que proposa Argentina, és tirar-te. És que sí, ells juguen brut, perquè no saben jugar futbol de manera neta, quan han de guanyar, doncs juga-t'ho també brut.
0: Si estàs brut o la teva roba, vés a la bugaderia.
1: Els argentins, per cert, que pensaven, feien comparacions d'aquest Mundial amb el Mundial del 90, perquè el 86 va guanyar Maradona i el 90 Maradona perd la final, i Messi pot fer el mateix, guanyar el 2022 i perdre el 2026. Jo ho dic ja.
5: Ets el millor, Albert.
3: Mira, encanta la dualitat del rol de o posar-te veus a Nia o dir-te la dada més increïble, interessant, que existeix.
0: Mini Chip Vilar.
1: No, encara tinc cabell.
3: L'últim Mundial,
1: L'últim mundial
3: amb cabell. Sí.
5: És el meu últim Mundial amb cabell. Això ho sap tothom, també.
0: Minut 52, Espanya 0, Argentina 0. De moment, la primera part que no acaba d'arrencar, però tot i així hi ha hagut un parell d'aproximacions de la selecció de Luis de la Fuente per dues errades defensives, sobretot en sortida de pilota de la selecció argentina, que semblava que preparava més canvis, però que de moment no s'han acabat completant. Estarem pendents de si es fan els propers minuts o no. De moment... n'han fet dos, un era Otamendi per necessitat, l'altre ha estat a la mitja part amb un Paredes que ha sortit i s'ha posat a repartir, vull dir que no s'ho ha pensat dues vegades.
3: Sí, que s'equivoca aquí davant l'àrbitre empuixa Dani Olmo.
2: Sí, és que és imbècil.
0: Són ganes de ser
3: i dues vegades, l'empuixa
0: són ganes de ser gentil.
5: M'encanta que li xiula la cara l'àrbitre.
3: I que estava el Cuti Romero igual anant per la port, mereixedor de groga també, però clar, no pots treure dos perquè després se tiren a sobre, però és que Argentina és això, té aquestes coses que et pots fer coses increïbles, però també no tenen grupalment el nivell intel·lectual per entendre que s'acaba de sortir al camp.
5: No tenen intel·lectual.
3: Ostres, no pots fer això.
4: No passem la línia,
3: Estàs competint a la final del Mundial. Acabes d'entrar i et poses davant de l'àrbitre a empujar un rival.
0: Tu creus que la selectivitat d'aquí d'aquest any no l'haguessin aprovat?
3: La Matrix no.
0: Tu i jo tampoc.
3: I jo tampoc, no, ni de conya. Ni
0: Rodri, jugant enrere per la porta, i aquest per Unai Simón. Unai, sisplau, Unai, perfecte. Ben fet. Passada per Cobercí, aquest sí que en sap.
3: Estava veient Argentina còmoda, Estava veient una Argentina còmoda després dels canvis d'aquesta segona meitat.
0: Espera, no cantis...
2: Ui, va, molt bé.
0: Ui, compte, perquè aquesta pot ser perillosa. Oyarzabal, des de la frontal, condueix les operacions, envia a l'interior de l'àrea Oyarzabal, la treu la defensa, tot i així acaba arribant a la pilota Cucurella, que la juga pel mig. Per Rodri, aquest de nou per Cucurella. La selecció espanyola, que en aquest inici de segona part no l'hem vist tan dominant el joc com si l'hem vist en la primera, però que ara té una bona ocasió per intentar posar-se per davant. Envia una pilota per Pedro Porro i aquest enrere per Lamine Yamal, la rep per afrontar el vol marxar el primer, segueix Lamine, cau al terra, la recupera la defensa de Senzo, que fa un retall al mig del camp, deixa passar Dani Olmo, l'envia cap a De Paul, el control no és bo i arriba Cucurella, la pressió d'Espanya, pot haver-hi mans de Messi, l'àrbitre diu que si t'he visto ni me acuerdo, i passada cap amunt perquè segueixi el partit.
3: Julián, que salta directament contra el central a fer-li mal.
6: No.
3: Ha mirat a la porta i ha anat contra i no ha mirat la pilota.
6: No,
3: però si no ha mirat la pilota.
6: No, perquè li donaria el sol.
5: Jo recordo aquella final de contra Països Baixos el 2010, aquella pata del Pita Xavi Alonso. En les finals s'ha d'escalfar l'ambient, perquè si no, no guanyem.
6: Mira, jo sempre diré
0: que aquesta, la d'Espanya anterior, ha estat molt clara. Està d'Arsal, que ha posat una pilota interior per Fabián, fent-li una sotana al cuti.
1: A Fabián li ha faltat força en la passada.
0: Sí, perquè ha arribat mig d'esquenes.
1: Bé,
6: ens hauríem de veure la tessitura de que vingués Otamendi a 35 km per hora.
0: No vindria. Ui, la passada en llarg pot ser molt perillosa. La pilota per Dani Olmo, l'envia a la frontal per Cucurella, no hi arriba ningú de la selecció espanyola. Ara sí que a poc està agafant ritme aquesta segona part. És la tercera vegada que està arribant ja la selecció espanyola,
3: Sí, ara aquesta ha sigut claríssima a l'espai, un Dani Olmo que ja sabem que està fent un Mundial increïble. Les arribades de Cucurella són clau, no les estàvem veient, no està tenint molt treball tampoc defensiu, crec que ha de sumar-se més, ha de ser més valent, i aquí per poquet ha sigut Montiel, que ja té groga, que s'estava queixant els seus companys, com mira, ens està caient el gol, l'estem ensumant.
0: Un Montiel que se l'ha hagut de treure de sobre aquesta pilota. Amb l'exterior, acaba sortint per línia de fons i, per tant, serà córner favorable a Espanya, minut 56.
6: Aquí ha de passar
0: ho intenta l'equip de Luis de la Fuente. Ja, com diu el Genai Valenzuela, absolutament de tot a l'interior de l'àrea, fins al punt que l'àrbitre ha d'explicar la diferència entre marcar i abraçar.
5: Sí. Ens arriben informacions de que s'han acabat les existències d'Estrella Damm a Sant Boi.
0: Ah, sí,
5: A la muntanyeta, estan totes.
3: Normal. Com deu estar ja la gent?
6: Bo.
0: Puf.
5: Dilluns truquem, a veure què diuen.
6: El termòmetre ja ha d'estar, però contra Argentina...
3: Calda,
0: tu creus que hi haurà algun argentí a la muntanyeta?
6: Sí.
0: Sí, no?
5: Sí. Jo crec que, no hi ha argentins. Aquesta hora de la nit, Carceller està parlant amb accent argentí, penso.
0: Sí, segurament.
1: I surt el ratoncito Pérez.
0: Sí, es prepara a canvi a les...
5: Qué bonito, Luisa, qué bonito!
0: A les files d'Argentina, qui entrarà serà Nahuel. Veurem qui és el futbolista que va a l'Argentina.
6: És que jo crec que estava una mica tocat,
3: Política de Lionel Scaloni, a més de jugadors, evidentment, que ha de canviar, com aquest físicament amb problemes després, des de fa una estona, jugadors amb groga fora. Jo crec que Scaloni sap que una expulsió, a més,
0: per tant,
3: amb l'estil de joc...
6: No, i perquè sap que s'apropa el minut 60
1: Diré una reflexió que vaig veure per Twitter, que canviar Montiel per Molina és com treure les piles del mando i tornar-les a ficar, que
0: sí,
1: no fan res, però no sé cap funciona.
6: Bueno, ja veuràs que Nahuel, que no sap posar una centrada bé, però després fica gols des de 35 metres.
0: És el que t'anava a dir, quan es paga un gol al minut 90 de Nahuel des del mig del camp.
1: Gonzalo Montiel va ser, entre cometes, l'heroi del Mundial de 2022 perquè va marcar el penalti definitiu. Tu imagina't que ara ho és Nahuel Molina, i no amb un penal, sinó marcant des de 35 metres.
0: Mira, no m'ho facis ni pensar.
6: Com us he dicho este, Argentina tampoco te la acabas, no? No, és com
1: tu te la creus?
0: Cucurella envia una pilota per Oyarzabal, que s'ha despenjat de la zona ofensiva, està jugant ara com un migcampista més en aquesta jugada. La passada enrere per Pau Cubarsí, un altre que en sap també d'organitzar el joc.
3: Enyora una miqueta potser de Pedri aquí, no?
6: Sí,
3: que en aquests espais que deixa Argentina, on està rebent Espanya, podria començar a organitzar
0: ui, que la per Espanya. Ui, que la per Espanya i ara res perquè la torna a perdre Argentina.
1: La perd i la recupera.
5: Jo vull denunciar fake news en aquest estudi.
0: A veure.
5: Hi ha hagut abraçada entre la Mini i Messi?
6: Sí.
0: No, però al camp, no?
4: Abans.
5: No, al túnel de vestidors.
4: Sí, abans.
6: Ja, però no havia sortit.
0: No diem la salutació oficial.
4: No l'havíem vist.
0: La salutació oficial.
5: Pensava.
0: I va Dani Olmo.
6: Sí, ja.
5: Bolero.
0: Parlament Yamal i aquest jugant pel mig per Fabián, que aixeca el cap, intenta distribuir la pilota perquè la selecció espanyola intenti trobar algun forat a la defensa argentina. La pilota per Dani Olmo. La deixa per Pedro Porro, que intenta progressar. Pedro Porro, que es cau amb si mateix una mica, però l'àrbitre diu que hi ha hagut falta.
6: Sí.
1: Paredes, un altre a Paredes.
0: Escolta, Paredes, te l'estàs jugant, company?
3: Partit normalment pèssim.
6: I a més,
0: te l'estàs jugant, company?
6: Seré una mica oportunista, però avui la decisió aquesta... De no posar Pedri per posar Fabián no li està sortint molt bé, perquè avui bastant...
3: Està tenint control, però falten idees. Sobretot amb aquest espai. Sí. Jo m'espero un Pedri amb aquesta capacitat ofensiva que de tant en tant té...
0: Inventar alguna cosa.
6: Jo ho sento molt, però és que no, jo crec que com a entrenador no et pots permetre deixar Pedri en una banqueta.
0: Totalment d'acord.
1: Però li ha servit.
6: Sí, però bueno, és a dir, et serveix en uns quarts i en una semifinal... Que potser el que has de fer és tenir una mica més de no deixar que França tingui un contraatac, però ara que has de tenir el domini de la possessió, que saps que Argentina està perdent pilotes perquè no està entrant ben al partit, jo crec que aquí Pedri...
7: Ui.
3: L'àrbitre...
7: La festa de l'escuma, a la final del Mundial. A l'àrbitre se li ha escapat l'esprai aquest que té per posar-lo al terra, i la imatge ha estat divertida, divertida. Sí,
3: sí, t'ha deixat una imatge per la història del futbol.
7: Aquest àrbitre que...
1: Es preparen Lamin, Oyarzabal i Baena. Per cert, compte la comparació, Paredes una mica com Toni Colom, no? Que de titular bé, de suplent s'escalfa.
3: Sí, ho està pensant tothom, això.
5: És aquesta escena, és la que estem vivint, dels jugadors parlant entre ells, planificant la jugada, allò que sortirà al documental. Sí, guanyem aquesta segona.
7: Esperem que vagi cap a dins. És el minut 60. És el minut 60. Ha de ser ara.
6: Serà Lamin.
7: I va Baena, i va Lamin i Yamal. Dos futbolistes. Baena que passa per sobre. Serà Lamin. Rebota la barrera. Segueix Baena des de la banda dreta. La centrada, línia de fons, atreu la defensa. Un rebot afavoreix la selecció espanyola. Vol intentar arribar Baena. La toca. Abans un futbolista argentí, però el que diu l'àrbitre és que l'últim en tocar ha estat Baena, i per tant...
6: Bien, Julián.
7: Serà servei per Argentina. Entra la parella. Pedri i entra Ferran Torres.
5: Empató. Hi ha hagut petó, eh?
1: Hi ha hagut
5: petó.
3: Entra la parella.
1: Donald Trump no se lo puede creer.
7: Marxa Oyarzabal del terreny de joc.
5: Love is love.
7: Quimes i Fabián.
3: Sí. Sí.
7: Bons canvis.
3: Home, per home.
6: Espanya guanyarà aquí, la final.
7: Ferran de punta i Pedri jugant d'interior en comptes de Fabián.
6: Com estarà la muntanyeta amb aquesta imatge de sortint Ferran? Amb aquest cabell...
5: Arectes tots.
4: Ferran!
1: Si Ferran marca una final del Mundial, ja no es pot crear més enemics imaginaris, perquè acabes de marcar una final del Mundial.
7: Si Ferran marca gol avui, naixeran molts nens i nenes.
1: Amb nom de Ferran, no?
3: Baby boom.
1: Sí. Ja, crec que és un mite, però deien que després del Mundial va néixer molts nens amb el nom d'Iker.
3: Sí, ho estaven dient avui a la 1. Sí,
5: no són de fiar els Ikers,
3: No sé si la paràbola és com Baby Boom, però...
1: Imagina't, arreu d'Espanya, nens amb un nom català com és Ferran.
5: Que guapo és Ferran Torres, és increïble.
4: Però s'ha tornat una mica guapo ara, també. A veure, guapo és... Però abans no ho era tant, s'ha tret partit.
5: Però té una face card.
4: S'ha tret partit. No sé què s'ha fet, però s'ha tret partit.
6: Perquè pren el sol a parlar-nos.
4: Marcos Llorente ha
5: fet un... Lamin també, eh?
7: Lamin vol marxar de Tagliafico.
4: Marcos Llorente ha fet un downgrade perquè no es posa crema solar.
5: Exacte.
3: Lamin contra dos.
6: Sí que és veritat que ara Lamin ha agafat aquesta tendència que si l'agafa una miqueta va al terra ja.
7: De veritat.
6: Ja no li creuen.
7: Espero que Donald Trump no parli amb Marcos Llorente perquè si no el fa vicepresident. Marcos Llorente seria... Encaixaria perfectament en aquell govern, gestionant la salut dels ciutadans.
5: Els diputats d'allà, com que són? Senadors?
4: Tenen el Senat, però després també tenen...
5: El congressista, no?
4: Sí, algo així.
5: Congressista, no?
6: Els Muppets.
4: De fet, el seu secretari general... El seu secretari general de Salut és un dels Kennedy i diu les mateixes coses que diu Marcos Llorente. No és conya.
7: Antivacunes i tot això. És que no ho estic dient en conya.
4: La veritat supera la ficció.
7: No, és que no ho estic dient en conya. Com parli Donald Trump a Marcos Llorente, en fi...
5: Doncs pel que sigui, que no vagi...
7: El coronavirus es queda curt.
5: Que no vagi descapotable, el de Salut.
7: Doncs no.
3: El que ha fet Covar sin sortida sota la pressió argentina és increïble.
7: Espera, va acabar la selecció espanyola. Baena, que vol marxar del primer. Baena, canvia una bona pilota per Cucurella. Controla l'esquena, s'ha anat al terra. Baena, l'àrbitre diu que segueixin. Pedri és la primera. Pedri la deixa per Olmo. Cau Pedri, el xut d'Olmo. El Dibu que no atrapa res. La pilota córner, l'àrbitre diu que és córner, però que segueixi el joc.
5: Si Ferran fica gol amb assistència de Pedri, hi ha morreig en directe?
6: Un serà Carbonero.
5: Com m'agradaria un morreig en directe.
6: No, però ara ja no poden fer-ho públic perquè Ferran, com es va al PSG...
7: És veritat.
5: Bueno, amors impossibles.
4: Me l'havia oblidat, això.
6: Clar, és a dir...
3: Emiliano Martínez, a punt de fer...
4: O Ferran ja no.
3: De fer la cagada... La seva cagada de Premier. Amor. Espanya que s'anima, sempre es diu que Ferran, entri com entri, sempre canvia els partits a millor perquè els interpreta molt bé. Aviam avui què tal, i més amb Pedri. Passen coses a l'àrea.
7: Sí, passen, i tant que passen. Otamendi li està dient coses a Rodri. En fi, és que clar...
6: Però si volem que el futbol sigui més ràpid...
7: I Messi marcant a Pedri. Serà servei de córner per la selecció espanyola i va Lamin Yamal, la pilota molt curta, que és això, Lamin.
6: Acaba.
7: Ara Pedro Porro envia de nou la pilota per Lamin, pot tornar a fer la central a Lamin Yamal.
6: És molt bona.
7: Si li surt bé, compta la pilota! Acaba marxant... per línia de fons, ha tocat un jugador de la selecció argentina, sí, no?
3: Sí,
7: ha tocat Paredes, sí, sí. Per tant, tornarà a ser córner. Aquesta segona central, a mi, tenia molt de perill. Ha estat Paredes, l'envia a córner, tornarà a ser servei per la selecció espanyola.
3: Era molt bona, ha fet aquí molt bé el de Boca, intervenció en aquesta centrada.
7: Espera, Baena, la pilota queda morta. Volia ara intentar enviar com podia Dani Olmo la pilota perquè no pogués aturar el Dibu. Al final torna a treure-la a la defensa i com qui no vol la cosa, Espanya està, no diria ocasions, però acumulant aproximacions, sí, en aquesta segona part.
3: Ara bé, amb la passada, els minuts, el guió sempre es va girant en favor d'una Argentina que no està fent massa cosa, que ofensivament és un zero el partit d'Argentina, ofensivament, sí. Messi no ha tocat pilotes, Julián no ha tocat pilotes...
1: Però ara, ara en 10 minuts...
3: En qüestió de 10-15 minuts entrem en fase Argentina, que es venen amunt, i és que qualsevol petita esquerda del joc l'aprofiten al seu favor i amb la... has de fer un gol. Has de fer un gol per no anar a zero.
7: El control de Pedri és, en fi, del futbolista que és. La passada per Cucurella, a la banda esquerra, per Baena, que vol fer l'1 contra 1, buscar línia de fons, Baena...
2: Però és que l'1 de Baena, tio.
7: Bueno, doncs res. Corre!
1: Corre, sí,
7: clar. Sí, sí, ha arribat allà i ha dit, escolta, no me la vull jugar, l'envia a córner, per tant, tornarà a tenir una nova ocasió la selecció espanyola, que Baena estigui jugant una final de Mundial, és,
2: que,
7: és impressionant.
2: És que no, encara no m'ho crec. És a dir...
7: Que no és mal futbolista, però final del Mundial.
1: I surrealista que la banda esquerra ara mateix d'aquest Mundial és Àlex Baena, extrem de l'Atlètic de Madrid, a Nahuel Molina, lateral de l'Atlètic de Madrid. Sí. L'Atlètic de Madrid és el tercer...
2: I cap dels dos és titular.
1: Efectivament, és molt fort, ara ho explico després del córner.
7: Lamine Yamal posa la pilota al primer pal, la treu la defensa, la controla amb el cap Pedro Porro, de nou la deixa per a mi, que vol marxar entre dos, segueix a mi, pot fer la centrada a Lamine. El xut de Ferran atura el Dibu, arriba a dins.
3: Ui, mare meva.
7: Uf, se m'ha accelerat el cor, eh?
5: A mi, altres parts del cos.
7: Quines?
5: Altres.
3: No havia sortit la pilota, el salt de Ferran és boníssim.
7: El colze.
3: El salt de Ferran és èpic, o sigui, salta altíssim, el remat és molt bo.
1: Però el remat va al mig, és el problema.
7: Aquesta cavallera a l'aire de Ferran, tu.
1: Deia que l'Atlètic de Madrid és, per tercer final del Mundial consecutiva, l'equip amb més jugadors a la final del Mundial, en té 9.
4: És fort, això.
7: Per tercera vegada consecutiva.
1: Ho va ser el 2022 i ho va ser el 2018. És molt fort.
3: Un altre jugador d'Argentina lesionat.
1: Otamendi, no?
3: Sembla el Cuti.
4: Què els hi passa?
5: Porta la típica pulsera d'aquestes vermelles de...
7: Déu-n'hi-do amb els centrals, no?
5: De xacres.
3: Es queixa Ferran també d'un cop.
1: A la pausa aèria de sol.
7: Veurem si es pot recuperar, perquè tenim pausa. És el Cuti?
2: Sí, sí.
4: O Enzo.
2: No.
7: O Enzo, no?
2: Jo crec que és el Cuti.
7: És el Cuti, sí. És el Cuti Romero, que segueix estès sobre la gespa. Escolta, si no pot continuar, la sort que haurà tingut Argentina amb els centrals, Déu-n'hi-do.
2: No puc amb el cancherismo... normalment, òbviament, sud-americà d'uruguajos, o sigui, és que és una manera d'entendre el futbol.
7: Ho tenen dins.
2: Sí, però és que és aquí perquè tenim a Europa una altra visió de com es juga, sobretot amb aquest sentimentalisme, no? I aquest cancherismo. És que no hi ha una altra paraula que defineixi millor, sí, aquestes seleccions tipus Uruguai, Argentina...
3: Perquè són capaços del millor.
2: Sí,
3: però... Són capaços del millor, ostres, quan van a la mínima... I alhora, i a més alhora, en un partit són capaços de fer, com l'altre dia, gols increïbles, però també liades descomunals, accions brutes.
2: Sí, però no tot són huevo. Hay que echarle huevo. O sea,
1: s'ha de jugar en algun moment.
2: Clar, és
3: i juguen, és que Argentina juga, sí. Però no sé, podríem fer com aquesta passeta endavant, deixem una mica enrere. No ha sigut un partit massa brut d'Argentina, la primera part ha sigut molt neta, però en aquesta segona sí que estan començant com a...
2: No, i sobretot, els gestos aquests de cridar qualsevol acció, de mirar fixament el jugador que li ha tret la pilota...
7: Sí, és que, no,
2: a veure, què és futbol, eh? Jo estic totalment a favor d'aquestes coses, però no vol dir que no em doni ràbia.
1: La dada que us donava de l'Atlètic de Madrid és que són 9 jugadors, són 5 argentins, 4 espanyols. En el Mundial de 2022 van ser 4 en total... Van ser un altre cop Griezmann, Ángel Correa, Nahuel Molina i Rodrigo de Paul, i el 2018 també va tenir 4. I mira, ara surt, parlant de gent amb cabell llarg com Ferran Torres, Carlos Alcaraz, que no són degradats, ja ni volent.
5: Per qui entra Alcaraz?
2: Aquestes Venus Williams?
1: I Zinedine
2: Zidane. Mira, i per parlar de cabell
4: llarg... Williams era segur perquè
2: sí, sí,
4: ho era.
2: I parlant de cabell llarg, Zinedine Zidane.
5: Estic fart, eh?
1: I s'anirà el Cuti Romero i entrarà Medina.
2: Però
1: i sí, també sí, es prepara...
3: Són els dos últims canvis que tenia Argentina, o sigui, al minut 69... excepte els si afegits pròrroga, que puguis tenir una pròrroga.
1: Si hi ha pròrroga, sí, tindrà un mes.
3: Els 90 minuts, Scaloni ja ha exhaurit els canvis.
1: I se'n va Rodrigo de Paul, també? O sí, només sí, està parlant
3: potser només estan xerrant.
7: També,
3: no, no
7: sí,
3: Lautaro,
7: perquè entra, el, entra, sí, entra Simeone. Simeone.
3: No ha entrat Lautaro, no ha entrat lo Celso.
7: Quina mandra Simeone, tu, el càmera.
6: No, però sí que és veritat.
7: Com marqui, bo, en fi, bo. No
6: i,
7: responc
6: de no, no, i enfocaran el pare i farà un documental de Corriendo la Banda.
7: Sí.
3: I se'n perquè va
6: que no sap fer una altra cosa.
1: Això va con la pelota en los pies.
6: Això sí, jo crec que també els problemes físics que experimenta Argentina és que hem de tenir en compte que porten dos pròrrogues més que Espanya, eh? És a dir,
3: sí, sí,
6: a Anglaterra va ser un partit duríssim.
7: Molt.
6: Duríssim, que molt, fins molt, l'últim sí, sí, instant no es va... I a més va haver de remuntar.
1: Egipte també va ser remuntada. Cabo Verde va ser pròrroga.
6: No, però ja són 60 minuts en partits eliminatòries, que són 3 dies de descans. Abans sí, sí, les altres eren 5 més o menys, ara aquí ja són 3 i al final...
1: I ha tingut un dia menys que Espanya.
6: Clar, per això. I més la pròrroga, que ja són 30 minuts més. Clar, és que i a més al final de temporada pues, estaran tiesos.
3: Tenen un plantell llarg i... Scaloni sempre ha confiat molt en els seus canvis. Prova d'això és que Montiel t'acaba marcant el penal, un jugador, doncs mira, desconegut en part per l'afició, per exemple, a Europa. O sigui, Montiel no és com un nom que coneguis i que és el qui et marca el penal decisiu per guanyar França a la final del Mundial. Hi ha molta confiança d'Scaloni. Ara bé, abismal diferència entre la gestió de canvis d'un De La Fuente, que per mi em sembla el millor de tots a l'hora d'escollir els canvis, o almenys del seu equip.
1: I que té un planter millor que Argentina, bueno, clar, sobretot a la banqueta.
3: Sí, però només dos canvis, recordem, Pedri Ferran...
7: En general, jo et diria que si Messi a banda, la selecció que té Espanya molt... no per només molt superior a l'Argentina.
6: Sí. I la selecció d'Argentina és molt normaleta,
7: és justeta,
6: eh? És justeta. Sí, és a dir, a mi me'n recorda perquè està Messi i ara tenen la fletxeta cap amunt, però jo no hi ha tanta diferència en el que va jugar potser Enzo Fernández
1: jugava sí, també. Lautaro i Julián no han tingut el Mundial...
3: Julià però... ha fet un Mundial molt pitjor que el primer, molt pitjor.
6: Sí, sí. Bueno, és que...
7: El Mundial que va fer fa 4 anys...
6: És que va ser Enzo i Julián qui va fer que l'Argentina
7: sí, sí,
6: guanyés.
7: Va fer un canvi de xip brutal, sí, sí, aquests dos a l'equip. Però si no, en Ferran, la sortida del Dibu...
1: Lisandro també és un molt bon central per aquesta lesió.
6: Sí, però s'ha trencat el creuat i venia d'aquesta lesió llarga.
1: Se m'ha marcat Bernet, eh? Està enfadat.
7: Sí, ja no suporta, no suporta més... l'emoció del partit.
3: I nervis ara, minut 71.
7: Clar,
3: crec que no trigarem en veure a Mikel Merino i a Nico
7: Williams.
3: Espera,
7: que pot córrer la selecció argentina. La passada cap a l'esquerra. Intenta fer petit el terreny de joc Cubarsí, que ara intenta frenar aquest atac de l'equip argentí. La pilota per McAllister, a l'enrere, jugant per Paredes, i Paredes encara més enrere perquè de primeres toqui la selecció argentina cap a la posició de Nahuel Molina.
6: No, pues molt bé, Nahuel.
7: I aquest pel mig, per Messi, la passada per Simeone a la banda dreta, pot haver-hi centrada, Simeone al punt de penal, l'esperava allà McAllister, al final acaba traient la selecció espanyola i ara ja contracop, qui condueix és Baena, que frena al mig del camp. Baena, que per mi pren una bona decisió, l'envia per Rodri, aquest per Pedri, i per tant Espanya que toca i toca i que reinicia la jugada.
3: Sí, aviam, ara potser hi ha una miqueta de dubtes amb el rol de Pedri. A mi Pedri, és que amb aquest doble pivot, amb Rodri, ni per subjectar l'equip ni per fer passades. Crec que aquest Pedri a la selecció brillarà sent aquest perfil de migcampista més ofensiu. Llavors, jo crec que en algun moment sortirà Dani Olmo, entrarà Mikel Merino, començarà a jugar Ferran, a intercanviar-se aquesta doble punta, i algú hauria d'ajudar a Pedri a anar una miqueta més ofensivament.
7: La pilota per Rodri al mig del camp.
1: No hi ha manera de canviar Baena i ficar Mikel Merino. Dani Olmo està tenint un Mundial espectacular i Baena fora del gol d'Uruguai, que Muslera fa molt a favor perquè entri.
3: Entrarà Nico ara, jo crec. No crec que triguem a veure Nico Williams, que a partir de partit ja ha estat millor físicament, sí, ha sumat més minuts, però tampoc massa. Jo m'esperava un Nico Williams que, a mesura que evolucionés
7: el
3: Mundial...
7: Sí, que hagués guanyat més protagonisme, que hagués pogut acabar el Mundial jugant fins i tot algun partit. Ui, compte, Lamin, que marxa el primer, el xut ara, la passada, millor dit, d'exterior, buscant a Ferran. Ferran li ha dit, escolta, potser t'has passat.
1: Sí, no, i molt.
7: Amb el que està passant llarg.
1: És que estava tocat de Nico Williams i recordem que contra Uruguai torna a sortir tocat per aquesta entrada, no sé si era de Canoglio, no me'n recordo com es diu, el criminal que tenia Uruguai al mig del camp, Canoglio. Si ja estava tocat arribant al Mundial i ara més surt un partit i es fa mal, doncs és que té difícil per sumar més de 30 minuts.
6: Sí, però bueno, que tens alternatives, eh? És a dir, i t'has emportat també a Jeremy Pino.
7: Ui, espera
6: també...
7: que el Dibu ara s'ha volgut Pino. Fer un Unai Simón.
6: I Víctor Muñoz igual.
7: Arriba Baena, que rebenta la pilota sobre un futbolista argentí, per tant serà servei per a la selecció espanyola i no sé qui l'ha invocat o qui els ha invocat, jo. Però Dani Teruel, aquí ho tens, Merino i Nico Dani Williams cap a dins.
3: Doncs era, era evident.
7: Ostres, al final Olmo.
3: Has de fer el canvi, home, per home, perquè Miquel Merino no, és que no,
7: no,
3: pot tenir
7: altre, Rodri,
3: no pot tenir un altre rol. Començaràs a jugar aquesta doble punta que ja t'ha donat victòries èpiques en partits anteriors. Aviam si Merino torna a marcar avui. I home, per home, sí que Nico Williams, que suma doncs, molta més velocitat, molt més regat, també més gol. És un perfil més complet que Baena, però, ostres, ha d'estar al nivell. Un Nico Williams que té dubtes físics.
7: Potser dic una barbaritat, però... i no ho, no ho serà perquè acaba de ser canvi, no ha estat potser tan, tan protagonista, però Dani Olmo no deu estar lluny de ser MVP del Mundial.
3: No, no, i Rodri per estar allà. Ja,
6: jo, però... jo li donaria Cubarsí.
1: L'MVP és Cubarsí.
6: Jo li donaria
1: Cubarsí. Un Mundial destacadíssim.
6: Però per sobrat, amb 19 anys el Mundial que ha fet, també, és que no li recordo un fallo,
7: És cert que ha estat Mbappé, que ha fet molts gols, Haaland també ha tingut un paper molt destacat, Leo Messi, què dir...
3: El seu gran problema, ostres, és que hi ha molts davanters.
7: Molt bé, Dani Olmo.
6: Sí, sí, però, clar, és que per mi jo crec que hem de posar una mica... És que Espanya porta un gol en contra. Sí, sí.
1: I Rodri ha anat de menys a més.
7: I Rodri, sí.
1: Rodri
7: va començar malament, sí.
1: Però contra França va començar malament
3: el primer partit. Però després del segon, per mi, el Mundial de Rodri és digne de la pilota d'or que li van donar.
7: Mira, ara, de fet, Rodri que torna a recuperar la pilota per Lamine la deixa en curt per Merino, és la primera que toca en el partit, acaba d'entrar, també ho ha fet Nico Williams, per tant, guanya perill la selecció espanyola, l'avi Rodri, La passada per Nico, la controla la banda esquerra, Espanya que intenta fer jugada, ara per intentar tancar la selecció argentina i fer el primer gol del partit. Un gol que en aquest minut doncs podria posar evidentment les coses molt complicades si el partit potes amunt. Cucurella posant la pilota per Rodri, aquest per Pedri. Pedri pot controlar el xut de Pedri, atrapa el Dibu, la jugada de la selecció espanyola, amb un Pedri que cau i que demanava alguna cosa més, no es xiularà res, evidentment, però molt, molt bona la combinació de la selecció espanyola.
3: Ha trigat,
6: és que és jugada de Pedri, rep entre línies en el quadrat.
1: I ja l'ha recuperat Espanya.
7: I Espanya que té de nou la pilota. I va la menja mal per la banda dreta, encara es queda la pilota, la toca en curt per Ferran. Ferran de nou per Lamin. Lamin que marxa al primer, segueix conduint Lamin. Jamal posa la pilota per Ferran, no hi arriba Ferran, sí la defensa. La pilota surt per línia lateral, segueix atacant la selecció espanyola, que ha premut clarament l'accelerador en aquest minut de partit. La pilota a la frontal, és Cubarsí, l'atura el Dibu. L'atura el Dibu, compte que pot prolongar la pilota a la selecció espanyola. Se la pot quedar Nico, surt de l'àrea, s'ha de quedar la pilota, té dos futbolistes a sobre. Nico Williams ara amb l'esquerra, que pot fer la centrada, va corna. Us imagineu que Cubarsí fa gol?
3: Mare meva.
4: Hasta jo em torno loca,
3: Jo dubtes d'Emiliano,
1: Una cosa, el que ha xutat Cubarsí...
3: Dubtes d'Emiliano Martínez.
1: Ha anat centrada...
3: Escolta, així, així va ser el segon gol de Miquel Merino per guanyar una eliminatòria.
7: Ostres, avui... El xut ha estat dur,
6: Avui el Dibu...
3: Dubtes.
7: Sí.
6: Bueno, és que va lesionat, recordem. Que no pot moure, no pot moure dos dits de la mà, crec.
3: Mare, en sèrio?
6: Sí.
7: Apreta Cubarsí, que vol fer la rematada. Allà l'estan defensant amb molta intensitat. Serà el propi Nico, que acaba d'entrar al camp, i serà qui faci aquest servei de córner. Minut 77, la pilota al primer pal, la treu la defensa. L'àrbitre diu que hi hagi dos, que hi ha dos jugadors que han de venir.
6: És que no entenc això.
7: En fi, doncs ara intentant conversar per solucionar-ho.
3: Sí, Facundo Medina aquí, que ha tingut alguna acció doncs, del seu marcatge, amb el Meric Laporte. Això es repeteix. I són pocs, però els espanyols que es venen una mica amunt, abans.
7: Se la van a corna.
3: Sí.
7: Intentant buscar aquesta pilota, molt passada, no hi arriba ningú perquè l'ha pogut treure la defensa, i l'àrbitre, que marxa per saber de l'estat físic de Taliafico, que havia caigut al terra, al final sembla que no hi haurà res. Acaba aquí aquesta jugada ofensiva favorable a Espanya.
3: Doncs sí, ara que s'ha sumat a l'atac Pau Cubarsí, molts nervis ara, Està apretant l'accelerador Espanya. Crec que és el moment de la selecció de Luis de la Fuente, que si s'ho ha d'emportar per la mínima, que sigui amb un gol ara. Ja sabem que els últims minuts crec que tocarà patir, però de nou una part encara amb més domini d'Espanya, amb més ocasions, falta doncs aquest espai que entri de maleïda pilota, sisplau.
1: Jo crec que si marca Espanya, bueno... patirà més, perquè jo crec que Argentina té aquesta màgia a les remuntades, també.
3: I guanyi qui guanyi es dirà que Espanya estava ja en Argentina, amb la pilota de nou.
7: Carla Junyent, digues la veritat. Segons passen els minuts, cada vegada vols que guanyi més Espanya.
4: No, estic veient els ulls. No és qüestió de voler. És qüestió de que crec que s'ho està mereixent Espanya. Però això és objectiu, i jo com a persona futbolera no puc dir altra cosa.
7: Si és que, al final,
4: que vulgui o no vulgui...
7: Ningú s'escapa del PSOE, Carla.
6: Un dia més al Mundial de votar el PSC.
5: No, a votar Natalia Ortega.
4: A mi no m'insulteu.
1: I si marca Cubarsí i fa la trompeta?
5: Carla, una discoteca pública per celebrar-ho.
4: Què dius?
5: És igual.
3: Faltava
7: Rodri. Això és una fake news, lo de la biblioteca pública, eh? No.
5: Discoteca, ai, biblioteca pública.
7: Ai, és que ja arriba poc a poc.
1: Biblioteca pública.
5: A veure, a mi em van contractat per fer fango, jo faig fango.
7: Res.
4: A mi m'han contractat per ser puta espanyera.
5: Mira, hi ha un moment a la vida en el qual tu has de baixar revolucions. I per baixar revolucions, jo et recomano una entrevista que va fer el Joan García al...

0: El Divo! Torna a aturar el Divo Martínez, la rematada de la portera, molt a prop de la porteria argentina. I ara compta, perquè el Divo fa un enviament en llarg, buscava a Juliano, i ara Juliano ha xocat amb Cucurella.
1: Són increïbles, són increïbles.
0: Juliano, no sé com explicar-se.
2: No m'agradaria dir-li res
1: no
2: fora
1: suporto, de... No el suporto, de veritat.
2: No. A veure...
0: No el suporto.
1: Cucurella va quedar-se quiet. És que això és groga.
2: Però la culpa és de l'àrbit.
1: Sí, no, és que la culpa és de l'àrbit. Això és groga claríssima.
2: És que ho permet.
1: És que no hi havia més. No tenia més endavant. Era això el que estava passant.
0: I en Divo atrapant aquesta pilota i llançant-se al terra.
2: No. És que de veritat, que és que són... Ho fan de cara a la galeria, tio.
3: Argentina busca la pròrroga, jo crec, eh?
2: Bueno, Argentina busca sobreviure ara mateix.
1: L'èpica.
0: Argentina ara mateix està demanant l'hora.
1: I en això són especialistes.
2: També et dic, el partit de Messi avui, o sigui, no acompanya, eh?
4: No.
0: També és
4: que
0: tampoc.
2: Però és que no li han donat pilota.
0: És que no ha pogut fer res.
3: És que Messi no vol guanyar. Messi
0: no ha pogut fer res, tampoc.
1: Messi vol que guanyi la min.
3: Exacte.
2: Lo banyarà, ara?
3: Ara es marca. Ara es marca.
5: Crec que ara seria un altre nom, el tema de banyar-lo ara.
2: Per què?
3: Amor. Fraternal.
5: Bueno, jo no és el que estava buscant, però...
3: Entre amics.
2: Ostres, jo a la casa rural em dutxo amb aquesta gent.
5: No,
3: es refrega, eh? Es refrega.
5: Però vosaltres... Que sí.
0: Espera, que ara Merino se li ha acudit fer una mala passada a primeres,
1: res,
0: tot i així, doncs,
1: res,
0: no hi ha falta. I per tant, segueix sent pilota per la selecció.
3: Groga, molt bé.
1: Groga, Valenzo. És que no hi ha una altra.
0: No passa un partit en el que no l'Elis.
2: Sí. No sé quina mania tenen els futbolistes de posar-se els dents molt blancs.
0: Sí.
2: Semblen burros, tio. Amb aquesta dentadura.
5: Les que ens diuen...
3: Déu-n'hi-do la libreria d'efectos que tenim a Sant Boi.
5: No tenim a Leo Messi, tenim a Donald Trump.
0: Info que s'ha posat a donar-li cops de puny en amics imaginaris. Això de Ferran Torres, sí. Es veu que es va contagiant, mira, segons va passant pel camp.
3: Sí. Que no la perdi Unai, que no la perdi Unai. Que no
0: venga,
3: la
0: Unai, Unai, no la venga, Unai, tu no pots. La passada llarga d'Unai té mala pinta, té mala pinta, té mala pinta, a les mans del Dibu.
1: Ni això.
0: Jo prefereixo això que la regali.
3: Espera't, que el Dibu no l'envia. No,
1: ara se la passen.
3: Això pot ser un
0: partit de golf. Això pot ser golf.
2: Intentaria fer com una adelantada, no? Que els porters a camp a veure qui guanya.
1: El Dibu aquí perdent el temps.
0: Merino que ha hagut d'anar a pressionar la selecció argentina fent de selecció argentina. I de nou el Dibu que controla la pilota i la juga cap a la banda esquerra. Ara pressiona Merino.
3: La muntanyeta, jo crec que hi haurà molta gent que dona suport
0: a l'Espanyol. Ui, la passada, que volia pressionar Nico, res, no arriba.
3: Ui.
1: És que han d'estar els argentins també animant a Espanya.
3: Però el fòrum deu estar ple d'argentins, eh?
0: Ui. Espera, que hi torna Ferran. La passada per Merino, la deixa a la banda dreta. No només la Min, sinó diferents futbolistes ho reclamaven. De moment no s'ha xiulat res. Per tant, segueix sent pilota per la selecció espanyola. La demana Pedri, qui la té Escobarcí, que la deixa finalment per la posició de Laport, i aquest l'obre encara més a la banda esquerra per Cucurella, i Cucurella més a l'esquerra per Nico, que vol marxar sobre el control de Nahuel, l'àrbitre que no xiula res. En fi, la pilota per Lionel Messi,
2: que ja ho he dit jo,
0: que la rep al mig del camp, gira Messi, segueix conduint Messi, la passada exterior perquè intenti córrer Nahuel per la banda dreta, és fins i tot massa llarga per Nahuel, recupera. Ui, ara la falta és clara sobre Merino que la posa en llarg, això ha de ser targeta, no?
3: No, perquè és Enzo Fernández.
2: A veure, si vol que li perdoni a Enzo, que vingui al Barça. Ja està, no passa res.
1: Aviam, un altre químic que crec que s'ha equivocat.
5: Tu t'has anat tornant, eh? Tu has començat d'Argentina i mira ara,
2: és que m'estan donant molta ràbia. I com Messi no apareix, no té l'efecte contrari.
5: Ja.
1: És que el partit d'Espanya en pilota és una obra.
3: Només et farà pena quan enfoquin
2: sí,
3: a Messi.
2: Sí, no, jo marxaré. Jo silenciaré micro.
5: Però és que és veritat que per molt que puguis donar suport a la gent, el que sigui, és que no estan jugant
2: és que,
5: a res.
2: No, és que són molt burros.
0: La pilota per Ferran, volia fer la centrada,
5: no
0: rebota a la posició de Facundo Medina, surt per línia lateral i per tant seguirà sent possessió per Espanya, que la traurà des de la banda dreta, minut 84, queden 6 i arribarem al final. Tot i així segurament s'afegirà alguna cosa com és habitual en aquest Mundial, en el que hi han afegits molt llargs. Avui no ha estat potser tant com en altres.
2: No.
0: A la primera part, veurem a la segona, hi ha hagut canvis, no hi ha hagut gols, tampoc hi ha hagut moltes interrupcions.
1: Això
0: però
1: ho estiraran al màxim.
2: Sí, jo crec que 6 minuts,
1: No m'estranyaria 7, estirats a més, és la final, ja sabem com els està agradant el show a les segons afegits.
2: Tio. És que estan en uns 5...
0: I a més s'està, en aquest 3, Mundial, s'està fent molt una cosa que és afegir sobre l'afegit.
2: Sí, no, perquè a menys en els marcadors posa mínim 9,
0: sí.
2: O mínim 7, o el que sigui.
0: A mi, sincerament, em sembla bé en el sentit de si es perd temps a l'afegit, sí, que es torni a afegir.
2: Òbviament, sí.
0: A mi em fa molta ràbia a aquests moments de partit en el que arribes a l'afegit i no passa res, i es xiula el moment que suposadament toca, doncs no, deixa una mica més.
2: Sí, sí,
1: sí, sí, això no té sant.

0: Tim, mai ha tingut sentit, però tampoc té sentit que si es juguen tots els minuts deixis 3 minuts més.
1: I va Nico, per la banda esquerra, 1 contra 1, condueix Nico, pot xutar Nico, retalla Nico, la perd Nico, i ara qui arriba és Pedri, que es fa amb la pilota i Argentina no l'olora, eh?
2: No, és que...
0: No, però només fa falta una cagada, eh? És que ara imagina't, una jugada argentina, falta la frontal, i Messi te la clava per l'esquadra. Com expliques el futbol?
2: És que...
0: Com li expliques el futbol a un alien que vingui demà?
3: És dels esports que pot ser més injust, perquè el tennis, si ets superior, és que en el 99% de les vegades guanyaràs.
4: Sí, total.
0: Passem-nos al tennis.
2: O l'ajedrez, també, no?
1: Sí.
2: L'ajedrez és molt...
1: Els escacs
3: no hi ha sort. És qui si és, tu.
2: El balón prisionero.
1: Rodri, jugant a la banda dreta. Vinga, Lamin, va, que n'has de fer alguna. Lamin deixa de nou la pilota per Rodri, aquest cap enrere per la posició de Miquel Merino, el salvador de la selecció espanyola a les últimes parts. Compte, Ferran, el xut! Acaba sortint per línia a fons. Ferran, que ha hagut de fer moviments de ioga per intentar fer la rematada.
3: És que era molt difícil, eh?
2: Però és que no entenc lo del Dibu, perquè es llença així tot el rato.
1: Sí, està fent coses raríssimes.
2: Mira, és que es llença...
0: Amb
2: dubte. És un jaio, tio.
0: Està nerviós, jo crec.
1: El tio no pot més, ja.
2: No, jo crec que... No, és que no sé.
0: Està amb dubtes.
2: Mira, és que...
0: I aquí l'engalt també Ferran i això és mig gol, eh?
1: Sí.
2: Sí, clar, la cosa és que l'engalti bé, que és complicat.
0: Era molt complicat. Era molt complicat.
2: No, jo crec que, jo crec que li fa de contrapeso el cabell que porta, eh?
0: És que una pròrroga ara, això li va relativament bé a Espanya, perquè tenen molts canvis, ara veiem moments que entre les banqueres es diuen coses, li va bé a Espanya, jo crec, perquè tenen molts més canvis i tenen més coses a dir, bueno, molts més.
2: Espanya ha de finir el partit en quan pugui, però perquè sí, com s'allargui tot això...
1: És que... Espera, Pedri, quina arrencada, Pedri, espectacular, el futbolista canari, la deixa a la banda dreta per Lamin, que rep la pilota, la passada de Lamin m'ha fet patir, i molt, per sort, acaba els peus de Laport i no els peus de Julián. La passada per Rodri, en curt de nou per Laport, que veu com s'ofereix Pedri, que es va fent gran segons passen els minuts. La passada cap a l'esquerra de Pedri, volia sorprendre la defensa, al final fa la finta Nico i arriba a la línia lateral per deixar-la cap enrere per Cucurella, i Cucurella encara més enrere per Rodri. Rodri, que posa una bona pilota ara per Pedro Porro.
0: Estic nerviós, eh?
3: Sí, jo també estic nerviós, eh?
1: Queden, res, 2 minuts pràcticament, una mica més i arribarem al 90. I de moment això segueix 0-0.
2: Jo ara mateix...
1: La pilota per Nico.
2: Veig impossible que Argentina pugui fer alguna cosa.
3: Espera,
2: eh?
3: És que...
1: Nico per Pedri.
3: Hem de tenir una.
1: Pedri per Cubarsí. Compte que no aixequi el cap Cubarsí, ho torni a provar. Deixa la pilota per Merino. Merino en curt, no hi arriba ningú. La pilota queda rebotada a la frontal. Se la queda Pedro Porro, aquest per Lamin. Pot xutar Lamin, retalla Lamin, segueix Lamin. Lamin amb la pilota a la frontal. Gira sobre si mateix Lamin, que segueix. Bona pilota que deixa per Rodri. Rodri la canvia a la banda esquerra per Nico. Nico té un futbolista davant, pot entrar a l'interior de l'àrea. Se la queda Nico, al final acaba traient a la defensa argentina. Se la queda Nahuel, pressiona Nico, la pilota surt per línia lateral. Queda un minut i mig i arribarem al 90. De moment, Espanya 0, Argentina 0. Passen els minuts i creixen els nervis.
2: Sí, això sí que és veritat també. Ens estem una mica fixant el tema del que porten tota la segona meitat argentina a corrents darrere de la pilota, però cada vegada que han de fer una cobertura hi ha 4 jugadors, eh?
3: Sí,
2: sembla que, bueno, que acaben de començar.
1: Espera, la passada és boníssima de Cubarsí per Rodri, el xut de Rodri, vinga, va.
0: On vas?
1: Vinga, va, Rodri.
0: L'havia de provar.
1: Home run de Rodri.
2: És que per això, és que aquest tio que li agrada llegir, després diu, ostres, va, home, tio.
3: No té xarxes socials, ja ha estudiat.
2: No té celles.
1: No té celles, important el detall.
3: No, però li van creixent.
0: No ha anat tan desencaminada, per això. O sigui,
3: ostres,
0: tio,
3: però... Sí, però tens metres per avançar.
2: Per una jugada que et donen 3 metres...
0: No, li ha pogut.
1: Home, aquesta era de xutar-la entre els 3 pals. Si se l'ha d'aturar al Dibu, doncs que l'aturi, però...
0: Li ha pogut la pressió. Les cares al públic jo crec que són de...
1: No. El toc d'esperada de Pedri és impressionant, eh? Deixant-la per Nico, Pedri de primer, està nou Nico, que vol arrencar per la banda esquerra, acaba perdent-la i espera que l'atrapa Lionel Messi, i això no fa cap gràcia.
2: Què hacen, tio?
1: Messi, que volia marxar, acaba sortint Cucurella, que li pren la pilota, però surt per línia lateral, seguirà sent pilota per la selecció argentina, mentre veiem, no sé si us sonen, eh? Iker Casillas, Xavi Hernández, David Villa, Andrés Iniesta... Silva, Puyol, Cucurella. Sergio Ramos...
3: Llorente. Capdevila, que al final ha entrat...
1: Sí, Llorente, per cert, que també està aquí a la graderia, per tant, doncs...
3: I 4 afegit.
2: M'agradaria moltíssim
1: com
2: que...
1: Mira com a la primera.
2: M'agradaria moltíssim que fos Marco Rubio el que li ha donat l'acreditació, dic, el permís a Joan Capdevila.
3: Falta Ferran Torres quan l'han agafat a ell?
0: No, però no tard, aquí en el salt.
2: Ah, sí, eh?
1: Serà pilota per Argentina, és que clar, aquí pot passar de tot, vull dir que
0: no, ara
1: Argentina
0: mateix
1: pot fer
0: gol,
1: perfectament un gol.
0: Un gol et canviar la història
1: per sempre. I seria molt injust perquè Espanya s'ha merescut des de el primer minut guanyar aquest partit. Ja està.
0: És
1: pot passar el que sigui, però s'ha merescut guanyar aquest partit.
5: Així
1: com...
5: No parleu com si estiguessin perdent ja el partit.
1: Espera't un moment. La selecció argentina no me'n refio ni una miqueta me'n refio. La passada al llarg del Dibu perquè la porta acabi imposant-se la defensa, tot i així la pilota acaba als peus de McAllister, que ara juga més endavant per la posició de Leo Messi, la rep Messi, la deixa a la banda dreta per Simeone, la porca, deixa anar el cop sobre Messi.
4: A més, Messi, vol dir que ara es tornaran tots locos.
1: I ara es xiula aquesta falta perquè Messi acaba al terra, l'àrbitre diu que no hi ha res més que la falta, Messi que deu estar rebentat.
0: Crec que ha fet molt bé l'aport. Crec que ha fet molt bé l'aport perquè ja sabem que és el moment d'Argentina, ha sigut una falta a les temps, doncs com porta fent Argentina tot el Mundial,
2: va,
0: i ja
2: tio,
0: està.
2: Va,
1: home, podria ser targeta, no?
0: Podria, però és... Jo crec que és una falta molt ben feta, de veritat.
3: Sí, és d'allí.
0: Sobretot perquè està suficientment lluny. Si estigués a la frontal, et dic no, però és que està molt llunyana.
1: I va Paredes i també hi va Messi. Els dos futbolistes que tenen possibilitats de posar aquesta pilota. Paredes seria amb la dreta, Messi seria amb l'esquerra. Mentrestant, Pedri i Lamine Yamal a la barrera per intentar aturar que aquesta pilota pugui arribar a l'àrea de la selecció espanyola. El moment del partit no pot ser més tens. Minut 91 amb 42 segons.
0: Mare meva.
1: Argentina, que ja ha tret aquesta falta, jugant per la banda dreta. La juga per Messi a la frontal. Messi canvia una bona pilota de nou per Messi. Messi a la frontal, segueix conduint, se la queda Messi, cau al terra Messi. No hi ha falta, compte que ara podia arribar a la min, però s'acaba anticipant la selecció argentina. La pilota per a la banda dreta, compte Juliano, atrapa la pilota Unai Simón.
0: Uf, sense paraules.
1: Atrapa la pilota Unai Simón. Es trenca el partit, com diu el Dani Cervera. Aquí l'atrapes Nico. Condueix Nico, banda dreta. Nico, que aixeca el cap. Pot fer la passada del xut de Nico. Atura el Dibu. Què acaba de fer, Nico?
2: Què fa? Però si estava sol, Lamin.
1: Mare de Déu, quins nervis. La pilota per Argentina. Ui. La patada ha estat duríssima. La patada ha estat duríssima. La targeta groga. És la segona per Enzo. I Enzo marxa al carrer. Enzo marxa al carrer. En cas de que vagi a la pròrroga...
4: Me cago en Enzo Fernández, tu penses en l'oció, perdó.
1: El cas de que això vagi a la pròrroga, la selecció argentina jugaria amb un futbolista menys. Mentrestant, Pau Cubarsí estès sobre el terreny de joc.
2: Però com pots dir que no?
4: Ha fet volar Pau Cubarsí.
0: Ha semblat una entrada criminal. Ho hem de veure a càmera lenta. Però fa... O sigui, dona la sensació que posa la planxa després...
2: No, arriba tardíssim, segur. Mira, vamos.
0: Sí, és groga. Però sí, no l'acaba d'engaltar, però és la típica acció que arriba tard, de groga. Li dona, però...
3: No toca pilota.
0: Vola Cubarsí per la intensitat.
1: I espero que Cubarsí estigui bé, ja no del cop, sinó de la caiguda, perquè realment...
0: Cau contra l'espatlla i el seu braç.
1: Sí, ha fet un moviment acrobàtic a l'aire...
0: Li
1: ha
0: diu
1: sortit
0: que,
1: literalment volant, ha fet la volta a l'aire i ha caigut.
2: Ja.
0: Recordem que ara el VAR pot veure aquestes accions d'una groga que pot ser expulsió.
3: Sí. Jo tenen excuses als argentins.
0: Arriba tard, ha de ser intel·ligent com per no fer aquestes coses.
3: A més, tenim groga, és que tenim groga.
2: No, no, hi ha 30 segons, hi ha 30 segons d'una pròrroga. És que,
1: I ara passa allò que estàvem dient de que s'afegeixi sobre l'afegit. Perquè, clar, evidentment, aquí no s'ha jugat res.
0: Quasi d'empeus bevent aigua, sembla que tot ok. Per si de casa la banqueta, Eric García o Marc Puy.
1: Sembla que anirem a la pròrroga i sembla que serà amb 10 futbolistes contra 11.
0: Sí,
1: acaben d'expulsar a Enzo.
4: Sentiments molt, molt barrejats ara mateix per meva, eh?
1: Carrejollent.
5: No. Portes tenint sentiments barrejats des d'octavos de final, por favor.
4: No.
5: Que el vino tinto, hija.
4: Calleu un segon i no ens confonguem de les coses. Jo estic amb sentiments barrejats, per què? Perquè jo no vull que guanyi Espanya...
1: A veure, pots repetir aquesta paraula que has dit? Pensa'm que no t'he acabat de...
4: La qüestió és... Vull que guanyi Espanya? No. Vull que em lesionin a Pau Cubarsí?
1: Ara.
4: No.
1: Estem parlant d'una colla de criminals, Carla, que és el que és Argentina.
4: Se'n pot anar
2: a
4: pastar fang.
1: Estem parlant d'una banda criminal, Argentina?
4: Perquè tinc a Pau Cubarsí estirat al terra, pobret meu, que com me l'hagin lesionat, personalment aniré a Enzo Fernández a posar-li jo...
0: I Cucurella...
1: Cucurella li ha enviat un petó a Messi?
0: No. S'ha tapat la boca per dir-li alguna cosa a Messi.
1: I què li ha dit a Messi?
0: I que una cosa que està prohibida, i Messi el que estava demanant és que s'ha tapat la boca per dir-li que és una cosa que no es pot fer.
2: A veure, aquí té tota la raó.
0: Sobre
2: el reglament...
5: És a dir, ja està.
0: No, és veritat. S'han expulsat jugadors, dos o tres.
2: Clar, és a dir, és igual que tu li digues, fill de puta, amb les paraules.
3: Com li diguis com està el teu pare.
2: O dir, t'estimo molt. Però si et tapes la boca, és vermella.
0: No ha sigut greu.
5: Com seria en argentí, t'estimo molt?
3: Te quiero mucho.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Albert. Per cert, minut 5 de fallit. Què anirà això fins al què? 97 o així?
2: Sí, jo crec que sí.
1: No, doncs de moment ataca Espanya, que vol matar el partit abans que això vagi a la pròrroga. La pilota per Cucurella, jugant en curt per Pedri. Jo crec que ara potser forçaran la pròrroga, no?
2: Home, i abans també, eh?
1: No, però dic Espanya, eh?
2: Ah,
0: home, no,
3: home, si tens una ja està.
1: No, si la tens, la tens, però... Bueno, en però fi, ja... hi va la Lamine Yamal. Lamine encara, vol marxar el primer, per la pilota. Espera't, que acaba de perdre la pilota i ara...
2: No, és impossible.
1: Cucurella que l'atrapa, la deixa la frontal, Ferran, i a falta, i a falta, falta claríssima.
3: No, però què diu que no? I Paredes a sobre, qui té groga ja.
0: No sé si ha sigut Leandro, em dóna la sensació que havia sigut un altre jugador.
3: Jo crec que ha sigut Leandro, no?
2: No, sí. Bueno, no, però no li dona,
0: Però te la jugues, No l'expulsarà ara, sap que no l'expulsarà i per això fa l'acció.
3: Sí, però... No la camo, però el peu. Falta és.
2: I a més, sí, però que a més no estava en direcció de porteria allà, és a dir, no, groga no és.
5: Sí,
2: no
5: és Ferran Torres, val per dos.
1: No crec que fos groga, però bé.
0: Hòstia, minut la
1: 96.
2: Pot ser històric, eh?
1: Si no la última, una de les últimes. Preparants per fer el xut. Veig a Lamine Yamal i veig Pedro també Porro. A Pedro Porro.
5: És horrible perquè l'Albert Villar...
1: Fent honor al seu cognom.
5: Té com 20 segons avançat allò.
3: No, vaig a temps.
1: Lamine i Pedro Porro. Pedro Porro i Lamine Yamal. Parlant els dos, tapant-se la boca. Pot ser targeta per
2: targeta. Ara, ojalà, eh? Seria no contra l'altre.
3: I joguem la pròrroga 7-4-7.
5: És així...
1: Buf,
3: Xavi Hernández, que no pot més. Xavi Hernández, veus
1: tota la gent que està ara mateix veient aquest partit. Els que us explicàvem que també eren allà són els guanyadors del Mundial, el primer que va aconseguir la selecció espanyola el 2010. Avui vol aconseguir el seu segon Mundial i anirem a aquesta falta des de la frontal. Parlen Pedro Porro i Lamine Yamal. Lamine Yamal i Pedro Porro. Pot ser l'última del partit. Hòstia, si va cap a dins, el Mundial
2: Pedro,
1: marxarà,
2: no?
1: Cap a Espanya.
2: Sí. Sembla Pedro, eh?
1: Pot anar-hi Pedro Porro. També Lamine Yamal, els dos que es miren aquesta acció. Intentant agafar carrera. Tothom intentant aturar aquest xut, fins i tot futbolistes d'Espanya que estan allà, doncs, per despistar una mica, o pel que faci falta. El diu entre pals, Pedro Porro i Lamine Yamal. Són les dues opcions. L'àrbitre que ara mateix segueix marcant amb l'esprai al terra.
2: Estem a plàstic ara.
1: Estic nerviós, eh?
3: Però què passa?
1: Que no paren d'avançar-se i, en fi, de fer una mica d'espectacle. Ara li estava dient a Ferran, que no estava complint amb la posició que li tocava. La Minca vol xutar, xutarà! Atura el Dibu! A la que possiblement sigui l'última acció del partit, no anava gens malament el tir de Lamine Yamal, que anava tancant-se cada vegada més i que semblava que podia ser el gol, que podia donar la victòria a la selecció espanyola.
3: Espera el córner.
1: L'atura el Dibu, però això segueix. La pilota al primer pal, la treu la defensa i l'àrbitre que xiula al final del partit. Espanya 0, Argentina 0. A la final del Mundial anirem a la pròrroga, però la selecció argentina ho farà amb un futbolista menys. Mare de Déu, quin partit.
0: No puc més, John.
3: Ha intentat enganyar Lamine Yamal a Dibu Martínez, per això s'han ficat a Rodri i Miguel Merino a la dreta de la barrera argentina, però estava ben col·locat el porter argentí, ha fet una bona parada. No era, o sigui, era un bon xut, però no ha sigut el millor xut de la carrera de Lamine Yamal, ni molt menys. I el córner, que no ha acabat en res, el Dibu, que ja té energia per tota la pròrroga amb aquesta parada.
1: Sí, sí.
0: Bé, estava clar que el tir anava per aquí, perquè si posaves a Miquel, posaves a Ferran aquí a intentar, doncs, tapar aquest espai, estava clar que anava per aquí. Jo m'imaginava que potser podria xutar Pedro Porro per com es podia fer aquesta comba. La Min m'ho esperava cap a l'altre cantó. Era molt difícil, tot i que tenia espai perquè pugés i baixés. Mira, que de nou dic que guanya el millor, però jo crec que el millor està sent la selecció espanyola i té la sort de ser un més.
1: El tema és que Argentina sol forçar tant el drama en els partits, sol forçar tant el seu guió, que al final vés a saber que jugar amb un menys a vegades no pugui arribar a ser fins i tot un gasolina, en el sentit de posar-se les coses tan en contra de que només els hi surti aquest instint de supervivència que té la selecció, que després d'haver patit durant 90 minuts, 97 de fet, aquí estan, a la pròrroga, sí, amb un jugador menys,
3: però
1: amb possibilitats de poder portar-se al Mundial encara.
2: És que ja, ara si ja no tenien res a perdre, ara ja menys. Clar, és a dir, ara ja és tirar d'èpica, tirar de mucho huevo, muchacho, però sí que és veritat que no tenen arguments futbolístics.
3: Abans de l'expulsió, recordem que ha tingut mitja ocasió, crec que era centrada de Juliano Simeone, sí, que l'acaben blocant una
2: ja
3: molt,
2: està, és que no...
3: I allà estaven, creant perill.
2: Si avui em dius que estem jugant contra l'equip azulón i l'entrenador és Bordalàs, m'ho crec.
1: Sí, sí.
2: Si avui per mi Argentina una decepció enorme, enorme. Ja sabíem d'on veníem, d'uns quarts
1: però
2: de final.
1: Però tampoc ha enganyat a ningú Argentina
2: en
1: aquest mundial.
2: No, però li han donat almenys aquesta vicitat i d'intentar voler fer alguna cosa diferent. En el partit d'avui, és que està sent Espanya molt superior. És que jo no he vist a cap... en cap moment arguments futbolístics ni en una selecció amb no. Leo Messi.
0: Es vendrà que després, que i això sí que s'ha de valorar, que estan fent un exercici de defensa i de resistència que avui està sent molt bo contra la millor selecció d'aquest Mundial.
2: Sí.
0: Però, clar, vens de guanyar el Mundial, bueno. Estàs fent una baixada històrica tenint això, tenint Messi i tenint Julián. Recordem que s'estan barallant per ells els clubs més importants d'Europa.
2: Sí. Però, bueno,
0: és el que hi ha. És el que hi ha.
2: Des de després ja del post de l'Anglaterra-Argentina, Scaloni ja estava dient una mica de no valorar lo suficient este grupo. Potser ja anava una mica en aquesta direcció de dir Espanya és la favorita, nosaltres anirem a fer el que puguem, però que literalment va dir iremos a ganar, però jo crec que ja el reconeixement d'esta selecció hay que tenerlo.
0: Sí, ja saben que... Els deures ja els han fet, sobretot perquè és la generació de Messi, o almenys l'última etapa de la generació Messi, que a més és èpic, no només la manera, sinó el fet de fer-ho, que hagin arribat a la final.
3: Per cert, veiem un cartell a la grada, no té res a veure, però que un xaval amb la samarreta amb el número 69 que posava amb un cartell Carla, perdóname, por favor.
0: Què
3: és, Carla?
0: Què has fet?
2: Què has fet ja?
3: O què t'ha fet? Què t'ha
4: no,
3: fet?
4: Què m'han fet? Com, perdona-me, Carla, perdona-me. Algú m'ha putejat.
3: Sí, hi ha un xaval
4: no
3: que s'haurà gastat milers de dòlars perquè tingués la mínima possibilitat de que se li vegi el cartell de Carla, me, perdona-me, per favor.
4: Clar.
3: I li ha sortit.
0: I el França-Anglaterra d'ahir es va colar una imatge a un dels gols d'una tia que portava un cartell d'Mbappé dictador. Ho heu vist?
3: No.
0: Sí, sí, o sigui, una celebració típica, marquen un gol i enfoquen a la grada, doncs hi havia una dona, una xavala, que portava un cartell que era força gran de la foto d'Mbappé com a dictador. Em va semblar, vamos... És que ho han posat els resums i tot, o sigui, no ho han amagat.
1: De moment aquí estan regant una mica el terret de joc, esperem que estigui en perfectes condicions de cara a aquesta pròrroga. Una pròrroga que viuran molts nervis segurament les dues seleccions perquè estan a 30 minuts d'aconseguir el Mundial. Tot i així, l'avantatge és per Espanya perquè han expulsat un futbolista de la selecció argentina i, per tant, doncs aquí és en el que ens podem basar per dir que això està una mica més de la part de la balança de la selecció espanyola, però sobretot pel que hem vist als 90 minuts. Tot i així, si alguna cosa ha demostrat Argentina en aquest Mundial és que tenen moltes vides i encara segurament li queden moltes coses per dir en el partit quan està a punt de començar aquesta pròrroga de la final del Mundial. I qui posarà la pilota en joc serà la selecció espanyola, que atacarà situada a la banda esquerra. Argentina ho farà a la dreta. De fet, acaba de xiular l'àrbitre, es posa ja la pilota en joc d'aquesta pròrroga. Espanya 0, Argentina 0. Hi ha hagut una expulsió d'Enzo.
3: Portem dos mundials a dins amb una pròrroga,
1: Sí, sí.
0: I és el, dèiem que és el mundial de les similituds per Espanya, doncs Espanya que va anar a la pròrroga contra Països Baixos.
3: Sí,
0: aviam
3: també.
0: Si no marquen al mateix minut.
3: Però Argentina també.
0: 116.
3: Ve contra França, de jugar a la pròrroga.
0: Però de mateix fet, resultat, 0-0.
3: Pròrroga i penals. No, a Espanya, a França i Argentina van anar 2-2.
0: No, dic que Espanya anava 0-0.
3: Ah, sí, sí, això sí.
1: Pedro Porro fa una passada per Lamín a la banda dreta. De moment, el guió del partit és l'esperat. Pilota per la selecció espanyola. Passada per la banda esquerra, per Nico. Pot controlar Nico, li marxa una mica ara Molina, que el té molt a sobre. Nico acaba enviant la pilota enrere per Cucurella. Sí, sí, una barbaritat el que acaba fent Nahuel ara sobre Nico, que ja la rep i ara crec que està una mica picat, Davant de Nahuel, tot i així envia la pilota més enrere perquè sigui la Port qui la jugui. Aquest en curt per Pedri, que ha entrat amb ganes també de reivindicar-se en aquesta segona part. La deixa per Cubarsí, i Cubarsí a la banda dreta per Lamine Yamal, que controla la pilota, la deixa per Pedro Porro. Pedro Porro a la frontal, de nou per Lamine, Lamine de primeres, deixant-la de cara per Ferran, de nou Lamine amb dos futbolistes davant. La toca per Pedro Porro, aquest per Ferran. Ferran la vol treure fora, al final recupera la selecció argentina.
3: Falta de Pedro Porro.
0: Sí, i falta aquí, es queixa un cop a la cara, potser se l'han portat, però jo crec que era per intentar forçar la falta. 5 contra 1 d'Argentina, no li queda una altra, de nou deixar un davanter despenjat, però com han fet també quan eren 11 jugadors, potser podia ser fins i tot groga, però és que aquí Tagliafico de nou deixant, és que els argentins tenen, jo crec, un problema amb les emocions.
3: Qui podria sortir d'Espanya que pugui marcar una mica la diferència?
2: Borja
3: Iglesias. No és broma que Marcos Llorente potser per desdoblar una mica la banda.
5: Com m'agradaria.
1: Sí, gol de Borja Iglesias.
5: Guanyar el Mundial per un gol de Borja Iglesias.
1: i que el celebri a la cara de Trump.
3: Em faig el cert.
0: Et queda, no sé, que hagi tingut minuts, doncs que entre Gavi...
2: Grimaldo
0: posa central, Marcos Llorente igual.
3: Víctor Muñoz. No, però clar que canvies a la mina.
1: Víctor
3: no
1: Muñoz no ha disputat un sol minut en tot el mundial.
2: Ethan Relova.
3: Veiem repetir la falta de la Min. Era un bon xut, però era molt difícil sorprendre el tibut des d'allà.
1: I estava Iker Casillas gravant amb el mòbil i li han dit...
3: Jo crec que més que gravant amb el mòbil estava a Instagram durant uns likes.
1: Compte, Ferran! A l'interior de l'àrea hi va Ferran, recupera la pilota i la deixa més enrere per la Min. Se li escapa, llàstima. Se li ha escapat la pilota a la Min Yamal i arriba la selecció argentina, la pilota de Tagliafico, que l'envia més enllà perquè jugui la selecció. Recupera la Min, boníssima. La pilota per Pedri, pot xutar Pedri, la posa boníssima, atura el Dibu! Atura el Dibu de nou per Argentina. La passada era escandalosa de Pedri per sobre la de la defensa perquè intentés rematar, si no m'equivoco, era Ferran.
3: No, era Nico, era Nico Williams.
2: Sí, però... Dos gotes d'aigua són, John? Ferran a Nico?
1: En fi, volia emular un...
3: Juan Carlos Rivero.
2: Ha rematat amb la pinya aquesta que porta el cap, per això no li ha donat força.
1: Ostres, que bo, tu.
2: Bueno, és que com li dic...
4: No és una pinya, però són les rastes d'allà una cua.
2: Bueno, sí, doncs mira, no m'ha sortit rastes.
5: És una mica l'estil del Mesa, no? De la Masia.
3: Més o menys.
2: Tindrà moto, Nico?
5: I local?
1: Ui.
2: No, això és un tema
1: de una línia vermella, Marc.
3: El Dibu ja està...
1: Hauries de demanar disculpes en directe.
3: El Dibu ja està tenent moment final del Mundial. Ve de parar un... Jo crec que la millor parada que he vist en directe a Kolo Muani.
2: Aquella parada... Que deies aquesta, digo, ostres.
3: He vist millors. Jo he fet alguna millor.
1: Ostres, la de Kolo Muani va ser molt forta.
3: La de Kolo Muani, 1919, perquè s'eliminés a Argentina.
1: La de Kolo Muani va ser tremenda.
5: Jo no puc més, jo,
0: Allò va ser impossible. A mi em donarà un infart. O sigui, això...
5: Podem trucar algú d'Austràlia, a veure si ens poden dir ja com han quedat?
1: De Canàries.
2: Mira les estadístiques,
0: Canàries estan ara...
3: 16 ocasions de gol d'Espanya, 11 tirs a porta...
2: I 0-0. Com hem de conduir avui, 0-0.
1: És impressionant, tu.
3: No ha xutat Argentina.
0: Hi ha algú preparant
1: Sí, es prepara algú per entrar per Espanya. Ara ho expliquem. Abans, a mi em llaman amb la pilota. La deixa per Pedro Porro, que juga al mig del camp per Rodri, que l'envia cap a la banda esquerra. Ui. Per Nico. Nico, que no pot arribar a la pilota, al final acaba pel mig, la lluita Merino. Merino, que no hi arriba, queda morta. És Cubarsí, que la deixa per la posició a port.
3: Cubarsí cobrint a Messi.
2: Jo crec que serà Zubimendi, no? Perquè ja Rodri...
1: Sí,
2: no?
3: Ho sento, senyor Messi, però m'ha dit Luis de la Fuente que no pot passar. Contrasenya.
1: Cucurella, l'envia per Nico Williams. I aquest per Cubarsí, en cur Rodri. Pedri, sí, Cubarsí.
5: Recordem que si guanya Espanya, Ferran es rapa i Pedri es tenyeix de rosa.
3: Ferran es rapa, no.
1: Gavi de rosa.
2: I
1: Pedri
2: Cucurella
1: estatua
2: la cara de Luis de la Fuente.
3: I potser es retira de la selecció, ha dit, no, com ja ha guanyat Eurocopa i Mundial.
1: Ferran, espera, si que hi va Nico. Nico a la frontal, vol deixar la pilota per Cucurella, no hi arriba Cucurella i ara compta que hi vol anar Juliano Simeone. Ui. La pilota que li rebota de la Port, surt fora de banda. La carrera de Juliano ja m'estava començant a fer por.
4: Ferran, si rapa, per tot el sex appeal.
5: Bueno, que el
4: ja
5: perdi.
4: Ja t'ho comento.
0: I crec que l'estratègia que li queda a l'Argentina és aguantar i anar als penals, Els penals,
3: o una contra molt boja a Juliano Simeone.
0: Sí, aviam, et podem fer un gol.
1: Rodri!
0: Sí.
1: Aixeca el cap i veu a Pedro Porro, obert a la banda dreta. Pedro Porro pot fer unes entrades bona per Ferran, la deixa Ferran, compta, la pilota queda morta, arriba Nico!
3: Gol!
1: Gol!
3: No, gol anul·lat.
1: Sí.
0: Mare meva, és que potser hi havia falta.
2: Jo crec que era falta de... Sí, de Mikel, De Merino.
1: Em semblava que no podia ser, tu.
0: Això s'ho ha de mirar el bar.
2: Jo crec que sí, perquè no l'ha deixat continuar el Dibu, quan s'ha llançat a part la pilota.
4: Sí.
3: Era un molt bon heroi, Nico Williams, Sí. Tampoc li hagués agradat a Trump.
1: Hagués estat bastant bé que hagués fet el bon Nico Williams, sí.
5: Un espanyol basc negre, uau.
0: I aquí no sé on és la falta. Aquí no és la falta, després va Merino a tocar-la.
1: I Merino que...
0: Sí, sí. Ui, no, aquí no hi ha res, Aquí per mi, què hi ha? Aquí no hi ha res, i després Mikel arronsa la cama cap endins, el toca una mica, però
3: se li escapa el Dibu.
0: És gol. Això és gol.
1: A mi em sembla gol.
3: Crec que diu que la falta que han revisat és la de Merino sobre Facundo Medina, no?
0: Sí, potser.
2: Bueno, no sé si era...
1: Sobre Facundo Medina o ha estat l'última amb el Dibu?
3: No, perquè el Dibu no el toca.
2: No, jo crec que serà potser la d'Otamendi, Bueno, no sé, ara mateix.
0: El partit està aturat i això és una bona sensació. és una bona sensació i jo crec que anirà a mirar-s'ho al bar.
1: Tio, doncs, però... com vagi al mar...
0: Un gol en bar, en
3: però que és el futbol modern, eh?
2: Sí, sí, una final mundial.
0: Aquí no hi ha res.
5: El bar és un gol, eh?
0: La pilota va dins l'àrea.
1: Dins l'àrea. La toca...
0: La toca Ferran.
2: Ah, sí, sí, es falta.
1: Ferran, sí, sí, trepitja. Sí, sí, sí, sí, hi ha falta prèvia de Merino en el control.
3: Ah, també hem dit.
1: Falta, res. El gol està ben anul·lat. No ha estat per l'última sobre el Dibu, que per cert el Dibu s'ha quedat estès sobre el terreny de joc. I això sí que seria un problema per la selecció argentina. Ja no només pel que queda partit, sinó pensant en uns possibles penals.
0: A la banqueta, Rulli...
1: Perquè l'efecte Dibu, clar...
0: Rulli i Juan Musso.
2: Bueno, a veure,
1: no veurem, veurem, veurem.
2: Sí, l'hem de dir, molt bé a l'assistent o a l'àrbitre principal.
1: Sí, l'ha vist molt bé, l'ha vist molt bé en direcció.
2: Mira, perquè,
1: sí.
2: Mira, la mare de Pedri.
1: No era fàcil.
0: Era difícil.
1: Sí. No li queden ungles.
0: Ha costat veure-ho en diferit. Sí.
1: Minut 97, estem a la pròrroga de la final del Mundial. Espanya 0, Argentina 0. Li han expulsat al final del partit a Enzo Fernández a la selecció argentina. Per tant, amb un futbolista menys està intentant aguantar com pot la selecció d'Escaloni mentre Espanya va fent cada vegada més mèrits per emportar-se la victòria. Zubimendi i Eric García són els canvis.
3: Zubimendi debuta en aquest Mundial? Pot ser?
0: Em sona que va tenir uns minuts. Qui debuta és Eric.
1: Eric sí, Eric debuta en el Mundial.
0: Eric ha fet un any increïble, esperem que segueixi en aquesta mateixa línia. Se'n van...
3: Rodri.
0: Rodri Bastuvimendi, sí, home per home, i Emèric Laporte. Emèric Laporte, que abandona aquest
3: que
0: sector
3: fet, esquerra. Que s'ha fet dos senyors mundials, eh?
0: Parella de centrals del Barça, Emèric García i Paco Bassi. Molt bé Zubimendi quan va sortir per Rodri quan es va lesionar al final de l'Euro.
3: I són els últims canvis que pot fer Espanya, no?
1: Qui diu que s'ha retirat, sí, llavors?
3: Rodri i Laporte.
0: Laporte i Rodri.
1: Rodri i Laporte, d'acord.
2: És que és increïble perquè estava mirant les estadístiques a l'últim partit de, òbviament en pròrroga, de l'Argentina contra Inglaterra. Messi va fer 96 tocs de pilota i en aquest porta 29.
0: Hòsties. I massa em sembla, 29.
2: Sí, sí. I
1: t'explica, aquesta dada t'explica el partit, eh?
2: No, no, és que...
1: Si no la toca Messi vol dir que el seu equip no ha jugat
2: no,
1: res.
2: No, òbviament.
0: Que bé,
3: i a Argentina li queda un canvi?
2: Ara per pròrroga, sí.
0: Per la pròrroga, sí. Per entrar, segurament entri al toro.
1: Espera Cucurella, la passant llarg és bona per Nico, sí. Frena Nico. Uf, Nico ha entrat bé el partit, eh?
0: Sí, però va decidir millor les accions. Porta moltes que ha rebut. Ha rebut i està fent un complicat.
1: Sí, però que se'l veu a bon to físic.
0: Sí, sí, això sí, estava amb bona punta de velocitat, però va decidir més fàcil. Obrir-se i penjar-la. I no anar tanta filigrana amb una defensa de línies de 5.
1: Zubimendi.
5: Tinc una dada, John, per veure. S'ha instal·lat una tercera pantalla al parc de la muntanyeta. Què perquè...
1: dius? Compte la centrada, res, la treu la defensa.
5: Hi ha un sold out absolut i s'ha muntat una supletòria.
0: I cau Pau, sí, hi ha falta aquí sobre Cubarsí de Leo Messi en carrera que s'emprenya i fa doncs una pilotada. I veurem repetida.
2: Ostres,
0: la falta.
2: No era gens fàcil de veure aquesta falta de Miquel Merino.
1: No, no, no, molt ben xulat. Molt ben xulat. Molt ben xulat.
2: Perquè a més ve d'un contacte previ de Ferran Torres, ha sigut una jugada molt ràpida, hi havia i estava Facundo Medina també a mig. Molt bé aquí l'assistent o l'àrbit.
1: La passada cap a Pedro Porro, a la frontal. Aquest la deixa per Pedri perquè jugui cap a la banda esquerra. Per Cucurella i aquest per Nico. Davant seu dos futbolistes argentins. La deixa en curt, toca i toca la selecció espanyola. Pedri que l'envia cap a Pedro Porro, té la min per dins, acaba fent la segona del segon pal. La treu la defensa, es podia complicar molt aquesta centrada i ara qui arriba és Cucurella. Al minut 100 de partit segueix buscant la selecció espanyola el gol que li doni la segona estrella. La passada cap a Miquel Merino, aquest per Eric García, la primera que toca en el partit, la deixa per Pedri, que aixeca el cap, volia filtrar la passada, s'ho pensa millor, al final acaba deixant la pilota per Zubimendi, i aquest envia la pilota cap a Pau Cubarsí. Pau Cubarsí, que avança el terreny de joc, la deixa per Lamín, pot tenir un contra un. Lamín, que s'ho pensa millor, la deixa per la posició Pedro Porro, que ara està per dins, la toca per Pedri, la deixa per Lamín, el xut de Lamín acaba marxant molt, molt lluny. Bona combinació de la selecció espanyola, que segueix insistint, de moment sense èxit, van avançant els minuts i la selecció argentina resisteix quan està a punt d'entrar...
0: Marcos Senesi.
2: Sí.
0: Marcos Senesi, sí. El número 2, entrarà per... Aviam qui,
2: pues no sé, qui entra... Jo crec que ja serà el lateral esquerre, eh? Jo crec que ja serà
1: per Taliafico.
2: No, Julián.
1: Wow.
0: Un defensa.
3: Pues tàctica xolo.
2: No, volen jugar penals ja, eh?
0: Partit discret de Julián.
1: Se li ha posat cara de Tuchel. Que
2: sí,
1: passa que
2: sí.
1: Sense
3: anar guanyant.
2: Bueno, i que no tens a Messi.
1: I sobretot sense... Que s'entén també amb un home menys.
0: I ja no surt el toro, sí, no s'entén. Al final l'han de reposar, però... Julián també porta jugat 101 minuts, potser no pot pressionar més o no té sentit pressionar més, sinó el que té sentit és defensar.
1: Per tant, ara mateix la línia defensiva amb Nahuel Molina, amb
2: línia
1: Facundo
2: 5,
1: Medina,
2: no? Sí.
1: Amb
2: Otamendi,
1: Otamendi, Tagliafico
2: i Senesi.
1: I Senesi, per tant, línia 5.
2: Sí, sí, 5-3-1 serà.
1: Sí. I Messi sol,
2: Messi sol
1: intentant caçar-ne algú.
3: Que tampoc és un gran lluitador de pilotes altes.
2: Bueno, sí. No, no crec que ja vagi per aquí la cosa.
1: Es caracteritza per això, per baixar-les. Pedro Porro juga al mig del camp. La selecció espanyola que està monopolitzant aquesta pròrroga. La pilota per Zubimendi. Aquest per Pedri. Pedri, banda esquerra, per Nico Williams. Té dos futbolistes davant del central. Nico, el remat! Fora! Fora la rematada de Merino, que volia vestir-se de nou d'heroi de la selecció espanyola. La centrada era molt bona, s'anava complicant al final. Merino l'ha enviat a fora. La jugada portava molt, molt, molt de perill.
4: Que guapo és Merino.
0: És un miracle de la... Això de la selecció argentina és un
2: però
0: miracle.
2: Però tu, lo de Merino, pot ser que sigui el jugador...
0: Ho vegis per
2: de la, de l'actualitat recent, de la història del futbol, més clutch de la història.
1: La història del futbol.
0: Sí, no, és un tio que té gol, l'està demostrant.
2: És que,
1: vamos. Home, si l'arriba a fer avui... Ja
4: i té uns ulls...
3: T'agrada, eh?
4: És que és molt guapo.
1: Ja. Més que Ferran. Més que Ferran.
2: No, si jo no me'n fa.
3: Ferran.
4: Però guapo és. Però de cojones.
3: Oh, Ferran.
2: Miquel Merino,
4: els ulls que té, se porta...
2: Però sí, sembla que vagi emporrat tot el dia.
3: No, que és l'altre, eh?
0: Portava una borratxera a la celebració de l'Eurocopa.
4: Què vols que t'hi faci? Sí, guapo, guapo.
1: Lamin la deixa per Pedro Porro. I aquest per Pedri, que deixa passar la pilota i l'envia a la banda esquerra per Nico. Pot fer-lo contra un. Nico Williams es queda la
2: sempre
1: pilota.
2: Sempre fa la mateixa, tio.
1: Sí. Fa la pita, el seu defensor se la queda Nico, el xuta Nico, rebota la defensa.
0: És que aquí no farem res amb aquestes jugades.
1: I ara la pilota va per Messi. Espera't el que pugui passar. Messi rep la pilota a l'enviat exterior cap a la banda dreta. Allà l'espera Juliano. Li ha fet una molt bona falta a Corella i no hi ha una falta.
2: No, i molt bé l'àrbit perquè no s'ha menjat.
1: I si l'hagués xiulat, estava molt ben fet igual. Canvi d'orientació de la selecció espanyola. Lamin vol fer el control. Es queda la pilota. Diu l'àrbitre que ha sortit i compta que ara ha sortit.
2: Home, és que...
3: I Lamin l'ha empujat.
1: Tota la banqueta.
2: No, és que l'ha ficat un placatge, Tagliafico, per treure'l del camp. Ja va, Juliano, venga,
1: sí,
2: a veure,
1: venga,
2: com el
1: Juliano
2: padre.
1: També dirà la seva.
2: Otro
1: imbécil.
2: Què ha
1: passat aquest Juliano, tu? Controla't.
0: Doncs es podia haver pitat la falta,
2: no,
0: al final, perquè arribava tard.
2: Aquestes coses...
0: No hi ha pilota a la part mig.
3: Si li fan a Messi, el Genei diu, falta.
1: Per mi és falta.
3: No,
1: per mi és falta i em sembla ben feta.
0: No hi ha pilota de permís. Perd els papers Scaloni, que és un entrenador molt fred, i Tagliafico de nou.
3: Hola, i Tagliafico li ha fet una falta a Lamin i Lamin s'ha rebotat.
2: I el niño pilla. El Anthony Gordon
0: petit. Lamin es rebota. Lamin es rebota, després es relaxa.
3: Tots aquests grisos del franquisme, què fan allà?
2: Bueno, pues eso, als Estats Units.
3: Minuts en 4.
0: No puc més, eh?
1: Espanya 0, Argentina 0, tercera gola per Scaloni.
4: A mi m'estan fent mal a les orelles els auriculars ja de tanta estona que portem aquí.
1: I pots espera't. Anar a fer una volta, si prefereixes, vull dir. Clar.
4: No, perquè està interessant la cosa.
1: Ah, d'acord.
0: El meu cor necessita, donar una volta. De veritat, sí.
3: Clar, és que hem de confiar.
1: Tres d'afegit a la primera part de la pròrroga.
3: Jo penso en futur. Penaltis seran Dibu Martínez contra Unai Simón.
2: Sí, sí, i Dibu Martínez lesionat.
4: No, els penaltis no van a favor d'Espanya, eh?
1: No, estem d'acord.
0: No.
4: Però
0: penaltis...
4: és veritat que llavors seria una...
2: Mira, com guanya aquesta Copa del Món Argentina.
0: De nou a penals, eh? Penals és el millor escenari per a Argentina,
4: sí,
0: i el pitjor per a Espanya, tot i que evidentment els pots guanyar.
1: També espera el Dibu, que ara fa una passada en llarg, impossible,
0: tema...
1: perquè
0: sí,
1: arribi Messi.
0: És un tema anímic.
1: Però se la queda la selecció espanyola i anirà Pedri okay, posa una bona passada filtrada per Ferran, cau Ferran, al frontal no hi ha res. S'ha llançat al terra Ferran. I ara és la defensa argentina, que la vol enviar en llarg, la pilota per Zubimendi que la prolonga, se la treu de sobre amb el cap i ara acaba els punts de Messi. I Messi que la juga enrere per intentar trenar una mica de jugada almenys per part del seu equip.
2: No, és que no poden.
0: Ja s'ha acabat. Bestial aquí aquest toc de Merino.
1: Impressionant la recuperació perquè la jugui Pedri i ara Juliano la recupera. És boníssima aquesta. Juliano que deixa la pilota perquè la jugui Messi. Se la queda Messi que no la perd. Ara pot girar Messi i fer la passada. És boníssima per la banda esquerra i arribarà Pedro Porro, efectivament. I arribarà Pedro Porro que ha estat l'últim en tocar. Seguirà sent pilota per la selecció.
3: Ha tardat massa Pedri i
1: Argentina.
3: Ha estat girant molt latent per intentar aquest contraatac.
0: És un dels potser pocs problemes que té Pedri, que de vegades...
2: Sí, li falta una mica de...
0: Molts tocs, està com sempre molt fixant-se en la pilota. ara quan està partint aquí temps Facundo Medina, sí, que tampoc té res a perdre ell com a futbolista, més en aquest escenari.
2: Vinga, ara un altre
1: al terra, i ara els Beatles, que ens els enfoquen en primer pla amb una samarreta argentina.
2: O tot el Muppet, que s'ha volat per allà també.
1: En fin. I ara Tagliafico, que...
2: Podria cometre crims de guerra, jo, avui, contra Tagliafico, eh?
1: Sí.
2: I ho patirem, a més, a la Lliga Espanyola, perquè fitxarà per el Deportivo.
5: Qui també ho està patint i molt és el Sambuyà Miguel Ángel Román,
1: sí?
5: Que recordem estar narrant aquest partit a la Font. Li mem una abraçada, no?, a través de les zones.
1: Home, una abraçada forta, i gràcies per atendre'ns també el passat dijous, que va ser molt generós amb nosaltres.
3: Jo soy un calvo de Sant Boi.
5: Sí.
0: El titular és increïble.
2: El titular és aquest, eh?
0: No puc més, John. No puc més, de veritat. Estic cansat d'aquest Mundial i d'aquest partit.
1: I de la vida, fins i tot.
0: Necessita un respir. O sigui, és que ja
1: la
0: no
1: ment ja va al fora. Surti
3: fora. Ja veuràs quan Donald Trump surti, quan acabi el partit, dient, però... ara és el millor de 7. Game 7?
2: No, però també et dic, vale, imaginem, hipòtesi, anem a penals. Vale, és que Argentina té 8 centrals per xutar penals.
3: Sí, avui. Però té el Dibu, la porteria, i a nivell enemic guanyes molt.
2: Bueno, avui el Dibu, a mi ja no em transmet tanta...
4: Ja, però...
1: Tremenda pressió per Messi si arriba als penals de selecció argentina.
2: Bueno, no té res a perdre aquest xaval ja, eh? Sí. Ell ja ho aconseguit
1: ja... No, només
2: ja...
1: té a perdre un Mundial.
2: No,
4: però el que ja ha guanyat...
2: Sí, és a dir,
1: igual,
2: sí.
1: És un Mundial.
2: No, crec que estem més nerviosos nosaltres que el propi Messi xutant
1: sí,
2: un penal.
1: Sí, segur. Estic totalment d'acord amb tu. S'acaba aquí la primera part d'aquesta pròrroga. S'han complert els primers 15 minuts d'aquests 30 que li queden al partit, amb un domini aclaparador de la selecció espanyola, que segueix tancant Argentina dintre de la seva àrea. Només ha pogut sortir amb una ocasió, la que ha intentat Messi, fer una jugada, no hi ha arribat Juliano. A excepció d'aquesta jugada, Argentina segueix sense ocasions clares al partit, sense haver fet un xut a porteria en tot el partit, sense haver obligat a intervenir Unai Simón més enllà d'un parell de cops en els que ha sortit a tallar una jugada de la seva pròpia porteria, però segueix en vida. Li queden 15 minuts al partit, 15 a la pròrroga, 15 al Mundial, i Argentina segueix agafant-se mal que pot aquest partit amb un jugador menys. Són el Madrid del Mundial i ho estan tornant a demostrar. Aquí, pausa en aquesta... primera part de la pròrroga, moment que aprofiten ràpidament les dues seleccions per agafar aire i sobretot algunes indicacions abans de tornar a entrar al camp.
0: Mira, jo també respiro.
2: Tenim una de les dades d'aquest partit, que Argentina és el primer equip de la història que no ha tingut cap tir entre els tres pals en una final del 90, del Mundial.
3: Ni el 90 ni el 105. És que gran ocasió que ha tingut Argentina, i és molt dir gran ocasió, és aquesta mitja centrada de Juliano que ha acabat blocant un
2: Simón. Sí, ja està,
3: I la següent jugada ha sigut l'expulsió d'Enzo Fernández, que jo crec que era clara. És que el problema és que ara els argentins tenen l'excusa de que entre l'expulsió d'Enzo Fernández, que es queixaran per no sé què, la no expulsió de Cucurella perquè s'ha mig tapat la boca parlant amb Messi.
2: Sí, bueno, estan ja jugant aquest tipus de futbol, no? D'intentar desequilibrar, d'intentar enganyar l'àrbit, d'intentar rascar alguna targeta groga, alguna cosa de bar...
3: De la falta que també ha fet Cucurella contra Juliano Simeone, que s'anava sol davant del porter.
2: Sí.
3: I mira, tenim aquí un convidat
1: Hola, bona nit. Ens estàs escoltant o no? Ens estàs escoltant en directe?
2: Amb una mica
1: de retras, em sembla, però ens està escoltant a través de Ràdio Sant Boi. L'escena és maca, em diria.
5: Sí, és molt maco
1: això. Sí.
5: Molt bé.
1: Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos, i si vols quedar aquí fora veient amb aquesta pantalla que tenim muntada, mira-nos la de la muntanyeta. Sí. Però fem el que podem.
2: Però estem més tranquils, potser, aquí.
1: Sí, una mica sí. Però nerviosos alhora, també. També una mica nerviosos.
5: Està sent esgotador,
1: Aquí sí. Està tot aturat, perquè encara ha de començar aquesta segona part de la pròrroga.
2: 15 minuts,
1: Espanya ho ha intentat de totes les maneres possibles i no ha estat capaç d'aconseguir el gol cada moment li doni el Mundial a la selecció de Luis de la Fuente. Segueix sobrevivint com pot la selecció argentina. Tagliafico està al terra.
3: Sí, no pot més,
1: Tagliafico. No pot més, però l'aixequen del terra.
2: No pot. No pot. Però no tenen canvis.
5: Recordeu-vos, 2010, minut 116 de partit.
2: Mira,
1: qui serà avui l'Iniesta de la selecció espanyola?
5: Merino.
4: 116, 16 anys.
1: Té cara de Merino el partit, 2010.
2: Pedri, jo dic Pedri.
3: Jo dic Merino.
5: Vinga, som-hi.
1: Comença aquesta segona part.
4: Home, Pedri seria...
1: La passada en llarg perquè hi arribi Cucurella, amb molt de temps i molt d'espai, i acaba controlant la pilota, i serà Cucurella el 105 del partit, qui ara juga en curt cap a la posició d'Eric García.
3: Ara no pot sortir Joan García, no?, per a penals. Que és de la Masia.
2: O de la 9.
5: Que jugui de nou un rato.
3: Alguna baixa.
1: La passada cap a la banda dreta, segueix jugant la selecció espanyola. Lamine Yamal té dos futbolistes davant. Es queda la pilota, la deixa una mica més enrere per Pedro Porro. Compte el xut!
5: I gol! Gol!
4: Ferran!
5: Ferran!
4: Gol! Gol!
1: Gol! Gol de la selecció espanyola, gol de Ferran Torres, després d'aquesta jugada a la que hi ha hagut diferents rebots i al final ha estat Ferran Torres l'encarregat d'enviar la pilota al fons de la xarxa, tot just quan començava la segona part d'aquesta pròrroga. La selecció espanyola ho havia intentat una i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra i una altra vegada, i la selecció argentina resistia, però això ha estat fins que ha arribat Ferran i ha aconseguit enviar-la al fons de la xarxa. La cara de Lionel Messi mirant al terra ho diu tot. La selecció de Ferran també, que s'ha tornat absolutament boig donant una patada al banderí, que jo crec que no ha sobreviscut aquest partit. Abraçada amb Lamine, abraçada amb la resta de companys, aixequen els punys perquè són molt conscients que aquest gol és possible que doni la segona estrella a la selecció espanyola. Ha començat aquesta segona part de la pròrroga, la centrada era per Nico, Nico la deixa rebotada i ha estat Ferran qui l'envia impossible pel Dibu Martínez. Gol de la selecció espanyola, gol de Ferran Torres a la pròrroga de la final del Mundial. Espanya 1, Argentina 0.
0: Ni 116 anys, hòsties, això s'havia de marcar
4: 106.
0: Quan fes falta, quan fes falta de veritat, i com no, el dels enemics invisibles que ha tornat a enviar, que ja no sabem qui, perquè tothom l'estima, i és que és un heroi nacional. Si això acaba aquí, Ferran Torres és el nou Andrés Iniesta. La celebració ha sigut bestial.
5: Ostres.
0: La cara dels argentins és la que és, perquè és que Espanya està dominant i està mereixent aquest gol, i compte que no hi hagi un altre.
2: No, no, ara ja sí.
0: No puc més.
2: Jo crec que avui ara ja és el moment de partit, de que ja l'Argentina, ara sí, és un mazazo, un cop molt dur, eh?
0: Molt dur,
2: i jo
0: molt
2: crec
0: dur.
2: Que aquí potser ja s'ha obert la caja de Pandora dels gols, ja Espanya ja s'ha tret. Efectivament, perquè ja l'estem veient.
3: Espera que es falta a favor dels Argentina, sé que està molt lluny, però...
5: Recordem que Ferran Torres deixa el Barça per anar-se al PSG.
2: Sí, bueno, però sí. Aquest gol ja són 10 milions més, eh?
1: Ferran recapacita! Ferran recapacita.
5: Ferran quédate, Ferran quédate, que deien, no?
4: I el bueno. Fanatisme per Ferran Torres acaba de créixer exponencialment.
3: Espera.
5: És el guapo de la selecció.
3: Espera que la penja Argentina.
2: Yes. Albert, que és una falta així.
1: No és igual, pràcticament.
4: Mai es pot donar per morta.
1: No et refis d'Argentina. Estic d'acord amb l'Albert. La centrada que pot anar rebotada la de treure la defensa. Res. Vinga. Atrapa la pilota Unai Simón.
5: Molt bé.
1: I jo ara... S'acaba el perill en aquesta jugada d'Argentina.
0: Jo ara aniria per un altre gol. Honestament, no m'arronsaria, perquè ja sabem què és el que passa quan t'arronses davant d'aquesta Argentina. Cara, s'ha de venir amunt, perquè és que està perdent la final del Mundial. Ara s'ho jugarà tot. I és el moment, de veritat, de ser canxeritos.
2: Bueno, clar, però...
0: Ara és el moment de jugar al seu
2: la
0: joc.
2: La cosa és que s'esperava Argentina en 108 minuts de partit jugat amb 0 tirs a porta.
0: No, és un miracle
2: no,
0: que no hagin
2: marcat. No, 0 tirs a porta no, 0 tirs en general.
0: És un miracle que no hagin marcat.
2: Mira,
0: o sigui,
2: és que mira, 20 ocasions a Espanya, 12 tirs a porta i Argentina 0-0, com les cerveses.
0: És probablement... una de les pitjors, sobretot a nivell ofensiu.
2: Finals, sí, segurament, eh? O sigui, actuacions en finals segurament de les pitjors.
0: A més, tenint a Messi. És que ha tocat de res.
1: Déu-n'hi-do com es posa el partit. Això està a res. A 11 minuts, més el temps afegit, que alguna cosa segurament hi haurà de que Espanya guanya el seu segon Mundial. A la segona final que disputa. I Ferran Torres, que es torna a boig, intenta dir-li... als aficionats que animin una mica més, que necessita una mica més del seu alè per poder tancar aquesta victòria, que ara mateix sembla que està ja encarrilada. Argentina té un futbolista menys, tot i així, ara mateix tindrà una possible ocasió perquè hi va Messi. Controla la pilota. És l'únic que pot fer alguna cosa en aquest guió de partit que sembla més que tancat. Però aquí encara poden passar coses. La pilota per Paredes la vol enviar per Messi, que gira davant seu alguns futbolistes de la selecció espanyola que li volen barrar el pas. Al final acaba sent la defensa qui se la treu de sobre, però arriba Messi després d'un rebot.
0: Molt bé Espanya defensivament. Hosti, i ara els nervis no els estan podent, i crec que Espanya se sent superior, i la veritat és que Espanya...
1: Sí, però és aquest moment d'Argentina en el que ara també...
0: Sí, ara, però
1: doncs
0: toca patir.
1: Doncs és el seu moment de partit.
0: Has de patir.
1: Minut 110 de partit. I això li queden 10 més afegit. La passada en llarg s'ha precipitat Argentina. No, és que no tenen res,
2: no tenen
1: buits de futbol.
2: No, no, jo crec que avui ja, si de normal ja li costa una mica, tenir una mica d'IQ aquesta gent, ja en aquest partit, amb les condicions que té, i molt bona definició
3: que
2: de Ferran.
3: Nico molt bé, molt llest. Tenia el remat molt complicat, just venien d'una adventa.
2: Mira, Robert Lewandowski estava per allà també.
1: Estava Lewandowski?
2: Amb el d'Espanya, sí, ja ho diré també.
4: I Andrés Iniesta ja sap què és la sensació senti... del gol sí.
2: Ah, vale.
4: Que van tenir la gent.
1: Mira, Ferran fa el gest de en fi, li dedica als seus enemics imaginaris.
4: Estic pintant un pajarit,
1: estic en l'aire. Espectacular.
0: I el que queda ara...
2: És que doncs, jo de veritat, com, o sigui, ni pateixo perquè és que ho veig impossible. És que no han donat un motiu per creure.
1: Merino, cau al terra, li han fet falta, serà favorable a la selecció espanyola, això servirà perquè passin i passin els minuts. És McAllister absolutament desesperat en aquest moment de partit. Està intentant agafar-se la èpica, que és l'única cosa que ha salvat Argentina de seguir avançant rondes en aquest Mundial. La èpica i Lionel Messi.
2: Sí, no té un altre nom.
1: I ara mateix sembla que ha arribat al punt i final, perquè a mi em sembla molt difícil que Argentina pugui fer alguna cosa davant el que estem veient. Però el futbol res és impossible. Per tant, haurem d'esperar fins que l'àrbitre xiuli al final. Fins llavors no podrà Espanya celebrar el segon Mundial de la seva història. De moment segueix tocant l'equip de Luis de la Fuente.
0: Mai es pot donar per morta l'Argentina. Però mai. I aquest Mundial és el que l'ha mostrat.
1: Marga Bernet, això encara no es pot celebrar, però sí que hem de dir que fora dels estudis, on ara mateix et trobes, tenim una persona que ens ha estat acompanyant en aquesta part final de la retransmissió.
6: Ens trobem al carrer, aquí al Jaume I, just davant de l'estudi de Ràdio Sant Boi. Sabeu que tenim un finestral, i a través d'aquesta finestra, un santboià està veient el partit. David, què tal, com estàs? Bona nit.
7: Molt bé, bona nit.
6: Per què estàs aquí veient el partit?
7: Doncs mira, he sortit una mica abans perquè he pensat, com guanyi Espanya no podré treure la bossa. I just he sortit, han anotat el gol d'Espanya, i ja us he enganxat a vosaltres i ja m'he quedat aquí.
6: Jo crec que ajuda, no? Tenir Ràdio Sant Boi també aquí oferint el partit.
7: A més, soc veí, quasi pati en pati, vull dir que... Us escolto de tant en tant.
6: Ah, que guai. Com ho celebraràs avui?
7: La veritat és que demà encara tinc dos nanos amb... Mira.
6: Ojo, John.
1: Què passa aquí?
0: És que aquí ens sensiven coses, però, si us plau, no dieu res. No dieu res perquè ens poden passar crits. Coses. S'escolten crits i això de què?
1: Serà el Tibo qui tregui des de
0: però té la pilota defensa. Argentina. Això clar, home, atrás.
1: En fi,
0: però la pilota
1: és passada en llarg del Dibu, el rebot és favorable a la selecció espanyola, queda la pilota morta, ara és la mica, controla la passada, és bona per Ferran, Ferran l'1 contra 1, Ferran l'1 contra 1, pot matar el partit, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
2: gol, gol, gol,
1: gol, gol, gol, gol, fora de joc de Ferran.
7: No ho puc creure.
1: Fora de joc de Ferran.
0: No més spoilers, sisplau.
6: Tenim moltes coses aquí.
1: No és fora de joc de Ferran.
2: Ostres, doncs no sé.
1: I és justet. Pot ser que sigui gol, pot ser que sigui gol. La passada de la Mina era boníssima. Deixava sol Ferran Torres, que defineix, però res. L'àrbitre diu que sí, que està
2: ràpid. El semiautomàtic avui,
1: I espera que el partit continuï. És Messi fent una passada a la banda dreta. Quina bogeria de partit, se la treu de sobre la selecció espanyola. Ara és Nico, que vol arribar l'1 contra 1, pot haver-hi falta. Veurem què xiula l'àrbitre, finalment xiula la falta. Favorable a la selecció espanyola, Paredes es torna boig, té targeta Paredes. Jo vull dir, recordo per si algú li interessa la informació.
6: No parem de sentir crits per aquí, Sí, clar, hi ha crits per tot arreu, absoluta. Tothom ho veu a una
2: tècnic diferent.
1: Serà pilota per la selecció argentina. Alguna cosa més que volies comentar, Marc Bernet?
6: David, per acabar, com ho celebrem avui?
7: Doncs avui poca cosa, espero amb els amics poder fer una cervesa durant la setmana i demà toca nanos, casals i tornar a la vida quotidiana.
6: Doncs moltes gràcies, David, bona nit a vosaltres.
1: Doncs res, Ràdio Sant Boi que...
2: De proximitat.
1: Que ja veieu que...
0: No, és impossible.
2: De proximitat.
0: Spoiler de proximitat.
2: Sí.
0: Jo he de dir que sabia el gol, perquè també he rebut l'espoiler, però m'he callat.
2: Ah, pues jo no.
1: Doncs ben fet. Aquí no vull res, no vull que em xivo res. Compte que va Messi. I va Messi, el xut de Messi, la treu la defensa i serà córner.
2: Molt bé, Eric.
1: Serà córner favorable a la selecció argentina. Al minut 114 de partit. És increïble aquest equip. Tindrà una ocasió, pilota aturada. Messi, ja l'ha tret en curt. Pot haver-hi perill. Juga Argentina, la pilota per Messi, la centrada va tancant-se, buf. Uf, acaba la xarxa exterior.
3: Marca això Messi?
1: No.
3: Oblida't.
1: Marca això Messi i s'acaba immediatament el partit.
2: No, aquest gol valdria per dos,
0: Uf, no va tancant-se la rosca d'una manera increïble,
2: Ah, bueno, aquesta és
0: el...
3: Otro gol?
2: Otro?
0: I hem de veure el fora de joc.
2: I què mal li sentarà això al Barça de Ferran Torres, golejador de la final, segurament, per la renovació.
1: Però és que Ferran
2: ha estat
1: a punt de fer els... O sigui, si no fos fora de joc, és que hagués fet el segon. No, no,
3: doblet, sí, sí. A una final del Mundial.
2: No, no, és que per això dic que ara ja tindrà l'estatus...
3: I el pobre Lamine Yamal ha marcat un gol anul·lat contra França a les semifinals, sí, i una assistència anul·lada...
2: Bueno, però... Bueno, no passa res, jugarà 5 més, si tot va bé.
1: La Min, per mi, avui ha fet el partit que havia de fer, que és atreure la banda i descarregar el mig i...
3: Mira, Nico, mira, Nico.
1: Ha fet un bon partit. Compte, Ivan Nico Williams no per la banda esquerra. Si Nico, que retalla, marxa Nico, és boníssima.
0: Posa-la.
1: Se la queda Nico. Què has fet aquí, Nico?
3: Què has fet?
1: Mare de Déu, Nico acaba de tenir una dislexiada tremenda.
3: Però qui controla el jugador? S'ha confós?
1: I ha donat a la vegada amb l'esquerra i amb la dreta. Però què ha estat, hòstia, això, Nico Williams?
2: No. És que potser...
1: Té Nico Williams li han col·lapsat les neurones.
2: Perquè l'ha fet al contrari del que podia ser.
1: Mare de Déu. Minut 116, un minut que coneixem bé. Però de moment la feina està feta.
5: He de dir-vos que l'experiència fora dels estudis és sideral, eh?
1: Sí, ja.
5: Perquè cadascú està veient una retransmissió diferent.
1: Espera't, la pilota que marxa llarga, pot arribar Juliano, la salva, doncs sí. Es queda la pilota, la torna a deixar a la frontal, pot ser Messi. Rebota la pilota al cap de...
0: Merino.
1: I l'ha matat, eh? Perquè el xut era fortíssim.
2: Bueno, ja estan molt acostumats, a donar-li coses al cap.
5: Ha caigut rotllo wasted, no, del GTA?
2: Sí, sí, però bueno, mira.
1: El xut de Messi...
4: Ha estat molt a prop de fer.
1: Era un obús. Era un obús al primer pal que jo no sé si arribava...
2: A lo que n'he
1: dit.
0: I ara crec que està aprofitant també una miqueta per perdre el temps.
2: No, ostres, jo crec que això...
1: A més, amb el cop al cap no t'obliguen a sortir del camp.
3: És lo típic del futbol, però he estat a Argentina. 105 minuts, sense tenir una, i ara em porta Déu, que com a mínim està apretant.
2: Però mira, i ara Otamendi recriminant-li a l'àrbit que una mica més i li fa un Mourinho a Tito Vilanova, eh?
0: No puc més, de veritat. No puc més minuts sent...
5: Ferran Torres,
0: Hem perdut la màgia del 116.
2: Mira, a veure el fora de joc de Ferran. Ostres!
1: Uf! Ha estat només per raspallar.
2: Perquè fa molt de gim, Molt d'ombro.
1: Si entrenes menys, no és estar fora de joc.
0: Sí, per fer laterals, això.
3: Wow. Estava sol. I era una assistència a la mina.
2: De veritat.
1: I era una assistència a la mina, era un golaç.
2: Que malament.
1: I com defineix Ferran, no. És una barbaritat,
2: A veure, també et dic un... Era... Vamos.
1: Sí, però al final d'un Mundial, Ja. Sí, et tremolen les cames,
2: No, però ja has ficat... Tu ja has ficat el gol. El teu treball ja l'has fet.
3: Ja tens una mica menys de pressió.
2: Clar, ja tens, per així dir-ho,
1: un doblet. Luis de la Fuente se li està inflant aquesta vena que té aquí al front.
3: Un doblet a una final del Mundial. És
2: que no.
3: Ho poden dir,
2: que
3: 5 jugadors.
2: Que arriba el Barça a negociar i li demana 20 netos per cobrar la renovació.
1: Tal qual. Ostres, espera que no se'ls demani el PSG.
3: Miquel Merino té l'ull vermell.
2: Té l'ull que potser...
1: Miquel Merino, aquesta mirada que deia Esquerra, doncs ja ens podem anar acomiadant.
4: No, home, no, ja li tornarà, ja.
0: L'àrbitre que s'endú la pilota, aquí no juga ningú perquè la pilota és mia, i jo tinc que era a mi casa.
2: També, no em ficaria amb l'àrbitre, Vaya pensa tiene.
1: Sí.
0: No, és bo.
2: Vaya pensa tiene.
1: Quines cames quilomètriques que té.
4: Eslové.
2: Clar, no.
5: Però no té pinta d'eslové, no?
1: Està molt moreno, només.
5: Té pinta de grec.
3: Slavko Vincic.
4: No, tu
3: Mamma mia, una mica.
4: Mamma mia, de cop i volta.
5: Un dels tres, no?
1: Minut 118, queden... Un minut i mig, i això s'haurà acabat més l'afegit que, presumiblement, doncs hi haurà. Segurament alguna cosa s'afegirà.
2: Sí, no, jo crec que 3 minuts en aquest mundial, segur, 3, 4,
1: passada cap enrere, intenta pressionar-la la selecció espanyola, ara Lamine que va amb tot. La pilota pel Dibu, que se la treu de sobre, la passada en llarg, hi ha un rebot, la deixa la frontal per Messi, que volia filtrar la passada. La treu la defensa, està en fora de joc Lamine i, per tant, no participa, però qui si ho fa és Nicol i marxa el control. Llàstima.
3: No, falta.
1: Ah, falta, doncs. Sí. Serà pilota per Argentina. El 119, mare de Déu.
0: És el mare que Déu. Toca ara.
1: I ha servit, eh? Ah, no. És Messi que ho farà de més endavant.
5: Sempre ho fa, eh? Sempre s'ha
1: l'àrbitre que li diu a Messi que serveixi des d'on li toca, clar.
0: És que està molt lluny.
2: Com està Walter Samuel, també, l'assistent de Lionel Scaloni, que no m'agradaria, perquè jo recordo aquest personatge a l'Inter de Milán. Ostres, quin barrullero, també.
1: I anirà Messi. Queda res. 30 segons i el partit haurà acabat més l'afegit. Podrà tenir una ocasió pilota aturada. Veiem si la toca en curt. Doncs sí, la paret amb Messi, que continua fent la jugada per la banda dreta. L'enviament en llarg és boníssim per Juliano, el segon pal, fora! Juliano, el segon pal, fora! Quina ocasió més clara d'Argentina! Quina ocasió més clara d'Argentina! No ha anat dins de miracle Lionel Messi, que feia la jugada per la banda dreta, l'enviava Juliano.
0: Com no ha entrat
1: rematada.
0: Això?
1: És un miracle que no acabi dins i el partit continua, que ja estem al 120. Mira, perquè serà córner favorable a Argentina. Hi ha de tot a l'interior de l'àrea. Quina final del Mundial!
3: 5 d'afegit!
1: Quina final del Mundial! 5 d'afegit! Serà Messi! qui serveixi des de la banda dreta. Màxima tensió a l'interior de l'àrea. Això és una final del Mundial. I es nota, Messi tira la pilota, va tancant, se l'ha de treure de defensa, la pilota queda morta. Corner de nou. Corner de nou.
2: Però que és...
1: No m'ho puc creure.
2: Futbol, eh? Sí, és que no hi ha un altre esport que pugui passar això.
1: No m'ho puc creure.
0: Aquesta gent quan apreta no té nom, eh?
1: I anirà de nou Lionel Messi, que en aquest cas la posarà en curt. No ha sortit ningú de la selecció espanyola, però no valia, no valia.
2: Un altre cop, un altre cop al partit parat.
1: Records d'Alexander Arnold m'ha donat a mi.
2: No, sisplau, no.
1: 120 de partit, estem a l'afegit. I de moment la selecció espanyola guanya gràcies a un gol de Ferran Torres, però aquí pot passar de tot.
2: Però és que
1: aquí hi ha ball de bastons a l'interior de l'àrea. Lionel Messi tornarà a servir-la.

0: de partit, eh?
1: I sí, espera que això continua. I encara pot arribar més gols. I pot ser que sigui
2: que
1: de la selecció argentina o de l'Espanyol. Aquí pot passar de tot.
2: L'Espanya que vol paciència, jo crec, tot i que ara la mina paciència... la carrera, que també ha d'estar fos. Però el que no pot ser és que Durant, què passa anímicament al futbol per dominar 110 minuts un partit?
1: Bueno, mai et pots refiar d'Argentina.
2: Però, ostres...
1: Mai et pots refiar d'Argentina. Cau un futbolista al terra. Hi ha falta, hi ha falta...
0: No, servei de banda.
1: Servei de banda.
3: Jo el que no vull és que arribin els penals, però no em semblen justos.
0: No, no, bueno, és que ja és...
1: Otamendi ja està de davanter.
0: És que ja no tenen res a perdre. És que ja és igual perdre 2-0 que intentava donar la campanada.
1: Ha vingut Messi a rebre la pilota al mig del camp. Davant d'ell, Ferran. Messi es queda una pilota, la filtra per dins, la pilota per McAllister, està d'esquenes, la deixa enrere per la defensa i l'obertura és bona cap a la banda esquerra. Ara atacant la selecció argentina, que semblava que estava morta, però encara sembla que en alguna ocasió falta en atac.
2: D'això es tracta, d'això es tracta, és el que dèiem, davant aquest caràcter argentí, que li poden les emocions, doncs saber fer el teatre, saber que quan t'emputxen, quan atrepitgen, això és falta. Uah, veiem repetida ara la Simeone.
0: Perquè és Simeone, però jo crec que li agafa Julián Álvarez.
2: Sí, potser estem explicant a jugar La cara de Messi és com si tampoc li importés massa, no?
1: Sí, home, no crec que li importi gens.
2: Jo crec que Messi sap com funciona el futbol i fa la mateixa cara que quan van perdre contra Alemanya, que és que no dominen i no hi són. I a Messi anímicament se li nota això.
0: Madre mía. Carlos Alcaraz i Reguilón.
4: Alcaraz sempre té la mateixa cara, de no entendre res del que està passant.
0: Bueno, és igual.
1: No diguis el que estava pensant.
5: Són les 12 de la nit.
4: L'Ainhoa Muñoz de suport a l'estudi podria ajudar-lo a...
1: Hi ha un rebot i un altre, i un altre, i la pilota és per Argentina, que fa una passada en llarg. Compte que no es quedi la pilota Messi, que és el que més em preocupa. Doncs mira, Capell va.
2: Minut i mig.
1: Messi.
2: Minut i mig i Espanya és doble campiona del món.
1: Hi haurà falta. Hi haurà falta. És Messi qui la posi. La pilota va tancant-se, serà per Unai Simón.
2: S'equivoca Messi, eh?
1: Sí, s'equivoca.
5: I és el mort, Unai Simón.
1: I Unai Simón que es llença al terra, McAllister li diu alguna
0: però
1: cosa.
0: Però què?
1: Unai Simón que provoca... I Luis de la Fuente, nerviós, evidentment, perquè xiuli l'àrbitre al final del partit. Scaloni està veient com se li escapa a poc aquesta final.
4: Estem guanyant, eh?
0: Sí.
4: Estem guanyant un mundial.
1: Queda un minut.
2: Tanquem-ho.
1: Queda un minut. Nico, atrapa la pilota. Ara ha de ser intel·ligent la selecció espanyola. Ho té ja a la butxaca. Només ha de no fer-se un... només ha de no fer-se un tret al peu. És l'única cosa que ha de fer. La pilota per Merino. Al mig del camp, gira, deixa la pilota per Pedri, que la deixa passar per Cucurella. Queden 40 segons. La passada en llarg per Ferran. Pot controlar d'esquena. Té dos futbolistes davant. Ferran es queda la pilota. Efectivament, el tackle al terra. Serà pilota per Cucurella. Pot haver-hi falta? Res. L'àrbitre?
0: Sí, falta.
1: Xiula. Sí. Falta favorable a Argentina i la pujarà tothom.
0: Serà l'última o la penúltima del partit.
5: Vull veure repetit aquella que ha acabat en córner, que ha tret un defensa. No sé quin defensa ha sigut, però s'ha salvat absolutament. No, crec que ha sigut Eric García, fins i tot.
1: 20 segons de partit. Tothom dempeus. Els aficionats, també les banquetes. Queden 10 segons de partit. Serà l'última. La posarà el Dibu. 5 segons.
0: Ui, bo.
1: Pilota en llarg. L'ha de treure de defensa. L'ha de treure de defensa.
2: S'ha acabat.
1: L'ha de treure Ferran.
2: I s'ha acabat!
1: Xiula l'àrbitre. Acaba el partit. La selecció espanyola és campiona del segon mundial de la seva història.
4: Quina mare.

0: Campiona del món, la selecció espanyola, després del gol de Ferran Torres, i ara sembla que està havent-hi una mica de baralles. Al final del partit ha estat Scaloni qui s'ha hagut de posar pel mig mentre hi ha aplaudiments a la graderia d'uns futbolistes que ja saben el que és guanyar un Mundial, i ara hi ha uns altres sobre el camp, alguns molt joves, altres no tant, que han repetit aquesta experiència i que li donen la segona estrella a la selecció espanyola, que ve de guanyar l'Eurocopa i que ara s'han portat aquest Mundial. Abraçada de Lionel Messi amb diferents futbolistes, sap que segurament sigui el seu últim gran partit a l'elit. S'ha despedit del futbol fent un Mundial memorable que quedarà a la memòria de tots, però la Copa no marxarà cap a Argentina, marxarà cap a Espanya. Marc Gabernet, déu-n'hi-do quin moment.
1: Estic bastant emocionat, la veritat. Crec que és super, super maco el que estem veient. És trist perquè Messi marxa dels Mundials i de pràcticament el futbol d'elit, no?
0: Sí.
1: En aquest partit, en el qual doncs no ha pogut donar el millor de si.

0: La Mina està enfadat perquè no és el protagonista.
1: Sí.
0: I això em sap una mica greu.
2: No, no, no, no,
3: mira, mira, mira la Mina.
2: Boca! Boca, que ets un Boca!
0: Que no, que no, que estava amb cara de... Hòstia, no. Volia fotre jo el gol.
1: Mira la Mina, mira la Mina, Nico. Que rajullent, et veig un somriure, que no el pots amagar.
0: Espanyola.
1: Carra Junyent.
4: Jo ja us he dit el què, però una cosa, jo sóc justa. Sí. Sóc justa. Al final, Espanya mereixia guanyar, per tant, sí, em puc sentir pues, contenta pels jugadors que jo estimo i admiro, que són els del Barça, bàsicament, i perquè crec que Argentina no ha merescut guanyar. Em sap greu per Messi, sí.
2: S'està encarant ara.
5: Crec que li deia un respeto.
4: Bueno, aquest que parli, si vol. Em sento contenta per Ferran, també, perquè penso que, bueno, que al final és una mica tonto a vegades, però jo l'estimo un montón. I a part d'això, que et vull... Ah, que els espanyols seran molt insuportables aquests dies, això sí.
1: Gerai això Valenzuela, què m'expliques?
6: Estic una mica devastat.
1: Sí, eh? La perquè imatge de posat, Messi no t'ha agradat?
6: M'han posat a Messi, que és segurament el jugador que més m'ha marcat en tota la meva vida, que porto sí, i ha fet que m'agradi el futbol. Però també estic feliç, per una part, per el sí, Pedri, pels Cubarsí, pel Seri Garcia, pel Joan García és la Masia, la Min Jamal... I aquí comença, jo crec que un cicle que ja va començar l'Eurocopa d'Espanya. El partit no ha tingut cap misteri, ha sigut una apisonadora Espanya davant la selecció de...
1: És que la imatge ho diu tot. Messi estès sobre el terreny de joc, però l'alegria també és màxima. Albert Vilar, puja més sobre mica. Las piernas me ruegan que no, pero la alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Albert, què m'expliques tu?
7: Com s'ha batit? Han dit 115 minuts de domini absolut espanyol. Javier Bardem, ara. Rodri, que no s'ho creu. Em sembla surrealista la tangana que s'ha format al final. Sí, sí. Rodri plorant.
1: Terrible.
7: 115 minuts de domini espanyol. L'Argentina, òbviament, havia de dir la seva. Ho ha fet patir, i molt, amb un jugador menys. El que és Messi, que ara el veiem estirat al terreny de joc. Últim partit, segurament, bueno, el Mundial, quasi 100% segur. I últim partit pràcticament amb la selecció argentina. El que ha sigut Messi pel futbol es quedarà sense ser el màxim golejador dels mundials, perquè Mbappé el va superar ahir, però el que ha fet Messi pel futbol és espectacular, i el partit que s'ha fet Espanya...
1: El que ha passat és que Paredes, que s'ha tornat boig, ara ens han ensenyat una imatge repetida, Paredes s'ha tornat absolutament boig, i entre Enzo i Paredes han anat a per Gavi, però que han anat a fer-li mal.
0: Ha pagat a Gavi.
1: A fer-li mal. I a Gavi se l'han hagut d'emportar, és a dir, que hi ha hagut tangana de les grosses al
5: els
1: final del partit.
5: Els fent d'argentins,
1: en fi, és insuportable. És insuportable.
5: Mira,
1: és
5: que els bombin, tio, prendre per cul. Portaven tota la prèvia donant per cul, no són experts en tango, doncs se'ls han ballat i a casa a dormir i a prendre per cul, els argentins. A prendre per cul, i ja és està, tio.
1: Paredes,
5: s'ha de saber perdre.
0: Hòstia,
5: s'ha de ser tonto, tio.
1: Som molt passats. Dani, més enllà d'això, com et sents?
5: Història. Ha costat... Te'n recordes aquell dia que estàvem prenent un cafè aquí al cantó i dèiem, quines ganes, no?, d'explicar el Mundial, i quan diuen els partits d'Espanya no tindria lògica. I ara estem aquí. El més important és que ho hem viscut plegats, que era el que volíem. Estar veient el futbol, crec que hi ha com incredulitat sobre la gespa de... El patiment ha sigut tan gran que crec que no s'acaben de fer una idea de que acaben de guanyar el Mundial. La imatge de Messi sobre la gespa és històrica. Espanya ha fet el Mundial perfecte. Tenies a la final doncs, l'equip que millor potser t'ha defensat. Tenies davant el més gran de la història. És que era el Final Boss. Era el rival més gran. L'has derrotat. T'està virant. Està esperant sobre la gespa per aplaudir-te. La segona estrella es queda a casa i que siguin més.
1: Marc Gavarnet.
0: És que és el que t'he dit, John. A mi el que m'emociona no és tant guanyar el partit, el que m'emociona és veure la felicitat que genera aquest grup de xavals, perquè sí. També són xavals, amb una gran majoria de jugadors del Barça, i també m'emociona molt doncs, la tonteria que acaba de passar aquí a tocar de l'estudi, no? Amb el David, un veí que ha sortit a passejar el gos.
5: Que m'ha xivat el gol.
0: Volia acabar de gaudir del partit, s'ha posat els auriculars, s'ha quedat aquí amb nosaltres i ha gaudit d'aquest fragment final del partit amb nosaltres. I com ell, doncs, tantíssims sambuians sambuianes que doncs, ens han acompanyat aquests dies, aquestes nits de futbol sense sentit a l'estudi de Megrimo.
1: Va haver-hi un dia, quan va començar el Mundial, que vam decidir que començaríem a fer aquests partits, i és d'aquelles coses que passen que vam dir fins que eliminin Espanya. I no l'ha eliminat ningú. Ha guanyat el Mundial i ho hem explicat aquí a l'estudi de Megrima. Ha estat una sort poder fer-ho, ens ho hem passat molt bé. Esperem que tots els que ens hagueu acompanyat durant aquests dies també i sobretot avui és una nit per celebrar el que ha passat en aquest Mundial. Que Espanya ha guanyat la segona estrella i de quina manera ho ha fet. Amb unes semifinals contra França que semblaven impossibles i a les que l'equip de Luis de la Fuente els va donar un absolut bany, i amb una final a la que també han sigut els clars vencedors, tot i que hagi estat a la pròrroga. Ha estat un plaer explicar-ho, amb una autèntica sort. Moltes gràcies a tots els que ens heu acompanyat, també a tots els que heu vingut a aquestes narracions, vosaltres que us trobeu aquí a l'estudi, els que heu fet de reporters, els que heu vingut també de comentaristes com esportistes a la ciutat. Moltes gràcies a tots i a gaudir d'aquesta nit. Una forta abraçada.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
7: Ràdio Sant Boi.
8: Cerebros perdidos buscan cabezas vacías, letras callejeras buscan canciones normales, versos con sentidos como

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

0: Coblejant.
1: Som a tot el país.
0: Coblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coblejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coblejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: te estoy viendo enseñar lo que es la calçotada.
1: Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
0: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carreta, el món des d'una...

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.